considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i amb TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el TT3000.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

Escoltes i cas. Guess I'm gone.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Avui torna a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que els docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats i el govern en la consulta unitària. La participació a la votació va ser del 60% i dos de cada tres mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
2: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
1: El sindicat crida a participar en les properes mobilitzacions que coincidiran amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Jané, secretària del sindicat.
3: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària. Més notícies, Josep Almirall.
4: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els Comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat aquesta crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules.
1: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que aquesta nit ha afectat diverses comarques. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. La pluja també ha afectat la Patum de Berga i el Primavera Sound, que ha acabat suspenent els concerts dels caps de cartell.
4: Hezbollah rebutja l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban. El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
5: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
1: La dibuixant franco-iraniana Marianne Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que es va dur al cinema i que va ser guardonat amb el Premi del Jurat al Festival de Cannes el 2007. El rodatge de la pel·lícula Casa en Cendres, la segona part de Casa en Flames, arrencarà aquest hivern.
4: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explica així.
6: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar A3Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
4: La comèdia dramàtica Casa en Flames de Dani de la Orden va ser un gran èxit fa dos anys i va batre rècords de taquilla. Des de la productora Sábado Time també han avançat que l'argument de la seqüela passarà a la neu.

0: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UQ Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
1: La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous que ve. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
0: I el quadre femení del torneig de tennis del Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska, que és la jugadora amb un rànquing mundial més baix, número 114, arribar a la final en els últims 50 anys.
2: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 5 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest divendres, encara de matinada, hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després, el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Rubí, al Vallès Occidental, el sol sortirà a les 6:21 i aquí el dia durarà exactament 15 hores.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient i, per tant, un bon dia per recordar aquesta pregunta que es feia la primatòloga i antropòloga anglesa Jane Goodall. Si els humans som l'espècie més intel·ligent que ha existit mai, com és possible que destruïm l'únic planeta que tenim?
0: Doncs mira, quina bona pregunta per començar el matí. El més fotut és que tindríem la resposta. Perquè no som els més intel·ligents. Per cert, déu-n'hi-do avui les pluges, ho estava comentant l'en Alfonso, no només aquesta matinada, sinó també ahir al vespre i a la nit. A Berga, la Patuma es va haver d'aturar precisament per aquest temporal, i a Barcelona, el Primavera Sound, que va haver de suspendre i endarrerir diversos concerts com els de Bad Gyal i Massive Attack. En tot cas, avui engeguem el programa. Home, ja us aviso que acabem la setmana per la Porta Gran. Ha sortit d'un dels talents televisius més exitosos d'Espanya, convertit en una megaestrella, girant sobre el seu propi eix sense aturador, i a més, avui fa anys. Un divendres se celebra amb el seu nom. David Bisbal.

0: David Bisbal és un dels artistes més coneguts de la música espanyola. Nascut a Almeria, es va donar a conèixer l'any 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo. La seva veu potent, el seu carisma i la seva energia a l'escenari el van convertir ràpidament en un dels concursants més estimats pel públic. I després del concurs, una carrera musical en ascendència. Corazón Latino, Ave María, Bulería o aquesta, Lloraré las penas. Amb els anys s'ha convertit en una estrella no només pel seu innegable talent vocal, sinó també per la seva dedicació i esforç constants. Més de dues dècades després dels seus inicis, continua sent una de les veus espanyoles amb més projecció internacional i un referent per molts joves artistes. Avui celebrem el divendres amb ell, amb David Bisbal, perquè avui és el seu aniversari i li tocarà bufar 47 espelmes. Aquí no venim a plorar les penes, sinó a celebrar que arrenquem el cap de setmana i tant si sou fans com si no del Bisbi, no em negareu que heu mogut una mica els malucs quan heu sentit aquest èxit que ens serveix per dir sí, no esteu somiant, comença oficialment el cap de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, que arrenquem el programa d'aquest divendres. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: T'he vist il·lusionat ballant Lloraré les penes.
2: Sí, és la típica... Bisbal és el típic artista que ni va ni bé, però que en una revetlla sempre entra bé. Et puc demanar un favor? Podries llegir exactament la línia de guió que tens posada? Perquè me l'ha ensenyat l'Ara García i m'ha fet molt riure.
0: Ah, no, sí, però això perquè no ho vaig canviar. Perquè el peu, com que sempre...
2: No el vas canviar.
0: El teu peu, però vaja, no llegeixo mai.
2: Dóna'm pas.
0: Maiol Roger, què ens espera avui, divendres 5 de juny, als matiners de Catalunya Ràdio?
2: El que diu el guió, perquè ho entenguin els oients, és que ens espera avui dimarts 13 de gener. Imagina't ara. A un dimarts 13, però no. Avui és 5 de juny, queden 19 programes dels matiners, només,
0: no bueno, 20,
2: amb aquest 20 encara.
0: Veus?
2: Per tant, entrem a la recta final de la temporada de matiners.
0: 19 despertadors, això sí.
2: 19 despertadors, exacte, per nosaltres, comptant que el dia de Sant Joan no hi ha matiners, perquè és un dia festiu, però
0: ara.
2: Avui hi ha, encara queden molts matins de Catalunya Ràdio, i avui tenim teca, perquè avui hi ha vaga indefinida dels professors després del no a l'acord entre el departament i els sindicats, i com sempre totes les veus al matí de Catalunya Ràdio tindrem el departament, la consellera Esther Niubó, i tindrem els sindicats, tindrem a USTEC, tindrem el sindicat a CGT, tindrem a la Intersindical, també tindrem a les famílies. La Lara García anirà a l'escola no perquè hagi de recuperar assignatures, sinó per veure com es viu, com es viu l'ambient. També parlarem una mica de la visita del Papa. A partir de les 10 tindrem a la Laura Pedro Albiol, que és supervisora d'efectes visuals i és la primera dona que ha guanyat un Premi Goya als millors efectes especials. Després l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo. El dilema que torna: s'han de deixar diners als amics?
3: Uf! Quin gran tema.
2: I després les recomanacions al cap de setmana, al Gavaldà i al final de festa, amb l'humor i el concurs pendent, que et pots endur 200 euros perquè no te'ls hagi de deixar al teu amic o amiga i després tinguis problemes.
0: Tu deixaries diners als amics?
2: Depèn de l'amic i depèn de la quantitat.
0: Lara?
3: No.
0: En Alfonso, bon dia.
4: Depèn dels amics.
3: Depèn de la quantitat.
2: Però bueno, que si necessites 20 eurets, te'ls passo ara.
0: Sí, home, sí.
3: Suposo que no estem parlant de 10 o 20 euros, bueno, no?
0: 3.000 euros.
3: No.
2: Depèn de l'amic.
0: Molt bé. Doncs aquest és el dilema i per això fem aquest dilema cada divendres a Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí, mentre us esteu rumiant això de si deixaríeu diners o no als vostres amics. Avui també volem saber què ha passat al món mentre dormíem, Anna.
5: Bon dia.
0: Alfonso, bon dia.
5: Mira, aquesta matina hem tingut un concert sorpresa de Madonna a Times Square. Allò que estàs passejant per allà i de cop apareix Madonna.
0: Coses que passen a Nova York.
5: Un gran concert. La cantant ha presentat el seu nou àlbum, Confessions 2, davant de centenars de seguidors al cor de Manhattan. Ha aparegut per sorpresa al balcó d'una de les pantalles de Times Square i ha cantat alguns avançaments del seu nou treball, que es presenta demà, i també clàssics de la seva carrera. L'actuació s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
0: Ah, mira.
5: De fet, els usuaris de Grindr sí que ho sabien que es faria aquest concert, perquè bueno, ho han sabut uns segons abans, han rebut una notificació.
0: A l'aplicació?
5: Sí, i si no estaven allà a Times Square, podien veure-ho per l'aplicació.
0: Per Grindr podies veure el concert de Madonna?
5: Per Grindr, suposo que si estaves als Estats Units, clar. Confessions 2 és el 15è àlbum d'estudi de la cantant. Es publica el dia 3 de juliol i es presentarà oficialment avui, que pensava que demà era avui, perquè tot això de treballar la nit és un...
0: És un mareig d'horaris.
5: Sempre és demà.
0: Gràcies, Anna.
5: Fins ara.
0: Doncs ja ho sabeu, usuaris de Grindr, mentre estàveu lligant per l'aplicació, us ha sortit una notificació i mentre estàveu quedant amb algú, possible que també estiguéssiu veient l'actuació de Madonna a Times Square. I mentrestant, per què aquest matí el món serà un lloc una mica millor? Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món pot ser una mica millor, o com a mínim més sorprenent, quan excavem sota terra, perquè de vegades episodis històrics que coneixem només a través dels llibres prenen forma. És el que ha passat al Mercat de la Beceria, a Gràcia, Barcelona, on han descobert un refugi de la Guerra Civil, que ara quedarà protegit. Té capacitat per a 240 persones i una longitud total de gairebé 200 metres. Per ara quedarà tancat de cara al públic, però servirà per poder polir els coneixements que tenim sobre aquest període històric.
0: Bones notícies per arrencar aquest divendres 5 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem poc avui?
3: Doncs atenció, d'una nova moda, en aquest cas de llenceria femenina, que utilitza...
0: Oi.
3: Rates reals dissecades.
0: És que de veritat, jo la gent... És a dir, les fotografies són que si les veieu...
3: Uf. Si les veieu, uf. A veure, el debat sobre crear roba amb pells reals d'animals està més que servit, sobre si és ètic o no matar només per fer una peça de roba. De fet, diversos països de la Unió Europea o estats dels Estats Units com Califòrnia està prohibit des de les granges de criança fins a la seva compravenda, per tant, això ja no es pot fer. Ara bé, una dissenyadora australiana ha anat més enllà i en lloc de fer servir només la pell ha utilitzat rates reals dissecades per dissenyar les seves pròpies peces de roba. Ha penjat les fotografies a les xarxes, ha rebut moltíssimes crítiques i ella el que ha fet és sortir en defensa del seu projecte dient que per raons òbvies no estan pensades per ser utilitzades en el dia a dia, sinó que només volia provocar.
0: Doncs el cert és que ho ha aconseguit, perquè...
3: Mare meva.
0: Les fotografies de les ratetes...
3: Són fastigoses.
0: Sí, la veritat és que quan
3: es posa
0: una rata dissecada per lligar...
3: No.
0: Vols veure la meva rateta?
3: És que en cap cas.
0: És que, per favor.
3: No queda
0: a la Lara li ha agradat, per això. A Lara.
3: Com m'ha d'haver agradat, això?
0: Amb per quina favor? Bona notícia ens haguem al matí, rateta.
5: Doncs mira, que Reus recuperarà una joia modernista amagada durant més d'un segle. És Vila Maria, un mas modernista del 1908. Obrirà les portes a la ciutadania a partir del mes d'octubre, després d'una restauració impulsada per l'entitat reusenca Còdol Experiències Culturals. D'aquesta manera, Reus suma un actiu inèdit al patrimoni modernista visitable que complementa grans reclams com la Casa Navàs o l'Institut Pere Mata, que per cert és preciós. Hi heu d'anar, si no hi heu anat.
0: Molt bé, apuntat.
5: Sentim ara a Maria Atzarias, que és presidenta de l'entitat, en declaracions al Diari de Tarragona.
7: Un espai privilegiadíssim, un espai doncs, de patrimoni modernista de primer nivell. És aquest espai de Vila Maria, obra de Pere Caselles, la mà dreta de Domènec i Montaner a la ciutat. Per tant, des d'aquest passat, des d'allò que era tan important en el modernisme, que era la natura, que ho enveia tot, doncs poder-nos plantejar avui en dia quina és la nostra relació amb la natura, adonar-nos en aquest moment de tants reptes, doncs com podem donar resposta també des d'aquesta reflexió del patrimoni que ens serveix per entendre el present i projectar un millor futur.
0: Doncs boníssima proposta, sens dubte, la de Vila Maria. I avui al matí, quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és apostar pel teatre alternatiu com fa el projecte de la Sala B d'Amposta. Segons explica el seu director teatral, Joan Guijarro, l'avantatge és que permet més marge de maniobra que els espais públics.
8: Nosaltres podem incidir molt més en propostes que siguin més arriscades, que ens agraden, que interpel·len a la gent, que potser molesten públicament els polítics i a nosaltres no. I ens és igual. I, per tant, aquesta és la llibertat pròpia de tenir la sala, no? De dir, doncs, vull programar certes activitats o certes coses que conten, que diuen i que són interessants i que el públic també vol fer-ho.
2: La Sala B d'Amposta, amb capacitat per unes 140 butaques, celebra el 22 de juny el seu primer any de vida amb 30 activitats que han aplegat uns 2.500 espectadors. La nova temporada obrirà la mirada internacional amb propostes com Qui va matar el meu pare, de Daphne Valduz, i una bellíssima jornada de Kernel Dance Theater.
0: Ui, doncs buongiorno! Aquestes hores del matí, quan passen 3 minuts d'un quart de 6, és moment de desplegar la revista del cor dels matiners per saber precisament com batega el cor aquest matí.
3: Batega.
0: A veure... Què li ha passat ara a la J-Lo?
3: Doncs mira que en una entrevista al programa de televisió estatunidenc Despierta Amèrica ha reflexionat sobre com canviem quan tenim parella. I ella defensa que quan estem solters som molt més creatius i productius.
9: A vegades les relacions xuclen tanta part de la teva vida que costa ser creatiu, costa estar focalitzat en tu mateix. Penso que quan estàs soltera pots ser més productiu i creatiu. Per això crec que tots volem trobar una parella que et permeti ser així i alhora tenir tot el que porta una relació.
0: Un aplaudiment per la intèrpret Marisa Gil, que sempre és una meravella. Els doblatges de Marisa Gil.
3: Els millors.
0: No hi estic gaire d'acord, depèn de com estiguis amb la teva parella,
3: clar,
0: no?
3: Totalment. Això és perquè ella no ha estat gaire bé.
0: Ella no està bé. Quan estàs bé, estàs enamorat, estàs creatiu, ets feliç, no t'importa treballar una mica més, aguantar la gent...
3: I que ja ho sabem, que ella no ha tingut molt de gaire sort.
0: Té aquell puntet estrany, eh? Jennifer López, a vegades penso les entrevistes, té un puntet així una mica estranya. Vinga, va, que seguim. El cor també batec amb Maxi Iglesias.
3: Sí, perquè aquests dies està de promoció amb la seva nova pel·lícula, Todo lo que nunca fuimos. És l'adaptació a la pantalla de la novel·la romàntica Alice Kellen. Ha reflexionat sobre la història d'amor que viu a la pel·lícula, en què es veu que no tenen ningú a favor, ningú està remant per allò, sinó són ells mateixos qui ho han de fer. I, de fet, el mateix Maxi Iglesias ho comparava amb la vida real. Deia això.
10: También tiene ese punto realista que nos enseña que en la sociedad hay muchas maneras de relacionarse y de vivir una historia de amor, tanto si es imposible como si no. Y si es imposible, yo creo que cada vez somos más conscientes de realmente por qué lo es, ¿no? No que sea imposible por algo que está estigmatizado o que está acordado en base a ideas antiguas o a una tradición, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es imposible realmente? Y creo que esta película abre ese debate, ¿no? También de decir realmente qué sucede aquí.
0: Reflexions de Maxi Iglesias, també els matiners de Catalunya Ràdio. 10 minuts, 6:15 del matí. Ahir van tenir una conversa. Jordi González, Ricard Ostrell i el convidat Josep Cuní, que us recomano que recupereu a través del web i l'app de Catalunya Ràdio, perquè val la pena escoltar i Cuní. Mm-hmm. Una conversa tres interessantíssima, de la qual vam aprendre moltes coses. Lara.
3: Doncs sí, ens va visitar, com m'explicava Josep Cuní, i ens va deixar reflexions com aquesta.
11: No et cansen les tertúlies?
12: Però és que les tertúlies que vaig posar en marxa no tenien quotes. I les tertúlies es van pervertir el dia que hi van començar a posar-se quotes. I que els professionals vam acceptar que ens imposessin quotes. Diguem-ho tot. I ara són pures quotes. I quan una persona va a una tertúlia per quota, tu saps perfectament què dirà, i si a tu no et diu res, per què li ha de dir a l'audiència? Si tu ets el filtre entre qui parla i l'audiència. Si no t'aporta res, què li aportarà l'audiència?

0: Fem camí cap a 6:15 del matí i estem escoltant una meravella de cançó per saber què passava tal dia com avui.
1: Doncs un 5 de juny del 2016, ara fa 10 anys, els quatre membres d'ABBA actuaven junts per primera vegada des del 1982. Ho feien en una gala privada per commemorar els 50 anys d'aquella primera trobada entre els dos fundadors d'ABBA a Estocolm. L'actuació va començar de manera molt i molt improvisada amb un dels seus grans èxits del 1980, com és aquest que sentim, Me and I.
0: Jo et dic també que el tema d'ABBA és per donar-li de menjar part, perquè van tenir un merder aquests com a banda.
1: Sí.
0: Que van guanyar molts diners, però...
1: però
0: no passaven
1: bueno,
0: per la porta.
1: Ara. Però bueno, ja deu passar amb aquests grans grups.
0: Sí, però jo crec que ells encara no segueixen sense parlar-se.
1: No, clar.
0: El mal rotllo segueix.
1: Si
0: al cap el que hauria de fer és escoltar els matiners i sobretot escoltar la gent d'Estrocat. Vinga, va, volem saber també quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica com cada matí la Cristina Borreguero d'Estrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 5 de juny tenim la lluna transitant per Aquari i això ens pot ajudar a agafar una mica de distància emocional. A vegades va molt bé sortir del drama, mirar les coses des de fora i observar amb més objectivitat. Aquesta lluna afavoreix les idees noves, les solucions creatives i la capacitat de trencar patrons que ja no tenen sentit. Avui, si alguna cosa se't queda petita, potser no cal insistir-hi més. Potser toca mirar-ho d'una altra manera. Bon divendres.
0: Déu-n'hi-do, el missatge per acabar
1: està
0: la setmana,
1: bé,
0: eh?
1: Està bé, per ser divendres està molt bé.
0: Sí, calma, que acabem
1: calma
0: de començar el divendres.
1: Calma, rebaixeu el drama.
0: Ara, molt bé, Lara, molt ben resumit, això.
1: Molt bé,
0: vinga, va, que també volem saber qui bufarà espelmes avui, aquest divendres 5 de juny.
1: Vinga, som-hi amb alegria.
0: Oi, ella, passa?
1: Epa, la lluna.
0: Escolta, però com t'està afectant la lluna?
1: Bueno, he deixat el drama de banda.
0: Molt bé, Lara,
1: clar que sí. Només queda l'alegria. Avui fa anys, Ona Carbonell, que entre piscina i piscina arriba 30 anys. S'ha posat molt tou amb la seva música perquè avui fa 70 el saxofonista Kenny G. Segueix escrivint la seva vida just avui que en 70... No entenc res d'aquesta frase.
0: Que en fa 77?
1: Falta un fa.
0: Per favor.
1: Que en fa 77 l'escriptor Ken Follett.
0: Dic, favor,
1: no sé què estic llegint.
0: Però si t'has llegit abans, és com que no t'ho llegeixes abans.
1: M'he quedat allò el cervell com a... Bueno, fa 77 anys l'escriptor Ken Follett.
0: Molt bé.
1: I segueix fent voltes al sol i també sobre ell mateix en Bisbi. Bufa 47 espelmes al cantant David Bisbal. Amb un als cors que feia anys sempre és una bona notícia.
3: I tu, per què matines?
4: No, ara mateix no caigo, no.
3: Explica'ns-ho.
4: A veure, dame el papel.
3: 93 201 7474.
4: A quina ràdio?
3: Catalunya Ràdio.
4: Molt bé.
0: Per cert, aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio us presentem un nou podcast que ja podeu trobar a la plataforma 3Cat. És un videopodcast, de fet, que es diu I ara què? No marxeu, que I ara què? Més enllà de l'esport. Us ho explicarem d'aquí uns moments als matiners. Abans per això, i abans no arribem a 6:15 del matí... La música de Quimi Portet i Manolo García, una d'aquelles cançons que ens serveix per dir-vos bon dia i també per engegar pràcticament el cap de setmana. Han tornat als escenaris, estan de retorn, fan sonar els seus grans èxits. Cançons com aquesta, amb la que us diem bon dia i benvinguts a Catalunya Ràdio. Com un burro amarrado en la puerta del baile, son ells, el último de la fila.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el rebuig dels docents al nou acord entre els sindicats i el govern. A partir de les 10 del matí parlarem amb Laura Pedro Albiol, primera guanyadora del Goya a millors efectes especials. A la tarda recuperarem pregons de festa major, els més divertits i alguns de fallits. El Catalunya Nit farà un programa especial sobre el Primavera Sound amb el retorn de Paula Jornet als escenaris i abordarà també el fenomen de The Cure amb fans i el grup d'homenatge Obscure. I aquest cap de setmana, al suplement, estarem molt pendents de l'arribada del Papa a l'Estat i en parlarem amb fans de Lleó XIV. També recordarem la figura d'Arcadi Oliveres amb dos dels seus fills i Mònica Terribas. Diumenge, a l'Eclipsi, ens visitarà Gerard Quintana.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Vinga, va, benvinguts, benvingudes. No esteu somiant, hem arribat al divendres final de setmana. Ana Alfonso, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Ho hem estat comentant també al llarg d'aquesta última hora, perquè avui torna a haver vaga d'educació a tot Catalunya.
3: Això després que els docents hagin rebutjat el preacord entre sindicats i govern a la consulta unitària. La participació a la votació, recordem-ho, va ser del 60%, i dos de cada tres mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
3: El sindicat crida a participar en les pròximes mobilitzacions, que seran la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa.
2: La CGT surt reforçada d'aquesta consulta.
3: No va firmar el preacord i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó, Laura Gené, secretària del sindicat.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
3: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària, com explica el secretari d'aquest sindicat, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill. I aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat.
2: Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text.
3: Sí, perquè tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant. Professors de secundària ja han confirmat que hi anirà aquesta roda de contactes. La USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
7: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
2: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent.
3: Esquerra i els comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat la crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC s'hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules.
2: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya també fa vaga.
3: Comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat.
2: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluja que ha afectat diverses comarques.
3: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3 a Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que van ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé 170 avisos, la majoria al Ripollès i al Vallès Oriental.
2: La pluja també ha afectat a la Patum de Berga i al Primavera Sound.
3: Sí, ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal. El Primavera Sound ha sortit més perjudicat, es van cancel·lar els principals concerts, no han actuat ni Massive Attack, ni Doja Cat, ni tampoc Bad Gyal. Avui, si tot va bé, The Cure actuarà a l'escenari principal i també serà el torn d'Skrillex.
2: El rodatge de la pel·lícula Casa en Cendres, la segona part de Casa en Flames, arrencarà aquest hivern.
3: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que Viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explicava així.
8: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera. Esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar a 3 Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
2: Gràcies, en Alfonso.
3: Fins ara.
2: Fins ara. 6:04, Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
2: Moment de repassar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
9: Doncs a la premsa...
2: A veure, qui comença? 1, 2, 3.
9: Sílvia, vinga.
10: A la premsa editada de Catalunya, unanimitat en el titular de portada sobre el conflicte educatiu. L'Ara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. Titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periódico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors.
11: La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents. Tots vestits, els veiem amb samarreta groga. A l'Ara, la principal imatge és per un Primavera Sound passat per aigua, en què es veu el parc del Fòrum ple de gent amb paraigües. Al periòdico, la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobreimpressionat, en què es llegeix "Així és l'Espanya que rebrà Lleó 14".
10: Pel que fa a la premsa de Madrid, el País obre edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia. I el Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González.
11: Quan a les fotografies, a El País és per al germà de Pedro Sánchez en el judici, amb un titular a sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat per influir en res.
10: I el Mundo, la imatge destacada és del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
2: I a les pàgines d'opinió de la premsa, el conflicte educatiu i els casos de presumpta corrupció al voltant de Pedro Sánchez.
11: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al no dels docents a acceptar el preacord en què els sindicats van arribar amb el Departament d'Educació.
10: L'Ara es pregunta com reconduir el desacord educatiu.
11: I exposa que després d'un acord en termes quantitatius, en termes de diners i de mitjans, ara cal obrir un debat qualitatiu i parlar d'educació.
10: La Vanguardia destaca que la crisi de l'educació catalana s'agreuja.
11: El rotatiu de Godó demana que es torni immediatament al diàleg i alerta que no es descarta la vaga indefinida dels docents.
10: Canviant de tema, el periòdico lamenta que els informes de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil sobre el Partit Socialista dibuixen un escenari greu i fa una crida a preservar les institucions.
11: Diu el periòdico que la gravetat dels fets requereix explicacions per part de les institucions afectades i també diu que el govern hi ha de contribuir en aquestes explicacions. A més, considera que s'han d'assumir responsabilitats polítiques.
10: El País també destaca que cal donar explicacions més detallades i convincents sobre el cas Leire Díez i diu que, sobretot, les ha de donar la directora de la Guàrdia Civil.
11: Subratlla que el sumari ha descobert un nivell de connexions de l'exmilitant del PSOE molt superior al que es coneixia.
10: Afegeix que només les respostes veraces i l'assumpció de responsabilitats poden tornar la credibilitat a les intencions de netejar avui en entredit.
11: Per la seva part, El Mundo es fixa en el cas judicial del germà de Pedro Sánchez i diu que la claveguera textualment està al costat, textualment també, del germanici.
10: I afegeix que el fet que David Sánchez hagi estat jutjat demostra que l'Estat funciona malgrat aquells que pretenen evitar-ho.
2: Repàs també la premsa digital. Qui va fer una celebració pujada de to?
10: Doncs l'equip juvenil d'un club de futbol de Bonrepòs i Mirambell, això és una petita localitat valenciana de 4.000 habitants, van pujar de categoria després de guanyar la Lliga i per celebrar-ho van organitzar un sopar al poliesportiu municipal. Fins aquí res destacable, però resulta que l'entrenador va contractar un stripper. La majoria de nois de l'equip tenen 18 anys, però també n'hi ha de 16 i 17. Com que aquest striptease va tenir lloc a dependències municipals, l'Ajuntament ha presentat una denúncia a la Fiscalia perquè havia autoritzat el sopar del club privat, però no un espectacle eròtic.
2: Mare meva.
11: Sí, sí.
2: Mare meva. Ai, què investiga la policia de Nova York?
11: Doncs investiga per què hi ha diversos vídeos en què homes surten de les clavegueres en ple carrer com si fossin les tortugues ninjas, no? Que també vivien a les clavegueres de Nova York. Doncs en aquests vídeos, que són captats per les càmeres de vigilància en diversos barris com Brooklyn o Queens, s'han viralitzat a les xarxes. I et preguntaràs, i què hi busquen sota terra aquests individus, no?
2: Què hi deu haver-hi?
11: Doncs la policia creu que miren aviam si troben objectes de valor. Això ho llegim a diversos mitjans digitals.
2: Aquí han enxampat infraganti.
10: Doncs un home mentre robava un patinet elèctric al centre d'Oviedo en plena llum del dia. En un vídeo que s'ha fet viral es veu com aquest home estira un parell de patinets que estan lligats a una tanca del carrer amb una cadena i a cop d'estirar i estirar finalment aconsegueix trencar una de les cadenes i tan bon punt allibera el patinet se l'emporta carrer avall. De fons se sent com les persones que graven el vídeo estan avisant la policia que ja no va arribar temps d'evitar el robatori, ho explica el Nació.
2: I qui s'ha endut un bon ensurt?
11: Doncs els banyistes de la platja de Palma, a l'illa de Mallorca, on va aparèixer inesperadament una colobra de ferradura. És una serp completament inofensiva, però es mou molt ràpid i va anar passant entre les tovalloles dels banyistes de manera que s'anaven aixecant, s'anaven espantant i s'anaven apartant ràpidament al seu pas. Això ho explica el Nacional.
2: Passat una nit de pluges, ho hem comentat també a partir de les 5 del matí, només començar el programa, que avui...
11: Sí, a més, la Patum finalment s'ha pogut fer, oi? Però una mica més tard. També el primavera hem vist com ha plogut moltíssim. Veiem aquestes imatges als diaris de les fotografies, no? D'aquesta imatge de gent amb paraigües.
2: Sí.
11: El primavera, és a dir, que ha afectat molt la pluja aquesta nit. Ara ja ha parat,
2: Ha parat una miqueta. Sí. Veurem si al llarg del matí, que és el que es preveu avui, milloren aquesta temperatura, aquesta pluja. De fet, les màximes avui no arribaran als 28
11: graus. De fet, ha baixat la temperatura, es nota.
2: Abrigueu-vos si heu de sortir de casa, per cert. Marta Viana, bon dia de nou.
12: Bon dia.
2: Amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. I per on comencem, Marta?
12: Doncs ara ho comentàveu precisament, a veure què passa avui amb la pluja, al Primavera Sound, perquè avui toca The Cure.

0: És un dels caps de cartells més esperats d'aquest primavera. També pel primavera d'aquesta nit hi passaran Skrillex, Pink Panthers o Malena.
1: A veure si la pluja, que no ha de ser així, no jugui una mala passada en aquesta nova edició del Primavera Sound i no s'ha de suspendre cap concert com ahir, que no van poder tocar, entre d'altres, Matguiel. Més coses per avui, Marta.
0: Mira, això t'agradarà, perquè són aquests concerts sorpresa que fan alguns dels artistes, i Nati Peluso hi torna a Barcelona.

0: anunciat concert sorpresa, sorpresa i no tan sorpresa, també us he de dir, perquè ja ha dit on serà, serà la Casa Seat, serà avui divendres a 2:15 fins 4:15 de la tarda. Les entrades són gratuïtes, però s'havia de fer una reserva prèvia, evidentment, quan Nati Peluso va anunciar això, de seguida es van acabar. Això sí, si sou dels que creieu que teniu sort a la vida, doncs us podeu apuntar a la llista d'espera i a veure doncs, si acaba sonant la flauta. Porto una altra novetat, escolta això i a veure si et sobe. No hi ha plan B, haig d'arriscar, sé el que em convé, no em puc traicionar.
1: I si no hi ha camí, jo l'hauré de forjar. Home, uns els tenim molt localitzats, que és la veu de Búhos.
0: I l'altre què?
1: A veure, a veure.

0: escoltant, Marta?
1: Doncs la cançó que es diu No hi ha pla B, la nova cançó en debut, com deies, amb col·laboració de Leire Martínez, excantant de La Oreja de Van Gogh, que ha fet aquesta col·laboració. Per mi molt sorpresa, però molt xula. A mi m'agrada molt com sona, molt Buhos i molt La Oreja de Van Gogh.
0: Mira, que m'han enviat per cert una nota de veu la gent de Buhos. A veure si la podem escoltar.
1: A veure.
2: Bon dia, matiners. Aquí Guillem Soler, el que fa les cançons i les canta amb Buhos. Molt feliços perquè estem d'estrena amb una cançó la que hi canta la Leire Martínez, la que va ser vocalista durant molts anys de La Oreja de Van Gogh. Ens encanta fer-la cantar en català i amb un tema que té un rerefons interessant, que ens parla del camí a la vida i de que si saps el que vols fer t'hi has de tirar de cap per poder ser feliç. Espero que us agradi tant com a nosaltres.
0: Doncs mira, quina meravella, el Guillem de Buhos, amb aquesta nota de veu, que ahir vaig anar a dormir amb aquesta veu.
1: Fantàstica.
0: Mira, quin àudio que tinc. Gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Avui movem el dial quan falten 2 minuts per arribar a 5:45 del matí fins al maig del 1986, perquè en Pere Calders va ser guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i aquell mateix dia Catalunya Ràdio va emetre el programa Ciutadans de Catalunya amb Calders com a protagonista.
3: Us han dit somiar truites algunes vegades, senyor Calders?
4: Sí. I m'ho he dit a mi mateix.
3: I com us ho preneu quan us ho diuen o quan us ho dieu?
4: Depèn de l'idea que em faig de la truita. Sí, vull dir que de vegades això pot ser pejoratiu o pot no ser-ho. Depèn d'aquesta mena de dimensió del somni en el qual vulguis penetrar. A mi no em molesta gens. I em llevo somiant truites i em vaig a dormir somiant truites. Això no és sempre bo. De vegades m'ha procurat ensopegades memorables, però...
0: I quan falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Normandia, al nord de França. Guillem Soler, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Fa exactament 82 anys faltaven pocs minuts perquè els primers vaixells del bàndol aliat desembarquessin a les platges de Normandia, un moviment que va capgirar el curs de la Segona Guerra Mundial i que va fer possible el món on vivim actualment. Més de 8 dècades després, l'anomenat Dia D és una data molt important a les costes normandes, on es fan cerimònies oficials, desfilades, recreacions històriques i homenatges als cementiris militars on descansen milers i milers de soldats.

0: A la resta dels països aliats també es fan commemoracions institucionals i es reten homenatges als pocs veterans que segueixen vius avui en dia en una jornada de record i de reconeixement. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de França, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 6 del matí acabem la setmana amb el Matí de Catalunya Ràdio, sí, Maiol.
2: Perdó, Guillem Soler ha fet una cançó amb la Leire i alhora ha anat a Normandia.
1: No, el nostre Guillem Soler no és el Guillem Soler cantant de bosc,
2: val,
1: que a més
2: val,
1: a més tenen un to de veu que no té res a veure.
2: Bueno, però a vegades amb la ràdio, escolta'm, el Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 6, molt pendents de la vaga d'educació. Recordem, avui hi ha vaga a tot Catalunya dels professors, després que ahir a USTEC, els professors afiliats a USTEC, ja ho diré bé, votessin que no a la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació. Avui hi ha nova jornada de vaga i avui tindrem tots els protagonistes al Matí de Catalunya Ràdio, començant per la consellera Esther Niubó, la portaveu d'USTEC, també tindrem a les famílies, estarem a les escoles, per tant, molt atents a veure què pot passar a partir d'ara, perquè és la pregunta que es fa una mica a tothom. Després també farem una mica més de la visita del Papa, que demà ja arriba a Espanya. Després parlarem amb la primera guanyadora del Goya Efectes Especials, a partir de les 10. Avui el dilema serà sobre si hem de deixar diners als amics o no.
1: Déu-n'hi-do aquest dilema, també t'ho dic.
2: Exactament. I la taula de recomanacions del cap de setmana, com sempre, abans del final de festa, amb el Gavaldà i el millor humor.
1: Doncs mira, res, d'aquí pràcticament 13 minuts engega aquesta nova edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Abans, per això, moment de posar-vos a prova, i sobretot posar a prova també la vostra intuïció. He de dir que tinc una setmana fantàstica, la de Maiol. Juntament amb Sara Llobet.
2: Ah, Sara Llobet, que li hem donat un micròfon perquè parli ella mateixa, però diu que no vol. Va, avui que són les eleccions
1: Sara,
2: del Madrid.
1: Sara, escolta.
2: Dades sobre Florentino Pérez.
3: Ai.
1: Ai, patrino Florentino.
2: I en concret, quina és la seva fortuna estimada i quina posició ocupa entre els milionaris del món? Va, que en són dues. Fortuna estimada, Florentino Pérez, ràpid.
1: Jo diria 1.000 milions.
2: 1.000 milions de què, d'euros o de dòlars?
1: D'euros.
2: D'euros, 1.000 milions d'euros.
1: Va.
3: 85.
2: 85 què, milions?
1: 85.000 o 85?
3: 85 milions.
2: 85 milions?
1: Només?
3: No, 1.200 milions.
2: 1.200, diu la nostra redactora d'Economia. Florentino Pérez té una fortuna de 6.900 milions de dòlars, que al canvi serien 5.940 milions d'euros. I això el situa en el lloc número...
1: Què sé, del món?
2: Del món. De l'1 al 1.000, va.
1: No, doncs jo què sé, Mariol, no ho sé, no tinc ni idea.
3: 27, 84.
1: 40.
2: 568.
3: Moremela, que malament.
2: A Espanya, segons el càlcul del 2010, era el desè més ric, però jo crec que quan Forbes actualitzi la llista estarà al top 5 bastant probablement.
1: Déu-n'hi-do, per això la fortuna, eh?
2: Home, sí.
1: Tu vas allà, actualitzar targeta.
2: És que, de fet, ha tingut un gran creixement en l'últim any, que tu dius, a tu Florentino Pérez et sembla igual de fastigosament ric que l'any passat,
1: sí, sí.
2: Doncs ell
1: sí.
2: Ha augmentat bastant la seva fortuna l'últim any.
3: Que bé.
1: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
1: D'aquí uns moments, per ser al programa, no parlarem de diners, sinó d'esports, perquè ja podeu trobar la plataforma 3CAT. I ara què més enllà de l'esport? Us expliquem què és d'aquí uns moments.
4: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
5: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
4: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
5: Que hi podia, no? Se l'encarregava de dir, alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
4: El divan, el valor de la conversa.
5: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens, d'això no pots parlar.
4: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
6: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: Leire Díaz, bon dia.
7: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
6: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
7: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
8: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
9: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
6: Catela Penya, què passa?
10: Quina il·lusió. Ah,
6: hem engreixat una mica.
10: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
6: Sí.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
11: Un món on tothom està de vacances.
12: En creure un món.
11: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
13: Potser el seu nom no et sona, però segurament que has vist dibuixos seus, ja siguin de cuina o de botànica. Ens visita la il·lustradora Gala Pont.
14: O tinc la sensació que és que quan va passant la vida tornem a reescriure les coses que ens han passat.
15: L'altre barri, amb Blai Mercè.
4: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
17: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
18: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
19: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. Som client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
15: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
4: Els més matiners.
1: Dos minuts, arribem a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. I alerta perquè, us estàvem dient fa uns minuts, ja teniu disponible a la plataforma 3CAT tots els capítols d'un nou videopodcast que es diu I ara què? Més enllà de l'esport.
20: I després, quan guanyes, què més hi ha?
21: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
4: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
22: I el moment de retirar-se va ser complicat?
4: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
23: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
24: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
4: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
21: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
18: Són 5 capítols en què l'exjugador d'handbol Viren Morros conversa amb esportistes retirats sobre els valors que l'esport ha deixat a les seves vides. El propi Viren ens ho explica.
25: Un podcast on parlarem amb grans esportistes ja retirats i els hi faré la pregunta que em vaig fer jo quan em vaig retirar. I ara què? Però no ho faré sol. M'ajudaran els esportistes del futur.
18: Hi han passat esportistes coneguts per tots, com Tiago Alcántara, Àlex Corretja, Laia Palau, Felipe Perrone o l'estrella de natació artística Andrea Fuentes, que comentava això sobre l'èxit esportiu.
20: És que l'èxit què és, no? O sigui, el medim amb medalles o el medim amb que quan arriba el moment de que ja he acabat estic orgullosa del meu camí i m'ho he passat bé. Per mi és aquest l'èxit. I quan aconsegueixes això, les medalles acaben venint. Sí.
18: Durant la conversa els acompanyen les preguntes de nens i nenes que comencen a practicar esport i que tenen l'oportunitat de rebre consell dels millors.
26: Tu passaves millor de nedadora o d'entrenadora?
20: És molt difícil aquesta pregunta.
21: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
24: Quan eres petita jugaves sempre amb nois o amb noies?
20: I després, quan guanyes, què més hi ha?
1: Doncs ja ho heu sentit, almenys un petit tastet d'aquest nou vídeo podcast. I ara què? Més enllà de l'esport. Una nova estrena a la plataforma 3CAT que ja podeu escoltar, ja podeu veure, perquè els 5 capítols sencers els podeu trobar a la plataforma. 7 minuts, les 6 del matí. 9-3-2-0-7-4-7-4 per acabar la setmana. Deixeu-me que saludi aquest matí de divendres amb Pau. Pau, molt bon dia.
27: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veu de despert, Pau. Això vol dir que ja fa estona que estàs despert.
27: Sí.
1: A quina hora ens hem despertat, Pau?
27: Jo em llevo a les 3 del migdia.
1: A les 3 del migdia? O sigui que ara pràcticament te'n vas a dormir ja.
27: Sí, aquí una estona. Ara quan acabi de treballar ja me'n vaig a dormir.
1: Quin canvi d'horari més complicat, aquest. A veure, per què et lleves, Pau, a les 3 del migdia?
27: Perquè sóc forner i m'hi poso cap a les 8 de la tarda, més o menys.
1: Ah, val, és a dir, et lleves a les 3, és a dir, el teu dia comença a les 3 i la teva jornada laboral a partir de les 8, eh?
27: Ah, exacte.
18: I treballes tota la nit?
27: Sí. Treballo normalment de 8 a 7, però hi ha dies que a vegades fiquin abans, perquè al final de portar un negoci et fa estar-hi i has de fer moltes hores.
18: Clar.
1: Pau, treballes sol o acompanyat?
27: No, acompanyat. Som dos ara a la nit, però durant el matí també acaben sent més gent. Ara quan marxin la lleven les meves companyes i al final som colla.
1: Perquè estava pensant, dues persones treballant de nit us heu de portar bé, perquè si hi ha mal rotllo allà d'haver una tensió al forn de pa...
27: Ja fa uns quants anys que ens coneixem i al final tenim bona relació i va, ja, al final et coneixes i ja saps com portar-ho.
1: I escolta'm, Pau, com es diu el forn, per cert?
27: Es diu Fet de Farina.
1: Fet de Farina.
27: Sí, a l'Instagram o per internet. Estem aquí a Sant Fruitós de Bages i és un forn que portem la meva parella i jo.
1: Molt bé, perfecte. Sí. Doncs escolta'm, Pau, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que tinguis un molt bon cap de setmana.
27: Moltes gràcies, igualment.
1: Que vagi bé. Adéu. No marxeu, que ara hem de parlar amb l'Eloi Cordomí.
18: Ai.
1: Ens ha d'explicar no només les pluges de...
18: Sí.
1: d'aquesta matinada, també d'ahir la tarda, sinó també a veure si ens explica alguna de les coses que ha passat a la muntanya. Mentrestant, la música de Bet i Gossos. Segur que recordeu aquesta col·laboració que porta per títol No és nou.

0: Betty i Gossos, en aquesta col·laboració que es diu No és nou. A veure, Eloi, aquesta cançó t'agrada o no t'agrada? Bon dia.
1: Sí, m'encanta. De fet, m'ha recordat, dic això fa molt temps que ho vaig escoltar.
0: Quan eres jove.
1: Sí. Betty i Gossos, no?
0: Betty i Gossos, deu tenir ja... De tot fa molt, però... Uns quants anys,
1: No és nou la cançó.
0: Aquí ens movem entre novetats
1: però
0: i entre clàssics
1: molt.
0: De la música.
1: Ens agrada molt.
0: Escolta'm, anem pel que anem. Digue'm. O no?
1: Sí, farem el que podem, eh? Però sí.
0: Sempre ben fet, Eloi, sempre ben fet.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I amb l'Eloi Cordomí abans d'arribar a les 6 del matí, doncs això ens explica alguna anècdota que li ha passat a un home del temps que viu a la muntanya. Què t'ha passat, Eloi?
1: A veure, la història no va molt més enllà, eh? Però el que va ploure ahir aquí no està escrit.
0: És que és una, borrada,
1: estar... però una animalada. És a dir, ahir vaig estar comentant no, podran caure de 50, 100 litres potser puntualment en algun lloc, doncs pam, puntualment va ser casa meva, 105 litres per metre quadrat.
0: Déu-n'hi-do.
1: A casa, una barbaritat. O sigui, raja aigua per tot arreu, on tenia l'hort, ara mateix i, bueno, ara no, ara ja s'ha acabat, però ahir va passar un riu per sobre.
3: Ostres!
1: Després aniré a mirar a veure què ha passat. Les cabres estan bolles, els gossos estan bolls, les gallines estan bolles.
0: I ara què vas, amb el secador, secant animal?
1: No, ara espero que surti el sol i vaig a fer un reconeixement de que tots estiguin bé, no ho sé.
0: Ara també et dic una cosa, eh? Quina meravella aquests temporals quan ets a casa i els veus des de dins.
1: Sí. Ahir, en el fons, provocava una mica d'angoixa perquè rajava tanta aigua a tot arreu. Sí. És a dir, qualsevol paret rajava un raig d'aigua. Llavors, angoixava.

0: també al nord-est del país. Demà dissabte també algun ruixet a l'interior de Girona, nord de Barcelona. Alguns núvols també cap al sud. I diumenge, en general més sol, però al matí també passaran alguns núvols, així que una mica...
1: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 5. Lletra ferit.
1: Comissari, jo ja entenc el que vostè m'està dient. Però és que per vostè tot és una prioritat i, en canvi, aquí no tenim efectius. Escolti, hem desmantellat una drassana il·legal que fabricava narcollanxes i que en tenia dues de llestes amb motors de 2.500 cavalls. Tenim dues plantacions enormes de marihuana a Santa Coloma de Farners, que també hem desmantellat i on, a més, feien servir caimans com a trampa per possibles intrusos. Tres casos de violència domèstica. Una cèl·lula jihadista a punt d'actuar, que també hem desmantellat. Una infinitat de robatoris i furts i petits delictes, per no parlar del trànsit, amb fins a tres ciclistes atropellats i un conductor que encara no hem trobat. I vostè només es preocupa per l'assassí d'escriptors. En tots els respectes, em sembla una mica injust. Tinc dos dels meus millors homes investigant, però vostè ja sap com va això. És un tipus d'assassí molt poc freqüent. I malauradament haurem d'esperar un error seu per poder caçar-lo. O això, o que les 20 pistes que anem trobant tinguin una bona resolució. Sí, ja ho sé, que tenim tota la premsa al darrere, perquè aquest fill de puta no ens ho ha posat gens fàcil amb els seus missatges. Cada tot Déu vol tenir els seus 5 minuts de fama i miri que aquest fa mèrits per aparèixer d'aquí uns anys al Crims, amb allò d'en Carles Porta, dient que ha vingut a posar llum a la foscor. Ah, que vostè no el mira? Doncs miri, jo mirar-lo no. Però a la ràdio sí que en té ben enganxat el punyeter. Però és que a mi m'agraden molt també les novel·les negres. I vostè pensarà, un altre xalat que s'emporta la feina a casa i no pot desconnectar. Però és tan divertit veure com se les empesquen els novel·listes, que sovint no n'encerten ni una, de com treballem. Estaria molt bé que hi hagués un podcast basat en una ficció criminal i no en tant de crim real com a les radionovel·les d'aquell temps. En fi, comissari, tornem-nos a centrar en el cas, que ja veu que tinc ganes d'anar-me'n per les bardisses, però és que aquestes coses em posen negre. Sí, i ja sé, i em puc imaginar que vostè el pressiona al conseller, i encara més, ara que tots deuen tenir el culet que els fa xup-xup amb les eleccions a tocar d'aquí 4 dies. Però a nosaltres aquestes pressions no ens van gens bé. I el que hauria de fer vostè, si em permet el suggeriment, és defensar-nos una mica més, sobretot dels mitjans, que són uns veritables taurons i ens estan complicant força la vida. No li demano gaire cosa més, comissari. Només que ens ajudi a parar una mica el cop i si pot fer alguna cosa per tranquil·litzar tota aquesta gent que només vol carnassa, ens anirà molt bé. El com no en tinc ni idea. Però si vostè els va explicant tot això que jo li he dit, segur que tenen notícies per parar un carro. Aquí, el qui més em fot, i fan una feina periodística ben interessant, el mèrit no es pot negar, són els del Caso, que ara en versió digital no paren de treure bones notícies, però que ens tenen ben enfilats. Si a aquests vostè els pogués donar alguna de les altres notícies, això dels caimans, per exemple, estic segur que ens deixarien 2 dies tranquils per treballar una mica més. I sí, és clar. Ara no ens quedarà més remei que esbrinar quantes fires literàries es fan al país i blindar-les. Si no, no pateixi, no pateixi. D'això ens encarregarem nosaltres i ho coordinarem amb les àrees bàsiques i comissaries dels indrets afectats. No pateixi. Vostè tregui pit dels seus èxits policials que hem tingut a la contrada en les darreres 2 setmanes, distregui una mica l'atenció de tothom qui ens vol mal i guanyi temps perquè la sergent Siquier i el caporal Baireda puguin continuar investigant. Si fa això, li estarem ben agraïts i no pateixi
2: caimans? Que qualsevol mínima... Has sentit això dels caimans?
3: Sí, i m'ha deixat ben intrigat.
1: Gràcies, comissari. Els tinc aquí al davant, així que ara mateix els ho diré de part seva i no pateixi.

0: Però tregui'ns una mica els gossos de la pretxa de sobre i calmi el conseller. Li agrairem molt. Bé, sergent, caporal, bona tarda. Ja han vist que jo he fet la meva feina i estic fent tot el possible per donar-los més temps i perquè els treguin una mica la pressió de sobre. Però no serà fàcil. Tenim un assassí que mata escriptors. Es dedica a enviar missatges a la premsa i juga una mica amb nosaltres. Heu de reconèixer que és una història ben llaminera pels mitjans, que això no passa cada dia.
1: És per culpa de la globalització, inspector.
0: Què collons vol dir, caporal?
1: En els darrers 10 anys, els crims d'aquí han deixat de ser estrictament locals. Que n'hi ha, i molts encara, no es pensi. Homicidis per un pam de terra, per un tu fa 20 anys que em mires malament, o per deutes de joc, coses més o menys terrenals, per passar a ser globals. La penya ara es mata per defensar una plantació de marihuana, o per robar-la a una banda rival, per disputes territorials que venen des de Sud-amèrica i ens arriben aquí i s'enquisten amb els problemes locals que ja teníem amb el tema de les drogues. O bé per reptes virals que es fan a internet. Tot això ens ho complica tot molt. De sobte juguem a la Champions de la criminalitat. I vostè ho sap tan bé com nosaltres.
0: Sí, noi. En això no et falta gens de raó.
2: No me'n puc estar de preguntar-ho, inspector. Què collons és això dels caimans?
0: Uns paios molt bèsties que han ocupat un bosc de percaçada a la selva per fer una plantació de marihuana a l'engròs. Però quan dic a l'engròs, dic a l'engròs, poca conya. Els molt animals fins i tot han desviat la riera per poder tenir aigua per regar i en alguns indrets hi tenien caimans per protegir la plantació.
2: Cago en l'hòstia puta!
0: Ja ho pots ben dir. Ens van arribar veus per tres bandes que això passava. Primer van ser uns quants pagesos de Riera Vall que s'havien queixat als agents rurals que cada vegada baixava menys aigua. Però, esclar, en època de sequera ho havien atribuït a causes naturals. Però en veure que realment no en baixava gens, van anar remuntant el curs fins trobar la desviació que havien fet, carregant-se una part ben important de l'ecosistema i vés a saber quantes gorgues, basses i aqüífers subterranis a banda de l'aigua de reg dels pagesos. Van ser ells qui van alertar de la plantació. Després va ser l'escriptor Jordi Dausà, que a més és mestre, qui va alertar Serveis Socials i la DGAIA en veure uns nens petits al poble uns quants dies seguits sense escolaritzar. I tibant una mica el fil, es va saber que eren fills d'uns nouvinguts que treballaven suposadament de pagesos. Els nanos no parlaven cap idioma comprensible perquè es veu que els paios de la plantació són un grup serbi. I, és clar, no els havien escolaritzat ni res. Però després va ser quan vam trobar dos joves del poble que havien estat agredits per les bèsties i que sort en tenen de poder-ho explicar. És clar, havien vist la plantació i havien pensat en assaltar-la per emportar-se alguna planta i fer negoci pel seu compte, o autoconsum, vés a saber. Sigui com sigui, el cas és que van saltar les tanques, van entrar dins la plantació i a un d'ells, un dels caimans, el va mossegar en una cama. L'altre el va ajudar així com va poder i van escapar i arribar malferits fins a l'hospital comarcal. Al noi li han hagut d'amputar el peu i part de la cama per les mossegades patides i així va ser com vam saber no només que hi havia la plantació, sinó que feien servir els caimans. La setmana passada la vam desmantellar i vam detenir 11 persones.
1: Això en els bons temps dels Nege no passava. Ningú no es podia posar a plantar marihuana pel seu compte si no volia acabar al mig d'un piló de formigó o donant de menjar els peixos al mig de la badia de Roses. Eren uns mètodes brutals i gairebé mai no els podíem enxampar. Però com a mínim hi havia només un gall al galliner. En canvi ara ho tenim tot esvalotat i a cada dia que passa pitjor.
0: Faré que no he sentit el que has dit, caporal. No sigui cosa que algú pugui entendre com a connivència amb l'enemic o, encara pitjor, complicitat de les forces policíaques amb un clan mafiós que no et vull dir que no hagués existit en el seu moment. Però he de reconèixer que, com a mínim, els Neja tenien i tenen estil i han sabut complir el somni de Michael Corleone. Avui tothom sap que la família té un origen tèrbol i que segurament continuen manejant una part important dels negocis bruts del país. Però s'han transformat en grans empresaris, polítics, tenen un eurodiputat a la família I fins i tot un dels nebots és un capellà, cada vegada més influent a la Cúria Vaticana, el sobri de qualsevol família mafiosa. A banda de ser propietaris d'un munt d'hotels, restaurants, discoteques i altres negocis de tota la Costa Brava, i per tant un dels màxims empresaris i grans de lloc de feina de tota la contrada. Gent amb estil, no com aquells aficionats de pèl en cinc d'avui en dia, que per protegir les plantes són capaços de muntar un exèrcit armat amb Kalashnikov. Ara, això dels caimans és l'hòstia. No sé on anirem a parar. Però bé, deixem-nos d'hòsties i anem al gra. Com tenim el nostre assassí en sèrie?
2: Doncs de moment se'n fot del mort i d'aquí el vetlla. Porta dos cadàvers i amenaça a matar-ne els següents esdeveniments literaris. Amb una mica de sort, podrem tenir alguna cosa de les càmeres de seguretat de dues botigues i un banc proper a l'establiment, on va comprar el punyal de submarinisme que va fer servir a Cabrils. I potser els informàtics ens podran dir alguna cosa dels ordinadors que vàrem capturar el locutori del Raval, des d'on va programar l'enviament dels mails als mitjans. L'únic que hem tret de positiu fins al moment és haver desmantellat aquest cau de rates de claveguera. Però això no és res, i el problema el continuem tenint.
0: Bé, no us preocupeu. Heu fet molt bona feina i he passat tot el que tenim als equips de perfilació per si poden tenir alguna idea del tipus d'home en què ens enfrontem. Crec que el millor que podeu fer és anar a casa, descansar una mica i demà ens hi tornem a posar. De moment, i a falta de res millor, haurem de mirar de protegir al màxim les fires literàries i esdeveniments. Demà a les 10 del matí hauríeu de ser aquí. He quedat amb un periodista cultural per analitzar aquests esdeveniments i intentar preveure quins poden ser els més interessants pel nostre home. Us sembla bé?
1: Sí, perquè ara mateix tornem a estar parats. Aviam si al llarg del dia ens poden arribar imatges o alguna cosa que ens permeti seguir alguna línia d'investigació, perquè ara mateix estem del tot parats. Podem continuar tibant una mica del fil editorial i de les relacions entre associacions d'escriptors, però molt em temo que és una espècie de via morta.
0: El que he dit, caporal. Gràcies per la feina i a descansar, que demà serà un altre dia.
1: Crec que ens hem sortit prou bé. M'agrada l'inspector. No ha dubtat en defensar-nos davant del comissari i la veritat és que la numeració de coses que han passat aquesta setmana fa feredat. Caimans en una plantació de marihuana. No sé què haurem de veure encara en aquest país.
2: De tot. Les coses estan molt malament. Tots els nanos es volen fer narcos o futbolistes. I ara ja comencen a tenir més clar que potser es guanya més pasta fent-se narco que jugant amb la piloteta dels collons. Que has de ser molt bo per poder aconseguir alguna cosa. Això acabarà malament. Cada cop hi ha més morts i més violència al carrer. I nosaltres al mig, amb poques eines per poder parar el cop. Els nanos de robatoris estan cada vegada més desesperats. Mai no havíem vist tantes armes blanques com ara. Hi ha molta inseguretat, molta gana i molta por. Però això no ho podem dir. No sigui que projectem una mala imatge del país. O ens posem a fer molta feina a les escoles, als instituts, amb els pares i amb els nouvinguts, o anirem pel pedregar. Aquest país se'n va a la merda. I després encara hi ha gent que se sorprèn de l'ascens de l'extrema dreta. Jo estic ben preocupada i cada cop em torno més pessimista. Serà que dormo massa poc darrerament o que com a mare estic ben cagada del món que estem construint.
1: O una mica de cada cosa. Sí que és veritat que fas fareir. Jo ja tinc dos companys que han decidit deixar-ho. Estaven destinats a Barcelona, però en els darrers dos anys han vist que la cosa s'embrutava molt i la sensació de perill és cada vegada més gran, així com la impotència i el fet que no et valorin la feina. I han dit que fins aquí n'hi ha prou.
2: I ara a què es dediquen? Eren grans o joves?
1: Un tenia 40 anys i se n'ha anat a treballar amb el seu sogre en un taller mecànic de la família. I ara, sempre que ens veiem, diu que fa 10 anys que hauria d'haver fet casa al sogre i anar a treballar amb ell molt abans. Que n'està encantat. L'altre és jove. En té 28 i ara es dedica a treballar en coses de logística al port de Barcelona. Està ben avorrit, però acaba de ser pare, té un horari fix, una feina que no ha de pensar gaire i, a més, també es dedica a escriure i ara publicarà la seva primera novel·la.
2: Mm-hmm. Que vagi en compte, que això d'escriure ara és una professió de risc.
1: Ja ho pots ben dir. Antònia, bon dia. Has vist el caso?
3: Collons, Estanislau, que són només les 8 del matí. Fa un quart d'hora que m'he llevat i estic donant el pit a la nena.
1: Doncs deixa de donar-li, que potser se't fa agre de cop.
3: Tan greu és?
1: T'ho llegeixo jo mateix perquè te'n facis a la idea.
3: Va, dispara.
1: El lletre ferit, l'assassí d'escriptors, afirma que continuarà matant escriptors. El caso rep una carta en exclusiva de l'home que es bateja així a si mateix i assegura que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant properament.
3: La puta d'oros!
1: Espera, espera, que llegeixo. El caso ha tingut accés a una comunicació esfereïdora. Un home que es fa dir a si mateix el lletre ferit i que s'atribueix als assassinats de l'escriptor Joan Daniel Bessonov i de l'escriptora Ada Castells a la Vila del Llibre de l'Escala i de Cabril, respectivament, assegura que continuarà matant escriptors i que a partir de la tercera mort ens explicarà els motius que té per fer-ho i si ha pogut comprovar la teoria que l'impulsa a cometre els seus homicidis. El fet que a la carta rebuda s'hagin esmentat algunes informacions concretes que no han aparegut a la premsa i que no publiquem per no entorpir les investigacions atorguen una gran validesa a aquest missatge i per això el nostre consell editorial, després de sospesar-ho molt, ha decidit publicar la missiva i avisar al mateix temps el Departament dels Mossos d'Esquadra de les nostres intencions. Esperem que avui els investigadors es posin en contacte amb nosaltres per esbrinar més coses sobre el missatge rebut. De moment, el que sí que podem afirmar és que l'home, com a mínim es refereix a ell mateix en masculí, ha demanat que a partir d'ara l'anomenem el lletre ferit i que la posteritat els seus crims es coneguin com els crims del lletre ferit. Afirma que és algú que coneix molt bé la indústria editorial i el món de la literatura catalana i que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant posteriorment. Afirma que pensa continuar matant autors en diferents indrets del país coincidint amb esdeveniments literaris, que es diu quan els escriptors surten de les seves infames llodrigueres, en paraules textuals. També afirma que no dubtarà en refinar els seus mètodes d'assassinat i que fins ara ha estat molt compassiu amb les seves víctimes i que, si cal, pot endurir els seus mètodes tot el que calgui. També assegura que els Mossos d'Esquadra estan ben perduts, per això els dono peixet i algunes pistes, perquè si no tens un rival això no és gens divertit. Moriarty no seria res sense Sherlock Holmes i a la inversa. I ja us adverteixo, investigadors de Pelham 5, que Sherlock no us servirà de res. Això no es resol tocant el violí i pensant en el sexe dels àngels. Això només ho resoldreu amb sang i baixant a l'arena. I quan us penseu que em teniu, quan hagi acabat amb el meu pla, tocaré el 2 i mai ningú no sabrà res del lletre ferit. Però la literatura m'ho agrairà eternament.
3: Collons! Segurament sí que se'n farà la lletagra. Tros de fill de puta! On ets ara?
1: En un bar, a 10 minuts de la comissaria. El que hi ha allà a prop està massa ple de policies i mala gent. Passo de trobar-me segons qui.
3: Dóna'm mitja hora i ens veiem al despatx. Ves esbrinant qui són aquests del Caso, que em sembla que els haurem de fer una visiteta. I, si pots, demana'm un entrepà de llom amb formatge. Aquest cabró m'ha obert la gana i aquí només tinc magdalenes de bossa i cafè de càpsules. Porta'm això i t'ho pago en arribar, d'acord?
1: D'acord. També buscaré totes les fires i festes literàries que hi hagi aviat. Haurem de començar a pensar si fem algun dispositiu especial o què, no?
3: Ben pensat.
2: Estic fins al que no sona del puto fil musical d'aquesta casa.
1: Sí, no aporta gaire varietat. Té, Carpanta, el teu esborzar.
2: Oh, mil gràcies. Què et dec?
1: 6 euros, tot plegat.
2: Hòstia, no és gens car el lloc aquest. Si a sobre és bo i el cafè és d'aquests de veritat, m'hauràs d'ensenyar on és.
1: Ja hi anirem, ja. He descobert que hi fan uns menús al migdia que tothom recomana i que no són pas cars.
2: Ets un pou de sorpreses. No sé què faríem sense tu. Digues, què has descobert?
1: que això del món del llibre és molt més complex i complicat del que mai no hagués imaginat. Saps que hi ha una barbaritat de fires i actes literaris abans i després de Sant Jordi i que no tenia ni idea que existien?
2: Doncs l'inspector es posarà negre en saber-ho i haver de pensar tot de dispositius per cobrir-los. Anem a veure'l. Hem quedat alguna hora amb els del Caso?
1: Els he trucat. El director ens espera quan vulguem i estan disposats que hi vagin els companys informàtics de Barcelona ara mateix per anar avançant feina. He demanat als companys d'homicidis d'allà que ens facilitessin la gestió i ara mateix ja hi ha un equip que ha anat a la redacció. Nosaltres hi podem anar quan ens vagi millor. Per això no hi ha problema.
2: Perfecte. Anem a veure l'inspector. Crec que el nostre assassí no sap quin vesper ha anat a picar.
1: Per què ho dius?
2: Perquè si fossis una mica intel·ligent no tocaries els collons a un inspector dels Mossos que es diu Ares, el déu grec de la guerra.
0: Bon dia. Heu pogut descansar una mica?
4: Ja heu vist que el nostre fill de puta té ganes de passar la posteritat i se li ha pujat l'ego fins més enllà del que és suportable. Li haurem de fotre un bon gec d'hòsties perquè es deixi de creure una estrella del rock americà i baixi a la puta realitat. Però de moment, això no fa res més que afegir nova pressió.
1: Doncs molt em temo, inspector, que el que li diré ara no li agradarà gens. Hi ha un munt de fires i actes literaris previstos en breu en els quals podria tornar a actuar. Tenim la fira literària Joan Cid i Mulet, que es fa a Jesús, a Tortosa, el 14 i 15 d'abril. Tenim Sant Jordi, que es fa arreu del país, però ell mateix, en el missatge que ha enviat als del Caso, ho ha descartat. Diu que no vol que els escriptors se sentin cohibits i que no vol deixar ningú sense la seva signatura, que ens dona una treva. Llavors ja arribaríem a la Fira del Llibre Vell de Figueres el 3 de maig. El 7 de maig és la Fira del Conte de Palamós. I el 13 de maig a Vilanova i la Geltrú fan el Firabà, va de contes. El 14 de maig és el Mercat del Llibre Vell de Poesia de Folgueroles. I del 14 al 21 de maig la Fira Literal d'Idees i Llibres Radicals que es fa a Barcelona. El 21 de maig a la Fira del Conte de Medinyà i del 2 al 4 d'abril la Fira del Llibre Ebrenc i el Literarum a Mor d'Ebre. Tot això és el que ens ve a sobre.
0: Quina barbaritat. Si el nostre home segueix el patró d'un mort per mes, el mes de maig té múltiples oportunitats, però no podem descartar res. Podria ser en qualsevol moment, o actuar abans d'hora, o fins i tot atacar durant Sant Jordi, encara que ens hagi dit que no ho faria, potser perquè ens relaxem i no estiguem tan previnguts. Intentaré reforçar la seguretat en totes, però serà complicat. Aviam si avui arriben les imatges de les càmeres de Cabrils i podem tenir una cosa més sòlida, o si els informàtics esbrinen res del Caso, que no ho crec. Quan heu quedat amb el director?
2: Ens ha dit que hi podem passar quan vulguem. Però crec que el millor per a tots, i així vostè també hi pot ser present, és que el citem en una videotrucada. Ja tenim els informàtics allà, no cal perdre temps tenint tants de fronts per anar investigant. No sé com ho veu.
0: A l'hora que quedeu amb ells, jo em connecto, sense problema.
2: Doncs ara mateix l'avisem, a veure si és possible.
5: Mirin, nosaltres estem disposats a col·laborar amb vostès amb el que calgui, però ens dediquem al periodisme de Crònica Negra i, com poden comprendre, una notícia així no la podem desaprofitar. Ja entenem que potser és una complicació per a vostès, però això és un negoci on hi ha moltes coses en joc. I el periodisme del segle XXI es basa sobretot en la immediatesa. Ser els primers en saber una història i ser els primers en publicar-la. I si pot ser una exclusiva, molt millor.
0: Jo ja l'entenc, però es podria haver avisat d'una altra manera. Vostè sap perfectament que enviar un correu a una bústia general dels Mossos a les 5 de la matinada, abans de publicar vostès la notícia, és com no avisar. Vostè sabia que difícilment ho veuria algú amb capacitat de decisió abans que vostès publiquessin la carta del lletraferit. Però ara la cosa ja està feta. Li deixaré el meu telèfon personal perquè en futures ocasions em pugui trucar directament.
5: No dubti que així ho faré i no dubti que sempre hem estat disposats a col·laborar en el que calgui.
2: D'acord. Ens podria fer una seqüència dels fets, si us plau?
5: Sí, és molt senzill. Cap a les 10 de la nit, el redactor de Guàrdia va rebre un missatge a la bústia. una carta del suposat assassí d'escriptors. Va veure que el remitent era el mateix, perquè tota la redacció estava ben avisada que això podia passar. I de seguida va contactar amb mi. Vaig trucar alguns consellers editorials i vàrem estar analitzant la carta del dret i del revés. I vàrem veure que hi havia algunes informacions noves, que no eren les publicades fins al moment. I això ens va fer pensar que el remitent era en veritat qui deia ser. En aquell moment vàrem reenviar el correu a la seva bústia i explicàvem que a primera hora del matí ho publicaríem si ningú no ens donava cap indicació en contra. I així ho hem fet.
2: I vostè, com a periodista especialitzat en crims, què n'opina de tot plegat?
5: Mirin, jo fa només 10 anys que em dedico a la crònica negra, però a la redacció tenim algun periodista veterà que fa més de 30 anys que s'hi dedica i n'hem estat parlant. Tots estem convençuts que es tracta d'algun escriptor frustrat que vol donar alguna lliçó especial. Ell mateix ha explicat que comunicarà més endavant. Algú que amb aquests assassinats vol cridar l'atenció. Potser sobre la seva pròpia obra. El que sí tenim clar és que és una personalitat amb un gran ego. Un narcisista de manual, amb un elevat grau de satisfacció personal, de veure que allò que ha planificat està sortint bé. I vostès estan ben perduts. I em sembla que estan començant a planejar això com un joc, com un repte. I em sembla que ara, a més, voldrà començar a demostrar que en sap molt de literatura. Fins ara només ha començat a marcar terreny. Però ara ja començarà a complicar la cosa.
1: Què vol dir?
5: Que crec que vostès estan perseguint una espècie de monstre que creu que pot fer a la vida real el que ha vist a les pel·lícules o als llibres. Algú que no distingeix entre realitat i ficció. Algú molt intel·ligent, però a la vegada molt perillós, perquè té una visió distorsionada de la realitat. Una espècie de Don Quixot que viu dins la seva pròpia ficció. Només que la seva pròpia ficció no són les novel·les de cavalleries, sinó les pel·lícules de sèrie B i la novel·la negra. Però em sembla que, a més, vol mesclar-ho amb una alta literatura i que és quan tot es comença a complicar.
2: Per què? Què voleu dir?
5: Que no hi ha res més perillós que un lletre ferit ofès, sense límits i amb ganes de matar. Ara mateix no voldria per res del món ser cap de vostès i haver d'enfrontar-m'hi. Ell no té res a perdre i tots els altres hi tenim massa coses en joc. Em sembla que ell és algú que ja ho ha perdut tot i que només té una sortida: el salt cap endavant fins a complir els seus objectius. Com un ciclista que no només vol guanyar el Tour, sinó també emportar-se totes les etapes. I ara mateix no sabem quantes seran. Però jo crec que n'hi haurà moltes i que el lletre ferit no es conformarà amb dos assassinats. Ha vingut per carregar-se un munt de gent i ho farà si vostès no el paren.
6: Heu escoltat El lletre ferit, capítol 5 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus d'Enric Frigola, Cristina Cantal, Abel Font i Josep Martinoi. I al capítol següent, els poemes de Jacint Verdaguer seran utilitzats pel lletre ferit per complir la seva amenaça. Ens trobarem a la Fira del Llibre Vell de Poesia de Folgueroles, amb una bona parafernàlia medieval. Serà el capítol 6 de Mar Negra. El poeta és mort.

0: t'ha agradat.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma. Però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gai i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Sarit, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana.
3: És d'època de Dioclecià, perquè a lo que diu, hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però lo que la relació del regionari amb aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves com el Septiceu, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380, el 390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma. Aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució, públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles... Tot això ens ho diu aquest document i, clar, és d'una importància tremenda.
2: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
3: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra? No teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que eren gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic. Pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en vas els grecs, molt més, i, bueno, ara, no entrava qualsevol, no. Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
2: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist, i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà, i s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix.

0: Ramó de Pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels ponts i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Pere Sant Romà, saurí, i Zascun Mejías, guia de l'associació mediambiental La Sínia, en Joan Boronat, periodista i fill de pares moliners, i l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia.
2: Pont, del llatí, pons, pontis. Un pont és una construcció per mitjà de la qual una via pot passar-hi pel damunt. Aquesta via de circulació pot ser una carretera, un camí, una via ferroviària o bé un canal d'aigua. Així, poden travessar un obstacle sense interferir-lo.
0: Ramó de Pedra.
3: Ramó de Pedra.
0: Ramó de Pedra.
3: Ramó de Pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Avui posem la mirada als ponts i passejarem pel riu Gaià tot fent un recorregut per la història d'aquestes construccions i per la força de l'aigua. També descobrirem que no estan lliures d'anècdotes i és que ha estat una eina unida al comerç i l'economia i també a la seguretat i a la protecció. Un mot que és metàfora d'unió i que avui us mostrem des de diverses perspectives. Ens n'anem primer als inicis dels ponts i a la seva evolució.
0: Ramó de Pedra.
2: Els ponts de pedra d'arcs i de voltes van ser molt utilitzats pels xinesos i pels romans. Les seves tècniques de construcció van ser perfeccionades al segle XVIII amb voltes de poc punt i pilars petits, però el cost elevat va fer que quedessin desplaçats pels ponts de ferro de diversos tipus des del principi del segle XIX. Els sistemes de construir ponts han anat variant molt al llarg del temps. Els més primitius eren d'un tronc sobre un obstacle o un pont de lianes penjat d'un arribar a l'altre. Aquests van ser superats pels ponts d'arcs o de voltes. Però l'aparició de nous materials de construcció, com l'acer, el formigó armat i els cables de gran resistència, han revitalitzat els sistemes antics, que han estat perfeccionats gràcies a aquests nous materials que han fet possible la construcció de ponts de bigues de gran longitud i de ponts penjants de tramades llarguíssimes.
1: La gallanada, com comentem al capítol dels jups i basses, és el mot que utilitzen els habitants de la zona per definir les avingudes del riu Gaià. En el citat capítol parlàvem de la de l'any 2015, però la que en recorda en Pep Saragossa i que ha estat la més gran documentada succeí la nit del 17 d'agost de 1921. La forta tempesta va fer confluir la gran avinguda d'aigua del torrent de Salomó amb la crescuda del riu Gaià, desencadenant un desastre de gran magnitud. Se la recorda com la riuada de Sant Cinto. En Joan Boronat ens n'explica més detalls.
3: De la riuada de Sant Cinto, que va ser l'any 1921, i hi ha diferents versions, però podríem que per establir una mitjana es calcula que van arribar a baixar 1.200-1.300 metres cúbics per segon, que això és el cabal de l'Ebre, no? Què va passar? Doncs que es van anegar totes les hortes properes a la llera del riu, va arrencar avellaners, va arrencar arbres, van embussar el pont de la carretera que condueix a la Riera de Gaià. No és l'actual, perquè evidentment va haver de ser reconstruït, perquè va ser l'aigua se'l va endur literalment, i en el cas del nostre molí, doncs els molins, les edificacions, tenen un desnivell, perquè és el salt del salt de l'aigua, de les basses, els edificis, la casa del moliner té un desnivell, no? Llavors, doncs, la part baixa va quedar també inundada i el meu pare i el meu oncle van haver de sortir per la part alta de la casa i marxar, perquè allò va ser de nit, encara més tràgic, no? Més tràgic. Van avisar, tirant poble amunt, perquè aquest molí està als afores, de que baixava una gran riuada i, bueno, va malmetre totes les hortes, inclús, doncs, a Altafulla i a Tamarit i tot, i va ser una cosa espectacular, no?, que no s'ha tornat a produir més una gaianada d'aquesta envergadura.
1: Camps de conreu, el pont de la Riera, cases i casetes de camp, l'aigua s'ho va endur tot, i molt de bestiar va morir ofegat. Per a memòria de tothom, el molí de la Torre, d'on és fill en Joan Boronat, es va gravar la marca d'on havia arribat l'aigua en una llosa de pedra. D'efecte devastador, la gaianada del 1921, tal com ens comenta el saurí Pere Sant Romà, fou la veu de la natura.
4: El Gaià en si era un riu pobre. Baixaven les gaianades que deuen, que feien més mal que bé, però bueno, era una cosa de la naturalesa, també. Estem parlant de la naturalesa.
0: Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Deixant enrere les gaianades, continuem amb en Pep Saragossa, ubicats al castell del Catllà, tot fent un repàs històric d'aquesta construcció i del seu pont. Un castell amb una història intensa, amb un pont llevadís i un fossar que han estat recuperats i que parlen de l'evolució de la protecció al llarg dels segles.
5: Quin hi ha més vell? Doncs el que després veurem quan sortim del castell. Hi ha un pont que és del 16, perquè anteriorment hi ha hagut un pont llevadís, hi ha un fossat, el pont llevadís són aquelles portes que per unes cadenes baixen. L'any 1521, el senyor vol l'accés, la manera de defensar els castells ha canviat, doncs diu, fem un pont. El document diu que fem un vell pont de pedra picada. Aquest pont, a la guerra dels segadors, el castell del Catllà és assetjat per les tropes castellanes i franceses, i els ocupants, per oferir una mica de més de resistència, l'enderroquen, perquè no sigui fàcil entrar al castell. Després de la guerra, ja no el refan, perquè entre la runa que treuen de la destrucció del castell, del setge, i el pont que havia caigut, doncs fan un terraplè i passen, que és de la manera que ho vam excavar, que ho vam trobar, i ho vam excavar, esclar, trobar els documentació que hi havia un pont, doncs va ser com vam decidir excavar el fossat del castell, perquè en aquell moment el castell encara no era municipal, però l'exterior sí. Llavors va ser quan vam decidir excavar, perquè clar, si hi havia un pont, tenim de trobar, i sí, vam trobar les arrencades, i vam trobar l'enderroc, que pel material associat a l'enderroc vam saber que era això, de mitjans del segle XVII, pel tipus de ceràmica que surt, no? Surt una ceràmica que és blau, de l'editada, i sabem molt concretament quan es fabrica aquella ceràmica, doncs, i llavors, esclar, dius, i llavors, esclar, això tenia de ser un fet luctuós, clar, que va ser la guerra aquesta, Amb mi, d'això té de ser que són aquestes conclusions que tens d'arribar a les excavacions, diguéssim, no? I ja abans que el castell fos municipal, doncs el pont ja es restaura. Es restaura el pont i, bueno, i ara quan sortim és el que hem tingut accés. Doncs, clar, aquest pont és d'això, és de mitjans, té més o menys la mateixa cronologia que té el de Santes Creu.
0: Ramó de Pedra.
1: Comentàvem a l'iniciar el capítol que els ponts han estat un punt important per a l'economia i el comerç i ha estat així degut a la importància del transport. Ens n'anem a l'any 1883. S'inaugurava la línia fèrria de Barcelona a Lleida. Escoltem en Pep Saragossa com ens fa una breu crònica de com en podem observar el seu pas per la conca del riu Gaià, on hi trobem un espectacular viaducte que salva el riu, els Set Ponts. Ens explica les seves característiques, la seva construcció i els materials emprats.
5: Després, els ponts que es comencen a fer al Gaià són els del ferrocarril. Són els dos. El de la Via de Valls, que és la línia, una línia que patrocina el Francesc Gomà, que era un fabricant de Vilanova, un fabricant tèxtil de Vilanova, i és el que va a la Vilavella, entre Vilavella i Salomón, i diuen els Set Ponts. És un pont molt característic perquè té una passarel·la intermitja per passar els vianants. Vull dir, esclar, ells, allà en un lloc que hi havia molt de trànsit, diu, farem un pou, esclar, la gent passarà per la via, és un perill, llavors doncs van fer un pou a mitja alçada, i un pou de vianants que travessa els pilars, és un pont molt... No n'hi ha masses, per exemple, a Dues Aigües també hi és, això, i bueno, es fa aquest pou. Aquesta línia s'inaugura, el primer tren arriba a Valls el 1881, vull dir que abans... I llavors, quin fa? Es fa l'altra, la via de Valls, la via que dèiem Via Roda, no? És la que passa per la Riera, el Catllà. Aquí, aquest s'inaugura en 1883. Hi ha dos ponts, un que salva el torrent de Salomó, que és el de la Riera, que també n'hi diuen el pont dels Noulls, no? Aquell té una característica... El no ser tan alt, l'arc és un arc rebaixat, i té una característica que està inscrita en una gran corba i és un pont curt. Vull dir, si tu vas al pont i te'l mires d'un costat, veuràs que fa tomb. Vull dir, és molt poc, però no és un pont recte. La planta és corba. I després hi ha el Catllà, que també té nou arcs. Els arcs són de mig punt, perquè d'aquesta manera guanyaven alçada, ja no només amb l'arc, ja guanyaven alçada. I llavors, més de la meitat està fet enmig de parets, no?, i al final hi ha un altre pont, que hi ha el camí dels Horts i passava la Síquia. Vull dir que era una construcció... Ara aquests dos ponts estan en desús, eh? Però són obres d'enginyeria importants i maques, no?
6: Clar,
5: sí, bueno, la base és de pedra, les cantoneres, i llavors després estan fetes de maó, sí. Per exemple, el pont del Catllà, doncs encara... Els vinyets encara quedaven restes del fons de fer els totxos. Vull dir que ells buscaven el material, la pedra, tota la pedra, tant del pont de la Riera com el del Catllà, la van portar d'una pedrera que hi havia a l'estació de Roda. A l'estació de Roda hi havia una gran pedrera, i esclar, el tenia al costat dels trens, on ja de la pedrera pujaven els trens, i van treballar molts anys d'aquella pedra. Vull dir, el tipus de pedra és aquella.
1: Si parlem de transport, no podem oblidar les carreteres. En Pep Saragossa ens parla de la seva construcció, dels models que feia l'Estat i com s'adaptaven al territori. Ens apropem ja a la nostra actualitat amb ponts de nova construcció com els dels trens d'alta velocitat.
5: Després, els altres ja és quan construeixen, diguéssim, les carreteres, no? Aquí al Catllà, quan hi va haver la riuada de l'any 21, hi havia els picapedrers que estaven fent les pedres per fer el pont, per anar, doncs, diguéssim, cap a la Riera i cap a Torredembarra. L'Aiguat pren tot el material que hi ha, pren el pont de la Riera que ja estava construït, i llavors què fan? Decideixen, doncs, fer uns ponts, doncs, més alts, aixequen el nivell de la carretera... I l'any 25 doncs construeixen el pou, encara que hi ha actual, i el que hi ha a la Riera, que ja són de formigó, són ponts de formigó. El pont de la Riera, per les restes que hi ha, d'unes fotografies que hi ha una vegada enderrocat, és molt semblant com el que encara hi ha a la carretera que del Catllà cap a Tarragona, Mas de la Creu, allí on hi ha el camp de golf. Aquell pont, aquest, clar, això ho van fer la Diputació, aquestes entitats, com l'Estat, ells feien un model de pont i llavors l'adaptaven. Doncs, vull dir, si el tram era massa llarg, feien tres ulls, si eren d'una mena, feien dues. I és molt semblant com el que hi havia a la Riera. Vull dir, el model, jo diria que és el mateix, no? Però aquest està sencer. Ara, amb les obres que fan de carretera, han ampliat, amplien la plataforma. El pont queda baix, és un pont molt, també molt guapo, tot fet de pedra, i després els últims que s'han construït són els del tren d'alta velocitat, no? Que també torna a ser igual. N'hi ha un entre la quadra del Catllà i la Nou, el torrent de Salomó, i després el que salva el Gaià, aquí el Catllà, que també té aquesta característica com el vell de la Riera, que també està inscrit dins d'una gran corba. Vull dir, tu quan passes per la carretera de la presa i et mires els pilans, veus que els pilans van sortint, diguéssim, no? Que estan inscrits. Clar, ara no n'hi ha cap de dificultat. Vull dir, els constructors, ja els topògrafs, però abans, segurament, quan van fer el de la Riera, doncs va ser una mica complicat fer aquell pont.
2: Quan es va generalitzar la utilització de l'acer, es van construir ponts d'arcs i ponts de vigues. Els ponts penjants acostumen a tenir tres trams i els ponts de formigó armat són de vigues o d'arcs. A partir dels anys 60 del segle XX, es va generalitzar la construcció de ponts amb vigues pretesades que permeten la construcció en voladís i estalvien la necessitat de fer una bastida damunt del riu.
0: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Hem arribat fins a l'actualitat, però també es té informació sobre ponts més antics, els d'època romana, que en Jordi López Vilar, doctor en prehistòria, història antiga i arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ja citava i explicava el capítol dels aqueductes. En Pep Saragossa ens en fa 5 cèntims.
5: Mal anomenats, dels anomenats romans, doncs diguéssim, no? Que, és clar, dels romans queden restes, dels romans, perquè, doncs, esclar, els ponts, sencer, sembla ser que el d'Alcàntara, segons diuen, és l'únic que queda, els altres, doncs, s'han digut d'anar refent, doncs, diguéssim. Aquí, clar, no tenim un pont, bé, esclar, és un pont, tenim el pont de les Ferreres, no?, l'aqueducte romà de Tarragona, que aquest està intacte, doncs, no?, és un pont, és un aqueducte, però és l'únic que està intacte, que està sencer, doncs, diguéssim, no? Però, esclar, aquell, doncs, no hi passava, un torrentet per dintre que no li va fer mai mal, doncs, no? Els altres, esclar, tard o d'hora, els rius, era com el de Martorell, doncs el de Martorell hi ha només les bases del, diguéssim, de l'arrencada de l'arc, no? L'altre, tot era... I llavors, esclar, que hi ha aquestes gravats del 18, 19, que clar, hi posen molta imaginació, doncs, diguéssim, no? Però, bueno, n'hi ha que se sap, doncs, que eren molt antics. Sí, sí.
1: Hem parlat de les característiques, els materials, la seva evolució, però qui estava al capdavant de la construcció dels ponts? L'economia i la protecció eren els seus únics objectius? Escolteu algunes curiositats de la veu d'en Pep Saragossa sobre aquests punts.
5: Històricament, a l'edat mitjana, a Catalunya, els que fan els ponts són els bisbes, que per això n'hi diuen pontífecs, doncs, no? Perquè feien ponts, diguéssim, no? Eren els amos. Clar, ells el que els interessava és que la gent anés a missa, doncs, diguéssim, no? I volien fer, doncs, que la gent pogués, tingués accés, perquè hi havia moltes excuses, no? Per exemple, al segle XVI, a Ardenya, a la Riera, es queixen... Volen que se'ls hi faci, perquè és clar, la parròquia és parròquia de Tamarit, el qual volia dir que tremien de passar el riu. I ells, doncs, clar, posen l'excusa que quan baixa el riu no poden anar. Què diuen? Diuen, donen aquesta excusa, que no tenen, clar, no tenen cap pont, que no tenen, i llavors, doncs, passa això, no? Que els mossens, els capellans, el que volien que la gent anés i que aportés el que tenia de portar, doncs.
1: És inevitable recordar altres capítols de la història local. La seva importància per al comerç era sempre lícita? En Pep Saragossa en relata alguns fets curiosos.
5: Aquí al Catllà, quasi tot el cap de Tarragona, era el senyor era el que bisbe de Tarragona, era religiós, però la vorera del Catllà era laica, no tenia res a veure. I llavors, a dalt, aquí, al Coll de Tapioles, que és tocant la carretera de Pont d'Armentera, allí hi havia un portatge. Vull dir, allí, quan arribaves allí, el servidor de l'arquebisbe et feia pagar, doncs, no? Llavors, al Catllà, hi havia un grup patrocinat pel senyor que aquests passaven de contraband. Per altres llocs passaven de contraband. Llavors, esclar, els perseguien. Fins i tot havien vingut, la gent de l'arquebisbe havien vingut a assetjar el castell perquè llavors ells se refugiaven al castell. Això ho explica molt bé el Blanc, amb un canonge que hi havia, que al segle XVII, quan s'és del XVII, fa la història de tots els arquebisbes de Tarragona i ho explica. I quan surt el Catllà sempre són dolents, són malvats, perquè, esclar, perquè tot el que es portava tant al port de Tamarit com a la Torre d'Embarra, doncs, esclar, si no et pagaves aquestes petites coses que tenies de pagar, passaven més, clar, i el Catllà es dedicaven a això.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: L'Izaskun Mejías ens fa diverses propostes, Santes Creus entre elles, per poder gaudir de tot aquest patrimoni cultural. Són rutes que ens descobreixen també la natura.
6: Del pont d'Armentera a Santes Creus és el punt mig, no? Aquí trobem també vinyes, cirerers o ametllers. A Santes Creus hi ha un monestir que a la part esquerra del riu, a la riba esquerra. Nosaltres, el riu, per saber qual és la part esquerra o dreta, doncs sempre ens hem de posar riu a baix, no? Mirant cap a baix i diem a la riba esquerra, doncs serà aquesta part d'aquí, no? Doncs a la riba esquerra, que ara trobem una albereda molt bonica, no? Amb taules, i és un espai, un merendero, doncs abans els monjos el feien servir per cultivar les seves plantes aromàtiques i també com un espai de meditació. Així que és un espai molt tranquil i per anar amb la canalla està molt bé. Abans, que no havia explicat, a Querol, ara que ho veig aquí, també hi ha una ruta d'un quilòmetre que baixa cap al riu, que és un espai molt xulo de visitar. I a qui li agradi caminar, també hi ha una ruta circular d'uns 6 quilòmetres i mig, que passes també per diferents passarel·les i que és molt, molt interessant.
1: L'Izaskun parlava d'alberedes i nosaltres de natura. Escoltem de la veu d'Héctor Hernández la importància de protegir el bosc de ribera, les alberedes i com s'ha vist afectat per la canya. En recomana també gaudir de les que tenim a les terres del Gaià.
7: Sí, exacte. La canya, doncs, era una eina molt útil per la pagesia, per la construcció, i es van expandint. Van expandint perquè l'home anava anar plantant, però sobretot és una conseqüència directa de la pèrdua de boscos de ribera. Al costat dels nostres rius, a costat i a costat, hi ha una vegetació que és diferent a la que viu a la muntanya, que són uns arbres que estan ja preparats per viure al costat del riu, que a més són moltes funcions. Les seves arrels ens ajuden, per exemple, a frenar la velocitat de l'aigua del riu, a infiltrar l'aigua cap als aqüífers. O sigui, hem de fer una bandera importantíssima de la funció que fan els boscos de ribera. La desaparició d'aquest bosc de ribera, doncs, va provocar que la canya, que és d'origen asiàtic, es pogués escampar arreu, no? I què passa amb la canya? Doncs, bueno, allò que explicàvem abans, té sempre afectacions, en primer lloc sobre la flora, perquè li costa a les plantes que són d'aquí créixer al mig d'un canyar, però després té afectacions directes, com, per exemple, tots aquells ocells que fan el seu niu, ja sigui una branca de l'arbre o un forat de l'arbre, quan arriben a un canyar, a on fan el forat? Al lloc. Per tant, la canya no només afecta la flora, sinó que té unes afectacions importantíssimes sobre la fauna. Llavors, en aquest sentit, ens vam inventar ja fa molts anys que treballem per anar eliminant la canya o controlant-la i recuperar el bosc de ribera. Ja des de fa uns anys hi vam posar nom. I això és un projecte que es diu Alberedes del Gaià, i en el qual, doncs, intentem fer treballs de millora arreu de la conca per afavorir la presència de l'àlber. Que l'àlber és l'arbre, aquell arbre de color blanc, allò que li diem els xops blancs, i aquest és l'arbre característic dels rius. Recomanació per la gent, si voleu veure una bona albereda al Gaià, i de fet una de les alberedes més importants que trobem per tota aquesta zona del sud de Catalunya, aneu a Vila-rodona, entre Vila-rodona i Aiguamúrcia, Allà hi ha l'itinerari de les Terres del Gaià i passa precisament per tota una sèrie d'albaredes. Hi ha l'albereda de la Font Cervellona, que és un espai on hem recuperat la font, però també hem recuperat l'albereda. És un lloc fantàstic. És a dir, que des d'aquí, amb el respecte que sempre cal tenir quan ens aproximem a la natura, sisplau, però sí que és un passeig molt maco i allà veurem la dimensió i la necessitat d'aquests boscos de ribera al costat dels nostres rius.
1: Els ponts són patrimoni cultural i en aquest capítol els hem volgut compartir des de diverses vessants. Són economia, protecció, disputes, però també supervivència i connexió. Han anat evolucionant i integrant-se en el nostre paisatge i els podem gaudir amb les rutes proposades per l'Izaskun i l'Héctor, que a més ens conscienciava de la importància de la natura per als ocells, que també ens han visitat en aquest capítol. Els heu reconegut?
0: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Cadernera. Carduelis carduelis.
0: Au resident tot l'any als camps i zones de conreu.
2: Garça. Pica pica.
0: Au molt comuna a les zones de conreu de tot el curs del riu.
2: Gaig. Garrulus glandarius.
0: El trobem durant tot l'any a les zones boscoses. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Sabies que...
1: La majoria dels gats blancs amb ulls blaus són sords, tret que tinguin un ull d'un color diferent a l'altre. O bé tan sols estadísticament ho són. El gen de la sordesa és un gen propi dels gats blancs. Es diu al·lel. No tots els gats blancs són sords, només els que presenten aquest gen. El gen B doble fa que el gat sigui blanc encara que els seus gens diguin que és un gat negre, marró o d'un altre color. Aquest gen també té la particularitat de ser més dominant que qualsevol altre que tingui a veure amb algun dels altres colors.
2: La xarxa de comunicació local.

0: han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca avui mateix els sindicats per analitzar els conflictes, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 5 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia al segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87 a 90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts es donarà el tret de sortida de la quarta edició dels pressupostos participatius organitzats per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses amb l'ajuda de la consultora Neòpolis, perquè els veïns decideixin el destí de 50.000 euros del pressupost municipal. Hi haurà una sessió informativa i d'elaboració compartida de propostes a la sala de plens del consistori a les 7 de la tarda. La sessió servirà per ajudar els assistents a escollir propostes que són vàlides. Gerard Quiñones, de Neòpolis, recorda que hi ha algunes limitacions.
2: La condició principal o les dues principals serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat debat, eh? Per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, doncs l'haurem de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, eh? És a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. També n'hi ha d'altres, com són que efectivament ha de ser una competència municipal perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no? No puc contradir la legalitat o els plans municipals aprovats, etc.
1: El període de presentació estarà obert del 3 al 23 de juny amb dos inclosos i podran participar totes les persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb Sant Joan, ja sigui de manera individual, en grup o en representació d'una entitat. Les propostes es podran presentar en línia a través del web participa.santjoandelesabadeses.cat o amb la butlleta física que es podrà dipositar a les urnes habilitades a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme Palau de l'Abadia i a la Biblioteca Municipal Josep Picola. Només es podrà posar una proposta per butlleta i un cop s'hagi acabat el termini, es valoraran tècnicament per veure si són vàlides. En cas que no ho siguin, es justificarà el perquè. A més, també se'n podran descartar si l'Ajuntament té previst executar-les en un termini curt de temps. Quiñones explica el següent pas.
2: Quan tinguem ja les propostes analitzades, les que hagin sigut vàlides continuen posant-se a debat amb la ciutadania. Torna a ser un segon moment important de diàleg amb veïns i veïnes, on a través d'una dinàmica participativa oberta a tothom qui vulgui venir, no només els que han presentat propostes, els seleccionarem de les vàlides que hem rebut les 10 o 12 que passen a la fase final de votació. Això és una jornada que tenim previst per després de l'estiu, al mes de setembre, tindrà una darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre aproximadament.
1: L'any passat va votar un 15% del cens, que és una xifra important dels votants per un procés participatiu, que són les persones empadronades de més de 16 anys. En la primera edició va guanyar la palanca de la colònia Lleudet, l'espai de xupluc al pati de l'escola Mestre Andreu, en la segona i en la darrera edició l'arranjament del camí de l'Arsa Mala del Molí Petit al riu Ter, que es troba actualment en fase de licitació.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'Estratègia Comarcal de Bases 2026-2030 i el Programa d'Actuacions Comarcal 2026-2027. Dins el marc estratègic, l'ENS supramunicipal té 6 reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després d'un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, de la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
2: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits, i de vegades si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, doncs impulsar projectes doncs pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
1: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica des del Ripollès. Però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
3: El tema de residus, estem treballant molt, doncs, amb els canvis de que ja s'han fet de contenidors, està el tema de tancar també, el tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors, doncs que l'escorxador és un tema que, com ja sabeu, en el darrer ple ja es va aprovar aquesta assignació que tenim i que és una realitat ja pràcticament, doncs es començaran les obres ja d'immediat. Com bé deia, és un tema que per nosaltres és una activitat econòmica del sector primari que veiem molt interessant.
1: El document també contempla idees per a projectes tractors de futur, com per exemple redefinir el model de l'hospital comarcal.
3: I avui precisament en el Consell que tenim de govern, doncs perquè també va sortir la demanda, doncs que s'ha de fer aquesta taula comarcal per l'hospital, no? Això doncs és un tema que ens atrem, és un tema que des del Consell mirarem de banderal, però és un tema que hem de parlar amb tots els elements de la comarca, amb tots els grups polítics, amb tots els diferents estaments. Per tant, aquesta taula sí que pensem doncs, d'engegar-la tan aviat com puguem.
1: També n'hi ha d'altres, com reorientar els serveis socials cap a l'activació i l'autonomia o desplegar un projecte formatiu comarcal alineat amb el teixit productiu.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Aquest pròxim dissabte, el Motoclub Abadeses ha organitzat una jornada d'iniciació al trial que es farà al Bike Park de davant de l'Institut, a la zona de la Coromina del Bac, de les 10 del matí a la 1 de la tarda. Per tal d'aconseguir tenir participació, membres del Motoclub van anar a l'escola per explicar-los l'activitat i van tenir una bona resposta, ja que compten amb 22 nens i nenes inscrits, que són d'entre primer i sisè de primària. És una activitat gratuïta destinada als nens del poble i fins aquest divendres hi ha temps d'inscriure's, ja que s'han de donar d'alta els pilots per tal de tramitar una assegurança. Ivan Gil, del Motoclub, explica que el difícil no era convèncer els nens.
2: Perquè una cosa és que un nen estigui disposat a venir i una altra cosa més difícil és que un pare estigui disposat a que el seu nen petit aprengui a anar amb moto. I clar, era un interrogant que teníem que ens feia una mica de respecte, però hem tingut bona resposta en principi.
1: Gil detalla què es trobaran els nens que vinguin en aquesta jornada d'iniciació.
2: Tindrem unes motos elèctriques de diferents marques, com per exemple Beta, Mecatecno, Torrox, les bicicletes aquestes KTM que són d'equilibri, i després, a més, la Federació Catalana de Motociclisme portarà un circuit inflable que fa 10 metres per 20 i els nens podran anar amb moto per allà dintre amb totes les mesures de seguretat de casc, proteccions...
1: Actualment, el Motoclub Abadeses i l'Ajuntament estan en converses per trobar un nou espai per poder practicar l'esport, ja que per un tema logístic han de deixar el solar on són actualment.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Cavallera BTT, la marxa cicloturista de bicicleta de muntanya organitzada pel Vall Cavallesa, celebrarà la 20a edició aquest diumenge. La prova, que reunirà cap a 250 ciclistes, començarà a 8:45 del matí i sortirà des del parc de l'estació de Sant Joan de les Abadeses. Hi haurà 4 circuits diferents i cap dels 3 és fàcil perquè hi ha punts crítics i tècnics. Així ho explicava el director de la prova, Xavier Guillaume.
2: Tornar als orígens, que és des de la prova L, que és la llarga, fer 2 circuits més, aprofitant aquest, retallant-lo. Ja ha sortit un L de 45 km amb 2.000 positius, tècnicament dura, que això ja és xitxa, retallant un tros, que seria l'inici d'aquest tram, que és el més tècnic i el més dur, ens surt una de 34-35 amb 1.400, que això és el que es havia anat fent sempre a la Cavallera, i llavors encara n'hem fet una altra de més curt, pels que diuen, hòstia, a mi és que encara 35 quilòmetres amb 1.400, per mi és massa, doncs encara n'hem fet un de més curt, que són uns 18 quilòmetres amb 700.
1: Guillaumes insisteix que es tracta d'una pedalada i ningú s'ha de preocupar si queda primer o últim, perquè es tracta de passar-s'ho bé. Hi haurà un marcatge mínim que es posaran trencants i punts conflictius, per tant el GPS serà obligatori. La Cavallera BTT tindrà també un circuit infantil que serà tancat i adaptat pels més petits. Les inscripcions seran de franc i es faran el mateix dia de la cursa. Es tracta d'una activitat dinamitzada pels monitors del Consell Esportiu del Ripollès i s'entregarà una medalla commemorativa a tots els participants.

El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, va anunciar aquest dimecres que la represa del servei ferroviari entre les estacions de l'Hospitalet i Mollet-Santa Rosa, l'R3, s'endarrereixen i és que farà coincidir amb la posada en marxa del tren entre Parets i la Garriga, on s'estan executant obres de desdoblament de la infraestructura. Per tant, entre desembre i gener de 2027. A la tardor de l'any passat, Renfe, Adif i la Generalitat havien fixat el maig com a data per recuperar la circulació de trens al tram sud de l'R3. Però, com sabem, no ha estat així. L'aturada del servei entre Hospitalet i Mollet-Santa Rosa no estava lligada a les obres de desdoblament.

0: encara no s'hi treballa. Santano va anunciar dimecres un acord amb l'empresa, el propietari del mur, que permetrà que Adif iniciï les obres abans del dia 15. Abans de la represa del servei, Adif també haurà de reparar centenars de metres de catenària, on des de l'octubre de 2026 s'han anat robant cable de coure en una barra lliure als saquejadors. Entre una cosa i una altra, estem davant d'un nou incompliment amb l'R3 i sobretot amb els seus usuaris, que històricament han patit el dèficit d'un servei de via única amb temps de recorregut més lents i menys oferta de trens que les altres línies de Rodalies. És divendres 5 de juny de 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia. Ja ho sabeu, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, parlarem amb els companys del Territori 17, l'Enric Rubio, la Laia de Déu, l'Isaac Muntades i jo mateixa, i potser l'Andreu Jiménez, sobre l'actualitat. Parlarem sobre aquestes protestes de docents per al rebuig del preacord que es va anunciar ahir des dels sindicats i des d'Educació, i també parlarem sobre la visita del Papa a Catalunya, entre d'altres coses. Després d'escoltar la cançó del dia, serà el moment a 10:45 del matí de parlar sobre música, i avui amb l'Andreu Jiménez comentarem el disc Bed and Breakfast dels Amics de les Arts, el segon disc d'estudi de la banda catalana que van llançar al mercat l'octubre, atenció, de l'any 2009. I a la recta final del programa, a partir de 10:45, farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori i després repassarem algunes novetats musicals. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Els problemes de cobertura que està patint Vic darrerament a causa de la retirada d'algunes de les antenes que fins ara oferien connexió 3G tenen solució. Empreses com Vera ja ofereixen als seus clients alternatives a la falta de cobertura. Andreu Jiménez.
2: El text de sense cobertura repeteix cada dia i a totes hores en els dispositius dels comerços i arts d'alguns punts de Vic. La cobertura, pràcticament inexistent des de fa dues setmanes, i el problema s'ha accentuat però ve de lluny. I quina és la resposta? Doncs el canvi d'antenes. S'estan substituint les antenes de cobertura 3G per les que ofereixen connexió a la tecnologia de 4 i 5G. La propietària de l'estanc de la Fina, Esther Puig, explica la seva situació.
3: Jo, per exemple, tinc la màquina de la ONCE que va amb cobertura i no em funciona. I les màquines de pagar puc anar amb wifi. Si no pogués anar amb wifi, ja podia haver tancat o no ho sé, o plegar o jubilar-me, una de dues. Llavors, també jo tinc paqueteria i molta gent quan ve aquí no se'ls hi descarreguen els QRs, no se'ls hi descarreguen els còdics de barres, els hem de fer marxar 100 metres enllà i llavors, quan són allà, dic, però feu captura de pantalla, perquè la que tornareu aquí, tornareu a estar igual.
2: El wifi és la solució. Companyies com Vera, que ha tancat un acord amb un altre proveïdor per donar accés als seus clients, el 4 i 5G també els ofereix assessorament per canviar la configuració dels TPB per cobrar les botigues i per poder trucar a través de la tecnologia Volte, que enruta les trucades del 4 i 5G. I encara hi ha una altra alternativa, el bo wifi, que permet fer trucades a través de la xarxa wifi. Com activar-lo? Doncs una forma molt senzilla. La configuració del telèfon i dades mòbil cal primer activar la funció Volte i després l'opció de trucades a través del wifi. Jordi Compte és el director general de Vera.
4: Estem davant d'un canvi de paradigma on la tecnologia evoluciona i evoluciona molt ràpid. Estem parlant d'unes antenes que en alguns casos poden tenir fins a 20 o 30 anys i aquesta substitució de la tecnologia doncs comporta que mentre hi hagi aquesta migració hi ha afectacions d'aquestes que estem parlant, que pot ser doncs amb cobertures doncs en llocs on n'hi havia ara no n'hi ha, i que quan muntin una nova antena doncs pot ser que s'hagin d'anar substituint també terminals mòbils per poder-se adaptar doncs a la tecnologia que ve. Per tant, un client nostre a dia d'avui estigui en una zona que no hi ha cobertura de cap mena, però té wifi, podrà trucar i podrà realitzar les trucades amb total normalitat.
2: Com a Vera, de mica en mica, el canvi va arribant a totes les companyies de telefonia mòbil que s'adapten a la nova realitat en un món en el qual la tecnologia avança a passos de gegant.
0: I precisament fa uns dies que el Cat 112 ha posat a disposició de la ciutadania un mapa on es pot consultar la ubicació de pals de senyalitzadors que indiquen les zones de cobertura per poder trucar al telèfon 112 en cas d'emergències en zones on

0: En general, no hi ha cobertura. A Osona i el Lluçanès és on se'n concentren més, Andreu.
1: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Fa un any que Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis on sí que es pot trucar en cas d'emergència, ja que per trucar al telèfon d'emergència 112 des d'un telèfon mòbil cal que al lloc hi hagi cobertura d'alguna companyia, encara que no sigui la que es tingui contractada. Fa unes setmanes també s'ha elaborat un mapa amb tots aquests punts de cobertura. A Osona i el Lluçanès és on se'n localitzen més, al voltant de 150, així ho explica el director de Tecnologia i Innovació del Cat 112, Jordi González.
2: A la gent se li informa d'on té cobertura, és a dir, ara jo estic, jo què sé, doncs caminant per aquí, no tinc cobertura, però sé que 200 metres, 500 metres, o cap a un costat o cap a l'altre, podré contactar amb el 112. Aquesta és la primera, és a dir, que sabem, o s'explica a la gent on pot contactar amb nosaltres.
1: Però per aquests pals també tenen una altra funció, un cop s'ha comunicat, si s'escau, una emergència que va vinculada precisament amb la localització.
2: Quan tu estàs a la muntanya, pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat, perquè no tens referències. No hi ha, en el sistema d'una població tens l'adreça i tens el número. Això és molt senzill de localitzar per un operador. Però estàs a la muntanya, és molt complicat. Llavors, tenen una matrícula i nosaltres tenim geolocalitzades tots els pals en totes les matrícules. Llavors, quan una persona ens diu la matrícula on es troba, la M3426, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta on està la persona.
1: Des de la Generalitat recomanen tenint en compte els punts de cobertura a l'hora de planificar rutes i excursions.
0: Les fortes pluges d'ahir col·lapsen el Ripollès amb carrers inundats i rius desbordats, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: La forta tempesta d'aquest dijous a la tarda al Ripollès amb pluges torrencials va causar estralls, sobretot a la part baixa de la comarca. La pluja va incrementar-se exponencialment cap a mitja tarda i va col·lapsar el clavegueram de poblacions com Ripoll i Can de Bànol, on es van inundar carrers, rotondes com la de davant de l'Institut Abat Oliva i trams de la carretera entre les dues poblacions. Per exemple, a Can de Bànol es van superar els 100 litres per metre quadrat i a Sant Joan de les Abadeses van caure 28 mil·límetres de precipitació per cada metre quadrat en només mitja hora. L'Ajuntament de Ripoll va informar que diversos carrers de la vila estaven inundats i els serveis d'emergència estaven treballant per restablir-ho. Però, mentrestant, es demanava precaució en la conducció. De fet, durant una estona, la C-17 va estar tallada a l'altura de Can Villaura en ambdós sentits de la circulació per la caiguda d'un arbre. També es va tallar la línia de tren R3 entre Ripoll i Manlleu per la col·lisió d'un comboi amb un arbre en un incident sense ferits. Per sort, al tren només hi anaven 4 persones. De fet, Joaquim Colomer, de Som-hi, va ser molt crític amb l'alcaldessa Sílvia Orriols a les xarxes socials i va fer una piulada on li recriminava que hagués anat a la Patum de Berga mentre el poble s'estava inundant i hi hagués instal·lacions municipals amb goteres i sense llum i mig poble a les fosques. L'ACA va anunciar que s'havia superat el llindar de perill a la conca del Ter a Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, en què el riu baixava amb molta violència. Tal va ser el caos a la comarca que el telèfon d'emergències del 112 va rebre un total de 116 trucades i la comarca amb més avisos va ser el Ripollès, amb 36. Ripoll va ser la població que en va rebre més amb 31 i Can de Bànol la sisena amb 4. A la capital del Ripollès, per exemple, l'avís més destacat va ser el d'un cotxe embarrancat a l'aigua.
0: I l'Ajuntament de Castellterçol presenta una situació econòmica i financera totalment sanejada. El consistori ha tancat oficialment l'exercici del passat 2025 amb un balanç pressupostari positiu de 613.117 euros i una capacitat financera que supera els 200.000 euros. Laia de Déu, una cotinenca.
4: Amb aquestes xifres, el municipi compleix amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de límit d'endeutament fixats presentant un deute zero a les arques públiques. L'únic indicador que s'ha desquadrat lleugerament ha estat la regla de despesa imposada per l'Estat, que s'ha superat en poc més de 73.000 euros, un sostre que limita el creixement del ràtio de despesa anual independentment de si els ajuntaments tenen fons suficients. Malgrat això, la solidesa econòmica de Castellterçol queda palesa amb un romanament municipal que ja arriba als 5 milions d'euros de estalvi acumulat. De cara a aquest any 2026, l'objectiu de l'equip de govern és mantenir el rumb d'aquests comptes sanejats, evitar qualsevol mena d'endeutament i garantir la bona liquiditat de la tresoreria local.
0: L'habitatge cooperatiu arriba a Vic de la mà de Cal Viure, una entitat que ha nascut per fer realitat un projecte, construir una trentena de pisos en un solar que l'Ajuntament els cedirà al barri de Santa Anna. Andreu Jiménez.
1: Els preus de lloguer i la compra d'immobles a l'alça han fet aflorar noves maneres d'entendre l'habitatge. El cooperativisme es va estenent arreu del territori com una alternativa que afavoreix l'arrelament i ofereix l'oportunitat de viure en condicions dignes. Caliura ha nascut a la capital usonenca com una cooperativa que busca fugir de l'especulació per construir un edifici que es compondrà d'una trentada de pisos en un solar del barri de Santa Anna. Això és possible gràcies a la cessió d'ús per part de l'Ajuntament, amb la condició que sigui habitatge protegit. Tot plegat amb l'acompanyament de Part Viure i Avicop, a més de la participació de Cel Obert en la participació arquitectònica. Sentim a Harald Usuar i Neus Martí de Cal Viure.
5: Si las únicas opciones que existen son el alquiler y el comprar, y el alquiler es carísimo y comprar no está al alcance de todos, es una manera de poder acceder a una vivienda digna sin hipotecarte la vida o sin arriesgarte a que te puedan echar en cualquier momento, porque al ser socio eres tú el que decide cuándo se va.
6: Gent que som de Vic, que portem molts anys a Vic i vols continuar vivint a Vic perquè és on tens la vida muntada i realment no tens opcions. I aquesta és una opció bastant assequible i que garanteix com una continuïtat, no està pendent de si et fan fora, si no, si què.
1: El funcionament és el següent. La cooperativa demana una aportació de capital inicial d'uns 20.000 euros, depenent de les característiques de cada habitatge, que retornarà en cas de marxar. Després s'ha de pagar una quota mensual, que oscil·larà als 650 euros. Els beneficis, principalment, són el que el preu no pujarà, perquè es tracta d'habitatge de protecció oficial i alguns dels pisos es destinaran a joves i persones en situació de vulnerabilitat. L'habitatge cooperatiu s'entén com un petit barri dins un mateix edifici. A banda dels pisos hi haurà espais comuns, com la bugaderia, sales polivalents i de coworking. Per fer-ho realitat, l'Ajuntament de Vic, a banda de cedir el terreny, també ha aprovat una subvenció retornable de 250.000 euros. Així ho explica la regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Vic, Núria Oms.
7: Al final nosaltres tenim molt clar que hem de facilitar per tots els mitjans que sigui l'accés a l'habitatge. Llavors, totes les fórmules que ens portin aquí, nosaltres les estem explorant i les tirarem endavant. I per tant, Ajuntament de Vic, doncs, estem orgullosos, doncs, de poder posar, no?, la llavor d'aquest nou, aquesta nova manera de viure, no?, i d'accedir a un habitatge, que és l'habitatge cooperatiu.
1: Amb la cooperativa constituïda i la cessió d'ús del terreny en marxa, el projecte comença a caminar amb l'objectiu que el primer exemple d'habitatge cooperatiu de Vic estigui enllestit en un període d'uns 4 o 5 anys vista.
0: I l'Escola Ginebró de Llinars del Vallès presenta novetats de cara a l'any vinent i anuncia que estrenarà un FP d'integració social en pràctiques remunerades. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
8: Així és, Ona, i és que, com bé dius, l'Escola Ginebró de Llinars del Vallès i la Fundació REIR, o el que és el mateix de Recursos Educatius per la Infància en Risc, impulsen un nou cicle d'integració social a la comarca, que està previst que iniciï el seu projecte de cara al curs vinent, amb la intenció d'unir l'expertesa de les dues entitats de l'economia social en un model cooperatiu i del tercer sector. De fet, tal com expliquen des del centre educatiu, la Fundació REIR és una entitat catalana sense ànim de lucre centrada a millorar la situació de persones en risc d'exclusió social, amb una atenció especial a la infància, als joves i les seves famílies, i fa que aquest tàndem sigui el més ferm possible de cara a oferir la millor educació al nou alumnat. El curs de formació de grau superior d'integració social es realitzarà en modalitat FP, dual intensiva, i combinarà l'etapa lectiva de l'Escola Ginebró amb la realització de 1.000 hores de pràctiques en empreses del Vallès Oriental, i el que és igual d'important, i potser fins i tot més i més anòmal avui en dia, a través d'un contracte laboral remunerat. I és que serà la pròpia Fundació REIR l'encarregada de gestionar les pràctiques en empreses del sector, com centres residencials d'acció educativa, centres de dia, residències i altres equipaments amb aquestes característiques. Gorka Insausti, president de la cooperativa de l'Escola Ginebró, ha explicat que la modalitat de formació professional dual intensiva afavorirà l'aprenentatge de qualitat dels alumnes en un context real. Això els ajudarà, explica també, a obrir camí en el món laboral i assegura que comptar amb la col·laboració d'una entitat com la Fundació REIR, amb una trajectòria tan consolidada en el sector i experts en prospecció social, generarà valor compartit i enfortirà el vincle amb el teixit productiu de la comarca.
0: I la nova instal·lació de cintes de colors al carrer Joan Maragall de Sant Feliu de Codines ha despertat tot tipus d'opinions entre les veïnes. Laia de Déu.
4: Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria de Comerç per decorar un dels eixos principals del municipi ara que ve l'estiu, però enguany també per proporcionar ombra i actuar com a refugi climàtic durant els mesos de més calor. Anna Vilarrasa, regidora de Comerç i Turisme, explica que la mesura neix del Pla de Desenvolupament Econòmic del poble amb l'objectiu de potenciar el centre de Sant Feliu.
9: Aquesta actuació del carrer Joan Maragall ve arrel del Pla de Desenvolupament Econòmic que vàrem fer des de la Regidoria de Comerç fa 2 anys. Aleshores, aquest pla de dinamització ens deia ben clar que tenim un centre en aquell moment feble, poc atractiu, amb amb dificultats per retenir activitat, per generar identitat, i a partir d'aquí doncs, vam començar a pensar quina acció podíem fer perquè d'alguna forma revertir tot això que t'he dit, no? I vam decidir apostar per aquesta acció.
4: Pel que fa al cost econòmic, el projecte ha suposat una despesa de 8.465 euros, que està inclòs en el Pla de Desenvolupament Econòmic.
9: La despesa és de 8.465 euros en IVA. D'aquest import, 2.400 és material, el rest és tota la feina doncs, de muntar, de desmuntar, de mantenir, perquè aquí ja ha firmat en un contracte de manteniment, que si això agafem els 5 mesos que dura aquesta actuació, estem parlant d'un cost de 50 euros al dia.
4: Tot i la intenció dinamitzadora del consistori, alguns codinencs no els hi acaba de fer el pes aquesta intervenció.
10: Jo això plàstic no em acaba de convèncer gaire, el preu tampoc em convenç. Jo no dic que no quedi bé, eh? Vull dir, no ho sé si queda bé o no, però clar, tota aquesta cosa faig més reàcia. Jo penso que, no sé, una cosa d'aquestes, potser com a projecte d'escola que els de, jo què sé què, uns d'una escola i l'altra fessin un projecte i després poder posar unes veles fetes per les escoles, potser doncs ens hagués sortit molt més bé de preu i, a més, doncs no seria plàstic, seria una cosa de casa.
4: Tot i això, molts vianants celebren l'aspecte estival que ofereixen les cintes de colors i destaquen que la iniciativa és fins i tot un element d'entreteniment visual per als més menuts.
11: Bueno, animen i fan estiu.
12: A mi em sembla molt alegre tot. Tot el tros, molt alegre.
13: A mi m'encanta, perquè dona frescor i és bonic tenir un que hi hagi. No poden posar cada any el mateix.
12: Queda molt maco, molt maco, preciós.
14: Bé, queda molt bonic. La veritat és que queda molt bonic. I als nens els agrada perquè es distreuen.
4: Debats i xifres a banda, el cert és que les noves banderoles no han deixat indiferent a ningú.
0: I Mollet del Vallès ha estat escollit com un municipi pilot per la prevenció i acompanyament del benestar emocional i la salut mental. Enric.
8: Doncs sí, així és, Ona, i és que, com bé dius, el municipi Vallès ha estat escollit per la Diputació de Barcelona com aquest municipi pilot per implementar el projecte de benestar emocional i promoció de la salut mental, un projecte que s'emmarcarà en el Pla Estratègic de la Salut Mental 24-27 de la Diputació i en el Pla Local de Salut 22-26, i el qual té, entre altres objectius, crear xarxes locals de benestar emocional i salut mental. Tal com ha explicat la coordinadora de l'àrea de Drets Socials i Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Mollet, Maria Escribano Maspons, aquest és un pas més per reforçar tot allò que s'està fent per la salut mental i el benestar emocional, i també referma el compromís que el consistori té com a ciutat. Explica i afegeix que aquesta voluntat els fa impulsar polítiques públiques sense serveis de qualitat, dirigides a protegir i promoure la salut mental, des del vessant assistencial, preventiva i de promoció, i en totes les etapes de la vida d'infants i joves a gent gran. De fet, si contrastem i observem quatre dades, veurem que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida. L'impacte de la pandèmia, de la Covid-19 i de les mesures d'aïllament social que es van haver d'adoptar van abocar la població en un sentiment generalitzat d'incertesa i pèrdua. I els experts apunten que això ha repercutit directament i ha agreujat la situació de la salut mental i emocional de la població en general, així com de les persones que ja patien prèviament un trastorn mental. Així doncs, el Pla de Visió Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona és la de promoure la salut mental, prevenir i detectar i facilitar aquest acompanyament que expliquem i l'atenció a les persones amb trastorns mentals a fi de millorar la qualitat de la vida de tota la població donant suport als ens locals de la província.
0: La 8a edició del Fòrum Barcelona Seguretat Alimentària es va celebrar ahir posant el focus en la intel·ligència artificial i les tecnologies emergents com a clau per transformar la seguretat alimentària. Andreu.
1: Prop de 300 professionals del sector alimentari es van reunir ahir a l'Aula Magna de la Universitat de Vic en la 8a edició del Fòrum Barcelona Seguretat Alimentària. Aquesta edició s'ha centrat en el paper de les tecnologies emergents i la intel·ligència artificial en la transformació de la seguretat alimentària. La jornada va comptar amb una desena de ponents especialitzats. La conferència inaugural va anar a càrrec d'Ivan Monells, fundador de Manlabs.
15: He vingut aquí a explicar-vos una mica com funciona la IA generativa i sobretot com la podem aplicar a la nostra empresa. No? Es parla moltíssim, cada dia veiem impactes a la premsa, però en l'hora de la veritat, no? Com podem utilitzar aquesta tecnologia per millorar dins la nostra empresa. La IA generativa és útil a qualsevol tipus d'empresa, no? I el que interessa moltes vegades és que els empresaris, no? I les persones que estan allà liderant l'empresa, pues, entenguin millor com ho poden utilitzar.
1: El programa es va completar amb tres taules rodones dedicades a la gestió i l'aprofitament de dades, als casos d'èxit en l'aplicació de les noves tecnologies i a les oportunitats que aquestes ofereixen per reforçar la seguretat alimentària. Jordi Pairó, director comercial del grup Saidó, va participar en la taula titulada Governança ètica i el repte de les dades.
16: Que la gent entengui que abans d'arribar a determinats nivells de tecnologia cal sentar les bases perquè aquesta tecnologia pugui ser eficaç. I si tens una indústria en què per poder analitzar la dada de seguretat alimentària no reculls bé la informació, no tens bons controls de qualitat, no tens consums de declaracions ben fets, etc, etc, això és molt difícil. Per tant, no s'ha de començar la casa per la teulada, sinó que el que has de fer és primer posar ordre a la recollida d'informació dintre de la indústria eficaç, és a dir, aquella informació que necessitem per fer bons anàlisis hem d'assegurar-nos que està ben feta i llavors utilitzar una tecnologia per analitzar-la amb eficàcia.
1: La jornada també ha comptat amb estants d'empreses del sector per donar a conèixer les darreres innovacions tecnològiques i fomentar l'intercanvi d'experiències entre professionals, empreses i centres de recerca.
0: El Motoclub Abadeses organitzarà una jornada aquest dissabte, una jornada d'iniciació al trial per als nens del poble, Isaac.
3: Aquest pròxim dissabte, el Motoclub Abadeses ha organitzat una jornada d'iniciació al trial que es farà al Bike Park de davant de l'Institut, a la zona de la Coromina del Bac, de les 10 del matí a la 1 de la tarda. Per tal d'aconseguir tenir participació, membres del Motoclub van anar a l'escola per explicar-los l'activitat i van tenir una bona resposta, ja que compten amb 22 nens i nenes inscrits, que són d'entre primer i sisè de primària. És una activitat gratuïta destinada als nens del poble i fins aquest divendres hi ha temps d'inscriure's, ja que s'han de donar d'alta els pilots per tal de tramitar una assegurança. Ivan Gil, del Motoclub, explica que el difícil no era convèncer els nens.
17: Perquè una cosa és que un nen estigui disposat a venir i una altra cosa més difícil és que un pare estigui disposat a que el seu nen petit aprengui a anar amb moto. I clar, era un interrogant que teníem que ens feia una mica de respecte, però hem tingut bona resposta en principi.
3: Gil detalla què es trobaran els nens que vinguin en aquesta jornada d'iniciació.
17: Tindrem unes motos elèctriques de diferents marques, com per exemple Beta, Mecatecno, Torrot, les bicicletes aquestes KTM que són d'equilibri, i després a més, la Federació Catalana de Motociclisme portarà un circuit inflable que fa 10 metres per 20 i els nens podran anar amb moto per allà dintre amb totes les mesures de seguretat de casc, proteccions...
3: Actualment el Motoclub Abadeses i l'Ajuntament estan en converses per trobar un nou espai per poder practicar l'esport, ja que per un tema logístic han de deixar el solar on són actualment.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps. Casa Terradellos us ofereix el temps. Doncs un dia més saludem el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia, què va passar ahir?
18: Hola, què tal? Per fi són divendres, a les portes del primer cap de setmana d'aquest mes de juny. Segur que molta gent té moltes coses a fer. Bueno, també molta gent no té cap cosa a fer. Ja sabeu, el temps per tothom. I avui, el titular, òbviament, són les tempestes que vam tenir ahir, molt violentes, molta aigua, sobretot a Ripollès i al nord d'Osona, molts registres de més de 50-60 litres i puntualment més de 100 litres. Unes tempestes, com deia això, molt, molt violentes, impressionants, les que van caure ahir sobre el cap a la zona del Ripollès i també Osona. Molt destacables, molt, molt importants les tempestes d'ahir, fruit d'un front atlàntic que ens va creuar i també fruit d'aquesta gran quantitat d'energia que hi ha degut a la calor dels últims dies, ha fet de benzina a l'arribar a aquest front i les tempestes realment van ser espectaculars les d'ahir a la tarda. Tot això ja és història, ja ha passat aquesta pertorbació, aquest front ens ha creuat, ha deixat de ser una nit també fresca, fins i tot freda a la zona del Pirineu, temperatures inferiors als 5 graus, però avui serà un dia molt més tranquil, tindrem bastants núvols i les temperatures quedaran molt a ratlla avui. Els hi costarà superar els 24-25 graus, com a molt, eh? Ja veieu quines temperatures més ratlla, més suaus per un mes de juny. A la tarda, que això, alguna nuvolada, res a veure amb ahir, i no es preveuen cap tempesta important. Si cauen alguna precipitació, seran quatre gotes cap al Ripollès. Demà i diumenge serà un temps calcat. Serà un temps tranquil, on les temperatures màximes pujaran, arribaran ja als 27-28 graus. Les mínimes quedaran baixes. Aquestes pròximes dues o tres nits, les temperatures mínimes seran bastant baixes i inferiors als 10 graus a moltes zones de les nostres comarques. Tant dissabte com diumenge, força sol, algunes nuvolades de tarda i molt poca pluja. Molta tranquil·litat, temperatures màximes bastant a ratlla, no farà molta calor i fresca a les nits. Que vagi molt bé el cap de setmana i ens escoltem la setmana vinent. Gràcies, adeu. Casa Tarragona.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. 5, 6, 6.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: 9FM.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 9:45 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
4: Bon dia de nou, bona.
3: Va, com que som divendres, sabem que tenim nova edició del 9-9 del U2-Osona, el Ripollès i el Lluçanès.
4: Andreu. I també del Vallès Oriental.
3: I del Vallès, però començarem, com sempre...
4: Pel d'aquí.
3: Pel d'aquí.
4: El titular avui. El grup Protecta compra la històrica empresa de l'Armes Boada de Vic. L'operació inclou la venda de la nau ubicada al Parc d'Activitats Econòmiques. I a la imatge es veu en petitó la imatge, doncs, aquesta encaixa de mans entre els dos, doncs, els dos representants de les dues empreses que han arribat a aquest acord. I la imatge destacada, doncs, avui el 9-9 a la primera pàgina fa un reportatge sobre aquesta famosa regularització d'immigrants i ha agafat quatre testimonis on hi parlen de la seva situació i on veiem, doncs, els quatre protagonistes d'aquest reportatge: Daniel Loza, Judith Romela Isaza, Isabel González i Fabián Calderón.
3: Doncs seguim per la portada, en aquest cas, del 9-9 del Vallès Oriental.
4: Agafem el tren i ens pugem un comboi de Rodalies. 6 robatoris de coure a Rodalies en 15 dies causen retards i queixes d'usuaris. Adif ha incrementat la vigilància als trams afectats de la R2 i l'R3 al Vallès Oriental. I també hi ha així una de bonus track amb el titular sobre Rodalies. A l'obertura del tram Mollet-Barcelona de l'R3 s'endarrereix 7 mesos.
3: És el que explicàvem avui a l'editorial. Sempre rebem els de l'R3. I és una situació que és frustrant, de veritat. Tinc sort de treballar aquí, que pugui venir amb cotxe, de veritat. Però la gent que agafa el transport públic és...
4: Ànims.
3: Exacte, molt escalf.
4: I la imatge, doncs, si... Ahir ho comentàvem als diaris nacionals i també catalans, de Pedro Sánchez en les visites que va fer diferents empreses, com a SEAT, Cupra, també va estar a Grífols, doncs al Vallès Oriental, com que va trepitjar Lliçà de Vall, la imatge, doncs, es veu a Pedro Sánchez ahir saludant a Xavier Castillejo, l'alcalde del municipi, i també amb Raimon Grífols i la consellera Montserrat. I la imatge es veu Grífols inicia les obres de la nova fàbrica Lliçà de Vall amb Pedro Sánchez, i es veu l'encaixada de mans de l'alcalde junt amb el president del govern espanyol.
3: Obrim la mirada i seguim per als diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia, com sempre.
4: Cala d'Educació, titular i imatge amb Junt. Els docents tomben el pacte amb el govern i tornen les protestes. El 65% dels professors rebutgen el preacord sindical que suposava una pujada salarial de 400 euros i reprendran avui la mobilització. I la imatge, doncs, es veu un grup de docents ahir on durant una manifestació que es va dur a terme. Després també celebren aquest resultat que, doncs, que ha provocat el no i no el sí, que era, doncs, molta gent s'esperava que sortís el sí, finalment, doncs, no ha estat així. I els mestres, els que van votar,
3: un 45% esperaven el sí.
4: Sí.
3: Exacte. Andreu, seguim ara per la portada del diari Ara.
4: Els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. El 65% dels mestres voten en contra del pacte que defensava l'USTEC i avui es manifestaran a Barcelona. La consellera Niubó anunciava que el govern tirarà endavant igualment les mesures pactades. I la imatge, doncs, destacada. Ahir va ser una tarda passada per aigua. Ara mateix aquí a Catalunya, si parlem a nivell cultural, doncs hi ha dos esdeveniments per antonomàcia. Un és la Patum de Berga, que es va poder efectuar sense cap problema, i l'altre el Primavera Sound, que ahir va estar passat per aigua i es va haver d'anul·lar alguns dels seus concerts.
3: La Patum de Berga, que va ser... Hi ha imatges curioses perquè es veuen com estan els gegants tapats amb... com si portessin...
4: En plàstics.
3: En plàstics. La veritat, és molt bona iniciativa, perquè els bergadans sabem que no es volen perdre ni un minut de la Patum. Per tant, bé, si la van poder celebrar, doncs millor que millor. Seguim per la portada d'Andreu del Periódico.
4: Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. Els docents tornen avui a la vaga després que un 65% hagi rebutjat a la consulta el pacte entre el govern i els sindicats. I a la imatge que veiem, doncs, és la Sagrada Família i a tot el muntatge que s'està preparant per l'arribada del Pontífex, Lleó XIV, que la setmana que ve ja el tindrem per terres catalanes, on doncs, durà a terme una missa, farà visites a diferents parts de Catalunya i bé, doncs, això és, avui és el reportatge que porta el diari del periòdico explicant la situació, com es trobarà l'estat espanyol al papa Lleó XIV.
3: I acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la del Punt Avui. Què diu? Efemèride,
4: Stones, mite monumental. El Longa Group britànic publica el nou disc quan se celebren 50 anys del seu debut a Barcelona. Com sempre, el Punt Avui que aposta moltes sovint per les portades doncs, fent referència a una efemèride i avui cap als Rolling Stones.
3: Mm. Doncs obrim mirada, seguim per la portada del País, Andreu.
4: 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pediatria. Els procediments judicials, les investigacions periodístiques i les sentències canòniques de les últimes dècades posen la llum sobre les agressions tapades o silenciades per la jerarquia eclesiàstica. I la imatge destacada, doncs, ahir durant la compareixença de David Sánchez en el jutjat de Badajoz, no tinc cap capacitat d'influir en res, fent referència, doncs, al judici que l'ha portat a sobre el banc dels acusats, el germà de Pedro Sánchez.
3: Mm-hmm. Seguim ara per la portada del Mundo, Andreu.
4: El Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González. El DAO de la Guàrdia Civil va ordenar investigar la unitat després de publicar al Mundo missatges de Pedro Sánchez. El jutge adverteix a una general que serien ells qui havien investigat i si continuaven endavant. Tot això en els casos de Santos Cerdán, Leire Díez, que també ha esquitxat ara a la cap de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i qui assenyalen, doncs, evidentment, és el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, que és avui doncs, el protagonista de la imatge que publica el Mundo en la seva capçalera.
3: Mm. Seguim, Andreu, per la Razón.
4: Indignació a la Guàrdia Civil per la convivència dels comandaments amb la trama. Desolació i por a les purgues després de conèixer les cites de la directora amb Leire. Les gravacions destapen la búsqueda de draps bruts de la UCO i la jutge de Leire. I a la imatge, doncs, també, com veiem al diari
3: del País,
4: es veu el germà de Pedro Sánchez ahir en la seva intervenció a l'Audiència Nacional de Badajoz.
3: I acabarem les portades, com sempre, per la portada del diari de l'ABC.
4: El DAO va forçar l'ascens enverinat del cap de l'UCO. El general de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, va promoure el coronel Juste amb el fi d'apartar-lo per no informar-lo sobre els avenços en les investigacions que afectaven a l'entorn de Pedro Sánchez. I la imatge doncs, es veu el caporal o Manuel Llamas, el director adjunt de l'operatiu de la Guàrdia Civil. I també Leire Díez, sobre la directora de la Guàrdia Civil. És de la meva confiança, això, sobre els missatges que han sortit publicats aquestes darreres jornades.
3: Mm. Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem ara.
4: Fins ara, Ona.
3: Fins ara.
1: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Doncs bé, passen gairebé 8 minuts de 2:15 del matí i és moment de tertúlia, com sempre. Cada divendres dediquem aquesta estoneta per parlar sobre temes de l'actualitat i avui ho farem amb els companys del Territori 17, amb l'Enric Rubio, la Laia de Déu, l'Andreu Jiménez i l'Isaac Muntades, que avui està compartim espai, Isaac. Què tal?
0: Què tal, Ona? Què tal? Doncs sí, avui res de la veu de Sant Joan. Avui el 9 FM, tots dos.
3: Exacte, és moment històric. Laia, Enric, què tal? Com esteu?
5: Hola, bon dia.
6: El proper dia, amb ganes de venir aquí.
5: Ja, al final haurem de venir, també.
0: Em queda a prop, a mi em queda a prop, també.
5: Sí, això sí que és veritat.
3: Hem de planejar una tertúlia aquí un dia, eh? Esteu convidats a l'estudi del 9-9.
0: Sí, més o més està molt bé en aquest estudi, realment. Sí? Vull dir, ostres, ho teniu molt ben muntat, amb les càmeres, amb els micròfons. Ostres, realment fa enveja, també.
3: Tu ja havies vingut abans, no, Isaac?
0: Sí, havia vingut moltes vegades.
4: Era més a la tele, per això, eh?
0: Sí, però a la ràdio també, eh? Aquí també en aquest estudi havia entrat i havia fet tertúlia, sí.
6: Isaac, ho tens més a prop tu que l'Andreu, gairebé, no sé, ho haurien de mesurar.
0: Sí, però... i que l'Ona.
3: Sóc
0: el que ho tinc més a prop, em sembla, sí.
3: L'Isaac, al final, compartirem estudi. Ell, amb la imatge de la veu, però...
0: Exacte, em posaré un cartell aquí de la veu, a darrere, i ja està, ja ho arreglarem.
3: En fi, res, m'agradaria començar comentant el que hem estat repassant ara fa uns minutets a les portades. sobre el rebuig aquest d'aquest preacord dels sindicats i educació, que al final doncs aquest 65% dels docents van votar que no. I per tant doncs segueixen aquestes jornades de mobilitzacions que em sembla que avui continuen, no sé si s'han mobilitzat més cap a, diguéssim, cap a la zona de Barcelona.
5: Era Barcelona, sí.
3: Era Barcelona, oi? Mm-hmm. Clar, com veieu aquesta situació? Perquè és veritat que és una situació doncs, que sembla que a poc va avançant, però quan avança un pas n'en fa dos enrere, o almenys és la sensació que tinc jo. No vol dir ni que sigui bon ni que sigui dolent, simplement crec que és la situació que ara mateix es troben els docents. Com ho veieu vosaltres, Isaac?
0: Jo precisament n'he parlat amb una mestra, no? Una professora, per a veure com ho veu, no? Tot plegat, i ostres, perquè és sorprenent que els sindicats negocien doncs, amb el govern de la Generalitat, no? Amb la consellera d'Educació, arriben, sembla ser, a un preacord. Hi ha el tema del sou. Després entrarem, perquè el tema del sou jo crec que ho han mascarat una mica tot, ja han fangat una mica el debat, perquè evidentment ara, per exemple, estava mirant persones a Instagram que comparteixen i és com la punta de l'iceberg, no?, el sou, vull dir, a sota doncs hi ha, bueno, hi ha, ara aquí li ensenyo també l'Ona, ja que la tenim aquí, no?, hi ha una mica de tot, no?, hi ha ràtios, parlen de burocràcia, el tema de climatització, fins i tot, que ara, ahir no, perquè va ploure molt, però que també és un problema a les aules. I en general doncs, un pilot de problemes que tenim aquí amb el món educatiu, no? I llavors, ostres, em sorprèn que els sindicats, que teòricament han de parlar amb el nom una mica de tots els treballadors de l'educació, no sabessin que precisament el món de l'educació no està a favor del que estan negociant. Mm-hmm. Perquè en el fons ells són representants, no? I llavors que la consulta, a més, hagi sortit un resultat tan clar en contra de l'acord vol dir que alguna cosa tampoc n'han fet bé els sindicats abans de asseure's a negociar. Després, evidentment, la conselleria doncs, s'ha tancat molt en banda, no? I aquí també s'ha de fer molta autocrítica i, a més, amb la consellera de baixa durant uns mesos que ha hagut de tornar. Vull dir que jo realment ho veig bastant sorprenent i parlant amb aquesta professora em deia que no ho veia lògic i que s'havia aconseguit un primer pas i que ja es anirien reclamant coses, que es vagin aconseguint coses. S'havia aconseguit un augment del sou de 400 euros al mes. Vull dir, no és menor, això. Jo penso que és important. Vull dir, ostres, ja anirem reclamant. S'han de millorar moltes coses, està clar, però, ostres, s'ha fet un pas. Anem a deixar una mica de confiança.
5: Jo, per la meva banda, el preacord que no s'ha... O sigui, que al final ha sortit, s'ha rebutjat.
4: Però tirarà endavant.
5: La conselleria el manté,
0: sí,
5: i es tira endavant per professors de secundària. I vostè, recordem això, que potser se'ns ha oblidat que s'ha obviat que en una votació, o sigui, el resultat d'una votació. Per altra banda, jo ahir vaig parlar amb alguns professors que sí que van votar a favor d'aquest preacord i amb professors que també han votat que no. La qüestió bàsica de... No defenso cap de les dues... O sigui, no defenso la posició del sí, també t'ho dic. Però la posició que em donaven a mi els mestres del sí a aquest preacord era el fet de la possible desmobilització i el desgast, que al final és real. Vull dir, al final, tantes vagues, o sigui, els mestres estan perdent una de pasta només amb les vagues, que vull dir, al final és lògic que hi hagi un esgotament mental, físic i tot això, però crec que al final els diners no ho són tot. Òbviament, actualment vivim en una societat capitalista en la qual necessitem diners per sobreviure o per viure. Per tant, vull dir, partint d'aquesta base, jo estic super a favor de les vagues, però també és veritat que pues, si vas just al mes, doncs potser t'ho planteges. Però crec que al final aquest preacord, l'únic que abogava i l'únic per l'únic que batllava realment era per aquests diners, que era com la punta de l'iceberg que tu deies, Isaac. Vull dir que al final, vull dir, els diners i la gran majoria de mestres coincideixen del sí com a no. Els diners és el de menys. O sigui, l'escola pública ara mateix està fatal. O sigui, està en la merda. Vull dir, tenen classes de 35 alumnes, 1, la calor, 2, les ràtios, 3, falta de personal del sector social. Que sí, que bé, ara s'han augmentat les places, però són cada any, vull dir que fins al 2030 no hi hauran els integradors, vetlladors, PAEPAs, tot, o sigui, no estarà tot el que ha d'estar. I tot i així continua faltant. Vull dir, aquí hi ha un problema de base. Vull dir, jo sempre ho he dit, l'escola inclusiva és molt maca, però si no, si des de l'inici que es va començar a promoure no es va treballar bé, ara ho volen solucionar ràpid i corrents i és posar parxes quan s'hauria de revisar tot des de baix. Vull dir, no pots fer una escola inclusiva, venga, ciao, ja, venga. Tots al mateix, a la mateixa aula, és caòtic. Sí. És caòtic.
6: I que no se'ns oblidi també que aquí, des del Departament d'Ensenyament, estan donant a terme una estratègia de desgast perquè no s'ha abogat ni s'ha fet cap tipus de millora en l'educació 0 a 3, que és la que està més cardada de totes.
5: Correcte.
6: Possiblement. I volent-ho tirar endavant, el que aconsegueixen o el que volen aconseguir segurament és un enfrontament intern, que aquests tipus d'enfrontaments són els que acaben desmobilitzant sempre aquest tipus de vagues, d'acord? Perquè a nivell de 0-3 no s'ha aconseguit absolutament res.
5: No.
6: Llavors, abogant per aquesta part i dient que ho tiraran endavant igual, el que fan d'alguna manera és voler crear aquesta sessió dins de tot el personal mobilitzat, perquè evidentment hi ha gent que quedarà amb unes condicions molt millorades, i en canvi n'hi ha d'altres que quedaran absolutament igual. Llavors, això no se'ns escapa que acaba sent una estratègia. I també per la meva banda dic que crec que feia molts anys que no veia una vaga com Déu mana fins a les últimes conseqüències. Perquè que en aquest país estàvem acostumats a veure vagues d'un dia, de baixar Urquina Ona, jijijajà, una pancarta, i després pujar amb el tren al migdia i tots a dinar a casa. Llavors, aquesta és una de les primeres vagues de les últimes dècades, potser des del 15M i tot aquest moviment que té una repercussió, o des de l'1 d'octubre, una repercussió com Déu mana.
5: Jo crec també que aquí s'oblida bastant també que gent que treballa a les escoles no ha pogut votar. Vull dir, estic parlant de monitors de lleure, monitors de menjador, els vetlladors que hi són a les escoles... Tot aquest sector no ha pogut votar i forma part també de l'escola.
4: Sí, però no són professors a l'ús. Vull dir, qui vota són
6: educadors també.
5: Clar, però una cosa...
4: Però no és el mateix...
5: Com que no és el mateix, Andreu?
4: Un monitor de menjador que et contracta... És una empresa subcontractada...
5: Sí, però un integrador social?
4: Això sí, no, aquí sí.
5: Un psicopedagog?
4: Sí, aquí sí, clar, tu formes part de l'escola, però jo aquí veus els monitors de menjador...
6: Els monitors de menjador estan considerats educadors des de fa ara mateix, crec, una dècada.
4: Sí, són educadors, no dic que no, però no crec que hagin... Jo aquí sí que crec que no...
5: Sí, jo potser, no que no hagin, o sigui, votar o no, sinó el simple fet de les condicions precàries, el contracte fix discontinu aquest de merda, perquè parlant malament és un contracte fix discontinu de merda que no serveix per res, vull dir, perquè la que acaba el curs et queda sense ni cobrar l'atur ni cobrar absolutament res si no tens una altra feina.
6: Més fàcil, ara mateix estem parlant de ràtios, jo sé, perquè jo tinc gent al meu entorn que està treballant d'educadors de menjador. Ja no es diu P3, no? Si no estaria parlant
5: de... I3.
6: Persones amb ràtios superiors a 20 alumnes que han de canviar bolquers i en una hora haver donat menjar a 20 persones de 3 anys.
5: És desproporcionat.
6: Soles.
5: És desproporcionat.
6: Soles. I canviar bolquers i portar a dormir. Mentre han d'estar passant informes i apuntant cada persona que ha menjat i si ha passat alguna cosa. Una sola persona. Nanos de 3 anys, 20. Plantegem-nos d'alguna manera. Aquestes persones són tan educadores... No, una altra cosa és la formació, que s'hagi dit, no s'hagi dit ni més ni menys. Són formacions diferents per cada lloc de feina. Però són persones educadores que moltes vegades, i també per un coneixement de casa, jo mateix he estat molts anys en aquest sector, que es detecten certes problemàtiques que no es detecten a l'aula, perquè precisament les dinàmiques i els rols que es duen a terme des de la infància a fora de l'aula són diferents. De
5: fet, diferents.
6: Molts de certs casos... En escoles que ho he pogut experimentar, de problemàtiques molt dures, familiars o de centres d'acollida, s'han detectat precisament en zones d'esbarjo, no dins de l'aula, perquè l'aula és un lloc molt més conduït i moltes vegades aquests rols no els veus.
5: És molt més controlat, és un espai més controlat i quan estàs a un lloc d'esbarjo, la conducta del monitor o monitora ja no és de mestre, no és de...
6: No sent observat el nen d'alguna manera.
5: De pràcticament autoritat, en plan, d'estàs a classe i has de fer això. Vull dir, no, és al contrari.
3: Jo l'any passat, aquest moment, estava treballant de monitora de menjador i a sobre no només tenia el càrrec de monitora de menjador, sinó que també era vetlladora de... tres infants en un grup que conduïa jo sola de més de 25 nens.
6: Japó.
3: Llavors...
6: Encara passa seqüeles, no? Psicològiques, suposo.
3: No, no, o sigui, vull dir, a part de que vaig poder treballar del que he estudiat, que és periodisme, que per això estic treballant aquí, vaig acabar, o sigui, estava, us ho juro, estava amargada. O sigui, vaig estar un any que, és que les meves amigues em deien, és que no ets tu. I és que passa molta factura perquè tens un esgotament mental que realment estàs, realment, són 3 hores de feina, diguéssim, però és que tens una càrrega mental, perquè sobre és el que tu deies, Enrique, passar informes, estar al cas i també doncs, problemes que apareixien a l'hora d'esbarjo, perquè molts nens doncs, aprofiten a l'hora d'esbarjo doncs, com per desinhibir-se i també doncs, acabes com també carregant amb coses que tampoc et pertoquen, no? Vull dir que sí.
6: Els ràtios que s'haurien de dur a terme serien tan exagerats que si ho diguéssim la gent es posaria a riure. Però és que els ràtios reals que haurien d'existir, no estem parlant dels que es demanen, els ideals per una bona educació, és que possiblement estaríem parlant en certes edats d'1 o 5, saps? Bueno, però això és impensable que es comenti,
5: és
6: però això hauria de ser l'ideal.
3: I companyes meves, amb nens d'I3, sent a vegades una sola i havent de posar-los tots a dormir, a donar-los el menjar, mentre l'altre estava pendent d'un nen que necessitava una velladora i que no tenia la velladora, perquè érem dues velladores per tota una escola. O sigui,
5: molt divertit, tot plegat. Sí, sí.
3: Super divertit.
6: Se'ns escapa també que totes les crisis que estem passant, que sempre diuen que la societat va malament, que estem en un món que no va bé, etc. Tot això, estem parlant de la base, que ve de l'educació, i crec que això tothom estarà, o la gran majoria de gent, inclús de diferents ideologies polítiques, inclús dins d'un debat sa, poden estar d'acord en que tot rau no en l'educació de cadascú, no?
5: Sí,
6: llavors, estem parlant de les primeres etapes dels fonaments, d'alguna manera, ja abans inclús de l'escola, institut, partint de l'I3, no? O del 0-3, abans i tot, no és una guarderia, no? Com ara, evidentment, ja s'ha canviat el nom, sinó és, estan creant les bases dels teus fills i de la gent que al cap i a la fi estarà formant, conformant el món que coneixerem d'aquí 15-20 anys.
5: Sí, jo crec que al final el que estan fent els docents en general i totes aquelles persones i col·lectius que els secunden, que, doncs, aquí, perdoneu, aquí entren educadors, doncs, vetlladors, monitors de menjador, etc. Crec que jo els aplaudeixo. Vull dir, la força que estan tenint, com estan lluitant, ja no parlo de València, València estan jugant a una altra lliga i és molt heavy, la vaga indefinida, els problemes que s'estan trobant, ara mateix estan acampats, literalment. I em sembla molt bèstia el que estem vivint i crec que això tard o d'hora havia de passar. No sé com acabarà, sincerament, però crec que ens estan donant un gran exemple de si els diners importen, però el que és més important és lluitar pels drets i lluitar per una educació pública i per tot lo públic en general.
6: I dit d'una altra manera, escolta, les persones que estiguin en contra d'aquesta vaga, doncs que llavors portin els seus fills en classes de 1.30 i els que estan lluitant, com sí, sempre clar. Diem, no lluites pels drets laborals, no pateixis, tu després no tindràs augments de sou, no tindràs conciliació familiar, no tindràs, saps, que cadascú es mengés el que votés, les coses serien diferents.
5: Perquè bueno, la gent és que no estaríem aquí sense les vagues de la canadenca, sense...
6: Exacte.
5: Vull dir...
6: Exacte.
5: Que és que a vegades ens oblidem d'aquestes coses. Vull dir que abans, ara tenim una por a fer una vaga indefinida perquè perillen les nostres vides. Però és que abans també perillaven i els hi era igual. I anaven a les vagues indefinides perquè era el que s'havia de fer.
4: Sí, però abans la vida no tenia el preu que té ara. O sigui, abans també, quan tu fas referència a la canadenca, abans et podies trobar algú un boig amb un car de bona arma al cap, et fotia un tret i ja està. Ara això per sort ha canviat. Vull dir que les coses han canviat, sí.
5: Sí,
4: però una vaga indefinida de país és molt complicat que hi hagi ara.
5: Sí, però la gent també és molt comodona.
4: Sí.
5: Vull dir, està molt bé queixar-se, però si no surts a la vaga no té cap mena de sentit que et queixis. Vull dir, està molt bé queixar-se des del sofà de casa així amb el mòbil. Ai, sí, que bé, ai, sí, ho tuitejo. I després, què, no vas a la vaga? Entenc que hi ha altres prioritats, com pot ser, tens un mal dia, tal. Vull dir, aquí no estic obligant a ningú a anar a una mani si no vol o a fer vaga si no vol perquè no li ve de gust i perquè es troba fatal o per motius X d'ansietat social 100%, però que aleshores després no es queixem. Vull dir que les coses es lluiten i les coses es batallen, és el que ens ha de quedar clar a nivell històric.
6: I com a mínim des de la gent del voltant que no ho estem, que no, inclús que no tenim mai nada, i que no estem patint aquest greuge doncs, econòmic, no? Perquè ens ho està descomptant, com hem de donar un suport d'alguna manera a tota aquesta massa de gent que està lluitant pels drets de tots nosaltres. Recordem, és pels drets de tots nosaltres, no pels seus. Vull dir, estan, amb un greuge personal, estan lluitant per tots nosaltres. Crec que això s'ha de remarcar. Amb altres, aquí hi havia un cas molt clar, quan vam parlar del tema de Correus aquí a Sant Antoni a Vilamajor, també van estar sense sou lluitant perquè la gent tingués un servei, perquè no el tenien, i s'ho estaven menjant ells. Inclús hi havia gent que es posava en contra. Doncs plantegem-nos, sobretot, quan hi ha vagues d'aquest estil, d'aquella gent que lluita per nosaltres mentre nosaltres estem com, dius, a l'aire des del sofà de casa i que ho estan patint ells per tots.
3: Isaac, anaves a dir alguna
0: cosa? No. Estava escoltant.
3: Anava a dir que justament ahir vaig anar a la trobada de delegats i delegades sindicals que es feia a Tona, i vaig poder parlar amb el Camil Ros, que és el secretari general de la UGT de Catalunya, i li vam demanar, òbviament, per la, com veia ell, la vaga d'educació, perquè l'UGT és un dels sindicats que sí que va votar a favor del preacord. I va dir com una frase de... Al final, o sigui, els canvis doncs apareixen progressivament, per tant, és una cosa que va sent gradual, i també va dir com... els que ho volen tot, al final no aconsegueixen res. Va dir una cosa així. Sí. No sé què opineu vosaltres.
6: Saps què passa? Que els sindicats avui estan tan prostituïts... Que dubto que quedi algun sindicat que faci
3: crec que la frase coses. Aquesta és com no que resumeix el que deia la Laia al principi, no sé si era l'Isaac o la Laia, que era com al final la gent que va votar que sí era pel desgast d'aquests dies, no sé, és com que em recorda bastant això de dir bueno, almenys tenim alguna cosa, no? Com si votem que sí ja ens hauran solucionat algun tema.
5: També el missatge que donava, o sigui, el missatge implícit que donava la USTEC, amb això era en plan de, o votes que sí o ens anem a vaga indefinida. Bueno, amor, aquí hi ha un punt intermig, vale? O sigui, hi ha un punt intermig, no? Vull dir, és com
4: que també... USTEC ha sortit molt tocat,
5: Un xantatge emocional molt heavy, vull dir, a mi em sembla molt fort que des d'un sindicat...
6: Fes-se seves les paraules del departament.
5: S'estigui fent aquest xantatge. És un xantatge. O sigui, com pots dir que si no estàs amb mi, te'n vas a una vaga indefinida. A veure.
6: Pues que és el que deia la Niubó, eh? La Niubó va deixar clar. O això o caus. Vull dir, paraules literals.
5: Vull dir, pues literalment prefereixo caure. O sigui, jo prefereixo caure, sincerament, eh? Vull dir... Però fer aquest tipus de xantatge em sembla una bajanada, i lo de UGT és que no vull, és que UGT. Vull dir, UGT a mi no, em val com a sindicat de docents, perquè és que la representació que tenen és com Comissions Obreres, és tan
6: sabem
5: mínima. Vull dir, és tan mínima, sabem d'on ve. Vull dir, és que
4: al final la lectura que s'ha de fer aquí, jo crec que és que el sindicat majoritari que representa els mestres, que és USTEC, és la que ha quedat més tocada. Perquè,
5: sí, clar,
4: perquè havien votat, o sigui, ells s'havien posicionat a favor d'aquest acord i finalment ha sortit el no. Clar, ara aquest sindicat queda molt tocat i això ha quedat demostrat que els mestres, per sobre de tot, estan per damunt d'unes sigles d'un sindicat, que això jo crec que també és positiu.
6: Això és molt positiu.
4: Positiu. Jo això sí que ho veig com... Ostres, i també crec que els mestres, jo crec, és la meva opinió, amb tot el que havia... amb aquest preacord que s'havia arribat, que es posava, sobretot, com a titular, el tema dels diners, ostres, crec que això també a ells els fa guanyar credibilitat, perquè no estan aquí només lluitant pels diners, com molt s'havia remarcat amb aquest preacord que es podria haver firmat si els mestres haguessin estat a favor. Vull dir que això també crec que els reforça molt aquesta votació.
6: Sí, s'havia remarcat això perquè va interessar des d'ensenyament de treure la llum només les declaracions que va interessar, de fet. I pensem una cosa, si tot el... tots els docents estan ara mateix, la gran majoria, en contra d'aquest acord, és perquè es sap molt clar que si ara no es va fins les últimes, fins aquí 25 anys, 20 anys, o el que sigui, no tornarà a haver una oportunitat com aquesta. O es fa ara o no es fa. I si hi ha mitges tintes, seran mitges tintes fins dintre de 20, 25 anys o quan sigui. Perquè costa molt que aquestes mobilitzacions surtin a la llum. I quan surten, han de ser per arribar fins a les últimes. Si no, quedaràs pitjor del com estaves.
5: Sí, sempre passa. Sí,
3: i una pregunta, com pot ser que... O sigui, el que dèiem, que al final aquest acord tirarà endavant només amb professors de secundària, comissions i UGT. Això com funciona? És a dir... ho desconec totalment,
6: Que aquí departament pot tirar milles on vulgui, l'altre és que tingui la gent en contra.
3: Clar.
4: Sí, ells aprovaran aquest, o sigui, aquestes noves condicions, ara sí, bé, no contenten ja a tothom i ja està, sí.
6: Amb això aconseguiran, doncs, d'alguna manera, fer una pressió perquè la ciutadania es posi en contra de la vaga. Perquè sí, la ciutadania, hi hagi un clamor popular que digui, escolta, ja teniu aquestes coses que buscàveu, clar, no?
5: Home, ja teniu
6: aquí
5: diners.
6: Aquí per de tallar carreteres. Exacte.
5: Ja teniu diners, deixeu de tallar carreteres, sí, que jo també vull anar, que jo vull anar a treballar, perquè aquesta és l'altra.
6: És que de com els bons, d'alguna manera, blanqueja una miqueta la figura de Niubó i que sí, no quedi com un ogre, no? I que tenia ciutadania al costat. I més, no oblidem, de cara a les municipals, que,
5: bueno, clar, és que aquesta és l'altra.
6: No està escrit, però evidentment és precampanya pura i dura, ja.
3: Ai. Doncs volíem parlar d'altres temes. Se'ns ha menjat el temps, perquè...
5: Sí, llàstima.
3: El tema
5: no podem parlar del Papa, no? Ja?
3: El tema del Papa el comentarem el dilluns. Sisplau. El dilluns serà un tema a comentar.
5: El tema del Papa.
4: El Papa. quin dia és el que ve?
5: El dimarts.
3: Dimarts.
6: El Papa Omella...
5: Jo parlaré del Papa, en una entrevista, però no com us imagineu.
3: Com ho parlaràs, Laia? O no ens vols fer spoiler?
5: És que tinc una persona que treballa a la Sagrada Família.
3: Ah.
0: Però no es podrà xivar si fa la missa en català o no. Bueno, suposo que es retransmetrà per la televisió.
5: No, perquè ella no pot treballar. O sigui, els dies que ve el Papa... És guia turística. Els dies que va el Papa no pot anar a treballar. O sigui, està xapat. Vull dir...
6: Es paguen igualment o no?
5: Què?
6: Li paguen igualment o no?
5: Pues no ho sé.
0: Ja, si li paguen, cap problema.
5: Home, crec que estaria bé, no? Segur que serà que sí. Vull dir, al final, les hores que no fas te les compensen per una altra banda, no?
6: Estem en un estat laic, senyories?
5: Ja,
6: per
5: sí,
6: recordar el que passarà,
5: sí,
6: aquestes setmanes.
5: Ja, no, sí, jo fa dies que ho recordo. És molt divertit.
3: El dilluns tindrem una tertúlia exclusivament del Papa perquè és un tema que dona per llarg.
6: Per llarg, sí.
3: Doncs ho deixem aquí. Isaac, gràcies per venir avui aquí a l'estudi del 9FM.
0: Gràcies.
3: Esteu tots convidats a venir, que aquí hi ha moltes taules i molts micros per tots. Gràcies, Enric, gràcies, Lai, Andreu, Isaac i jo mateixa, doncs per un dia més fent tertúlia, com sempre, aquí al Territori.

Doncs estem sentint Boleria de David Bisbal, perquè el cantant andalús avui celebra el seu 47è aniversari. Bisbal, que es va donar a conèixer amb la seva participació a Operación Triunfo, va acabar en segona posició. Des de llavors va començar a construir la seva carrera musical, on es recullen grans èxits com Ave Maria, Digalé, A partir d'ella o Boleria, que és la cançó que estem sentint, tot un hit.

0: Doncs ara anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, explica'ns si hi ha alguna novetat pel que fa a la línia R3.
1: Bé, tenim la novetat d'ahir. Portàvem dies molt tranquils amb la R3 i ahir, com sabem, doncs, va caure un arbre entre l'estació de la Farga Bèvia i Ripoll, i això ha provocat talls. Ahir eren talls entre Manlleu i Ripoll, avui el tren arriba des de la Garriga fins a Torelló i la resta hi ha servei alternatiu. Per tant, novament veiem que la línia R3 continua portant problemes a la mínima, que cau una mica d'aigua,
0: És una línia que, com sempre diem, no és problema de fa poc, és un problema de fa anys per falta d'inversió a les infraestructures. Sí. Llavors, què fa pel trànsit? O sigui, la situació de l'R3 és aquesta?
1: El trànsit bona. No hi ha res a destacar, no hi ha carreteres tampoc col·lapsades, tampoc hi ha cap accident, per tant, normalitat a la carretera i a la via de tren, doncs ja ho sabem. Línies R3, trens des de Torelló fins a la Garriga. Mm-hmm.

0: De seguida ens endinsarem en Bed and Breakfast dels Amics de les Arts. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. L'Escola Ginebró de Llinars del Vallès presenta novetats de cara a l'any vinent i anuncia que estrenarà un FP d'integració social en pràctiques remunerades. Enric Rubio.
1: Així és, Ona, i és que, com bé dius, l'Escola Ginebró de Llinars del Vallès i la Fundació RAIR, o el que és el mateix Recursos Educatius per la Infància en Risc, impulsen un nou cicle d'integració social a la comarca que està previst que iniciï el seu trajecte de cara al curs vinent, amb la intenció d'unir expertesa de les dues entitats de l'economia social en un model cooperatiu i del tercer sector. De fet, tal com expliquen des del centre educatiu, la Fundació RAIR és una entitat catalana sense ànim de lucre, centrada a millorar la situació de persones en risc d'exclusió social, amb una atenció especial a la infància, en joves i les seves famílies, i fa que aquest ànim sigui el més ferm possible de cara a oferir la millor educació al nou alumnat. El curs de formació de grau superior d'integració social es realitzarà en modalitat FP dual intensiva i combinarà l'etapa lectiva a l'Escola Ginebró amb la realització de 1.000 hores de pràctiques en empreses del Vallès Oriental i, el que és igual d'important i potser fins i tot més anòmal avui en dia, a través d'un contracte laboral remunerat. I és que serà la pròpia Fundació RAIR l'encarregada de gestionar les pràctiques en empreses del sector, com per exemple centres residencials d'acció educativa, centres de dia, residències i altres equipaments amb aquestes característiques.
0: I també us explicava vam fer una hora que l'Ajuntament de Castellterçol presenta una situació econòmica i financera totalment sanejada. El consistori ha tancat oficialment l'exercici del passat 2025 amb un balanç pressupostari positiu de 613.117 euros i una capacitat financera que supera els 200.000 euros. Laia de Déu.
2: Amb aquestes xifres, el municipi compleix amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de límit d'endeutament fixats, presentant un deute zero a les arques públiques. L'únic indicador que s'ha desquadrat lleugerament ha estat la regla de despesa imposada per l'Estat, que s'ha superat en poc més de 73.000 euros, un sostre que limita el creixement del ratio de despesa anual independentment de si els ajuntaments tenen fons suficients. Malgrat això, la solidesa econòmica de Castellterçol queda palesa amb un romanament municipal que ja arriba als 5 milions d'euros d'estalvi acumulat. De cara a aquest any 2026, l'objectiu de l'equip de govern és mantenir el rumb d'aquests comptes sanejats, evitar qualsevol mena d'endeutament i garantir la bona liquiditat de la tresoreria local.
0: I les fortes pluges col·lapsen al Ripollès amb carrers inundats i rius desbordats. Ahir, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
3: La forta tempesta d'aquest dijous a la tarda al Ripollès amb pluges torrencials va causar estralls, sobretot a la part baixa de la comarca. La pluja va incrementar-se exponencialment cap a mitja tarda i va col·lapsar el clavegueram de poblacions com Ripoll i Can de Bànol, on es van inundar carrers, rotondes com la de davant de l'Institut Abat Oliva i trams de la carretera entre les dues poblacions. Per exemple, a Can de Bànol es van superar els 100 litres per metre quadrat i a Sant Joan de les Abadeses van caure 28 mil·límetres de precipitació per cada metre quadrat en només mitja hora. L'Ajuntament de Ripoll va informar que diversos carrers de la vila estaven inundats i els serveis d'emergència estaven treballant per restablir-ho. Però, mentrestant, es demanava precaució en la conducció. De fet, durant una estona, la C-17 va estar tallada a l'altura de Can Villaura en dos sentits de la circulació per la caiguda d'un arbre. També es va tallar la línia de tren R3 entre Ripoll i Manlleu per la col·lisió d'un comboi amb un arbre en un incident sense ferits. Per sort, al tren només hi anaven 4 persones. De fet, Joaquim Colomer, de Somi, va ser molt crític amb l'alcaldessa Sílvia Orriols a les xarxes socials i va fer una piulada on li recriminava que hagués anat a la Patum de Berga mentre el poble s'estava inundant i hagués instal·lacions municipals amb goteres i sense llum i mig poble a les fosques. L'ACA va anunciar que s'havia superat el llindar de perill a la conca del Ter a Sant Joan de les Abadeses i Ripoll, en què el riu baixava amb molta violència. Tal va ser el caos a la comarca que el telèfon d'emergències del 112 va rebre un total de 116 trucades i la comarca amb més avisos va ser el Ripollès, amb 36. Ripoll va ser la població que en va rebre més amb 31 i Can de Bànol la sisena amb 4. A la capital del Ripollès, per exemple, l'avís més destacat va ser el d'un cotxe embarrancat a l'aigua.
0: I precisament fa uns dies el CAT 112 ha posat a disposició de la ciutadania un mapa on es pot consultar la ubicació de pals de senyalització que indiquen les zones de cobertura per poder trucar al telèfon 112 en cas d'emergències. I a Osona i a Lluçanès és on se'n concentren més, Andreu.
4: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Fa un any que CAT 112 instal·la pals i senyalitza refugis on sí que es pot trucar en cas d'emergència, ja que per trucar al telèfon d'emergència 112 des d'un telèfon mòbil cal que al lloc hi hagi cobertura d'alguna companyia, encara que no sigui la que es tingui contractada. Fa unes setmanes també s'ha elaborat un mapa amb tots aquests punts de cobertura. A Osona i al Lluçanès és on se'n localitzen més, al voltant de 150. Així ho explica el director de Tecnologia i Innovació del CAT 112, Jordi González.
5: a la gent se li informa d'on té cobertura, és a dir, ara jo estic, jo què sé, pues, caminant per aquí, no tinc cobertura, però sé que 200 metres, 500 metres, o cap a un costat o cap a l'altre, podré contactar amb el 112. Aquesta és la primera, és a dir, que sabem, o s'explica a la gent on pot contactar amb nosaltres.
4: Però aquests pals també tenen una altra funció, un cop s'ha comunicat si s'escau una emergència que va vinculada precisament amb la localització. Des de la Generalitat recomanen tenir en compte els punts de cobertura a l'hora de planificar rutes i excursions.
0: I ara és el moment de parlar de música amb l'Andreu Jiménez. Doncs, com sempre, dediquem aquesta estoneta a parlar sobre música. Com sempre ho fem de la mà de Jaume Espuny, però avui no pot venir, per tant tenim l'Andreu Jiménez i ara sentirem La merda se'ns menja dels Amics de les Arts.
6: Próxima estación.

0: Andreu Jiménez, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, bona.
0: T'has col·lapsat al principi.
1: M'he col·lapsat, sí.
0: Quan sortim de la rutina ens col·lapsem.
1: Ens col·lapsem, sí.
0: Una abraçada per en Jaume Espuny, que avui
1: que
0: no pot...
1: Que es recuperi.
0: Exacte, que es recuperi, que el volem la setmana que ve aquí divendres amb més clàssics musicals. Avui no parlarem d'un clàssic musical, però... Per tu i per mi sí que
1: per
0: és un clàssic.
1: Per nosaltres pot ser un clàssic, eh? Perquè, clar...
0: Exacte.
1: El 2009 va sortir aquest disc.
0: Exacte. Teníem és el disc...
1: Anys.
0: Teníem... Mare meva, Andreu. Ara comentàvem a... Parlarem d'aquest disc, que és Bed and Breakfast, dels Amics de les Arts, que és un disc que ho hem comentat i ho hem compartit. És un dels primers que recordem haver sentit.
1: Sí, jo és el primer que recordo.
0: Jo el cotxe amb els meus pares.
1: Jo també.
0: I el tinc físicament i també el té l'Andreu físicament. Doncs això, parlem del disc Bed and Breakfast. Aquest disc es va publicar l'1 de setembre del 2009. Per tant, ara farà més de 17 anys. Som uns vells, Andreu.
1: Som uns vells.
0: Som uns vells. I aquest és el segon disc d'estudi i és el disc més escoltat i recordat del grup, perquè en aquest disc és on hi ha una de les cançons més mítiques, més famoses i que realment va portar la fama a aquest grup.
1: La posem, no?
0: La posem, Andreu.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i el

0: quin és, Andreu?
1: Jean-Luc, home, és la... la cançó més famosa d'aquest disc.
0: Exacte. És Jean-Luc, és això, una de les cançons més emblemàtiques del disc i del grup. Ja el títol fa referència al cineasta francès Jean-Luc Godard i tota una història impregnada d'aquesta estètica de cinema francès, que ells ja diuen és cinema francès a la fresca, d'amors improvisats, d'una nit d'estiu, i que tots sabem com acaba. No acaba prosperant, no acaba aquesta història d'amor, molt trist. Andreu, aquest grup, el formaven en aquells moments un quartet, no sé si ho sabies, això.
1: Eren quatre i ara ja en són tres.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: Eren en Joan Enric Barceló, Ferran Piqué, Daniel Agret i l'Eduard Costa, i ara són tres perquè Eduard Costa el 2018 va deixar els escenaris i ho va fer en un concert al Palau de la Música Catalana, vull dir que ell va acabar...
1: Va acabar el més gran, eh?
0: Exacte.
1: No en un concert, en un escenari, podríem dir, per la cultura catalana, que tingui un impacte i un sentit tan especial, perquè acaba el Palau de la Música, el teu darrer concert...
0: És increïble. I una de les altres cançons que crec que a mi i a l'Andreu ens agraden molt i que crec que també defineixen com molt bé l'estètica del grup és L'home que treballa fent de gos.
1: I també la imatge
0: Exacte.
1: La imatge de l'àlbum.
0: Exacte, és l'imatge de l'àlbum.
1: Es veu un gos que sembla Clifford.
0: Exacte.
1: O potser és en Clifford, però sí.
0: Exacte. Per què ho defineixen? Perquè al final són coneguts per les seves lletres, que són molt narratives, parlen d'històries, s'inventen personatges i molts diàlegs, i una d'elles és L'home que treballa fent de gos.

0: Andreu, a mi amb aquesta cançó em passa una cosa i crec que m'ha passat des del primer dia que l'he escoltat. És que literalment m'estic imaginant la història.
1: Sí, perquè...
0: No t'imagines a l'home vestit de gos com els 10 euros de benzina, com arriba l'escena que passa després que no a la casa.
1: Que no pot aparcar.
0: Exacte. M'encanta, crec que és de les coses que més m'agraden dels Amics dels Arts i realment és una de les coses que més els defineix com a grup. Són un grup que barregen ironia, que barregen també cultura popular, referències cinematogràfiques, i una de les altres coses que els hi funciona molt bé i que en aquest disc també ho hem vist...
1: Home, sí, tant.
0: És que dediquen cançons a ciutats. I en aquest disc dediquen dues cançons a dues ciutats, Liverpool i Reykjavik. Et preguntaràs per què d'aquestes dues ciutats? No sé si ho saps, la història.
1: No ho sé, però potser Liverpool... Em puc imaginar cap on van els camins, per un grup...
0: Exacte.
1: Un grup de Liverpool.
0: Exacte. I Reykjavik és bàsicament perquè en aquells moments s'estava posant molt de moda viatjar cap
1: a Islàndia.
0: Llavors van dedicar una cançó. No posarem aquestes dues cançons, potser si ens dona temps després en podem posar alguna. Hi ha una cançó que crec que defineix molt bé els fans del Barça i el futbol.
1: Que... I més és que, clar, va enganxar l'època del millor Barça de la història.
0: Exacte. Que quina cançó és, Andreu?
1: 4-3-3.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: també et passa que t'imagines la història?
1: Clar, m'imagino un camp de futbol i...
0: menjant-se un shawarma.
1: Sí. Sí. I també els extrems ràpids.
0: Exacte.
1: Sí, sí. No, és... aquesta cançó, a la gent que li agrada el futbol, també se sent diferent.
0: Exacte. Dos apunts més. Aquest grup va néixer el 2005 a Barcelona, quan un dels seus membres, els cantants del grup, els músics, es van conèixer durant la seva etapa universitària i van decidir començar a fer música molt experimental i molt casolà, eh? Vull dir que tampoc tenien una intenció de professionalitzar-se, però al final què va acabar passant? Va sortir aquest disc...
1: i van fer el boom, van pujar com l'espuma.
0: Debut. I per acabar... altres cançons que són tot un hit i que casualment són de les que m'agraden més del grup. El hit més que Jean-Luc és Louisiana o Els Camps de Cotó.
1: Són molt bones.
0: Que s'ha versionat així de vegades. L'Andrea Motis té una versió molt xula d'aquesta cançó. També la de No ho entens, Ja no ens passa, o Les paraules que no triem dir. Totes cançons que expliquen històries, vull dir que...
1: estan molt bé.
0: I quina és la teva cançó preferida, Andreu? Dels Amics de les Arts?
1: Home, a mi la que m'agrada molt ara, Es compraré que el Armengol, és molt xula.
0: I és la que sentirem ara. I per què, Andreu?
1: S'ha de sentir Armengol, eh? No falta donar més detalls.
0: Doncs, Andreu, amb aquesta cançó acabem la secció d'avui. Fins després.
1: Sí, fins després.
2: S'acaba un dia poc normal, aparca el toro.
3: I ai, quin mal.
2: Diu l'Armengol.
3: Aquest ull de poll...

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc de Johnny Greenwood, Shine Betsur i la Rajasthan Express. Seguim amb Cucanya i la seva reivindicació del folklore i la llengua occitana. Descobrim el nou projecte del Canalón de Timbiquí des de Colòmbia, recomanem un concert de la Gramofon All Stars i recordem la publicació de Speaking in Tongues de Talking Heads. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: El nou FM. El nou so d'Osona.
1: Territori 17.
2: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Doncs és el moment de parlar sobre el cap de setmana. Per tant, moment de repassar els actes més destacats d'aquest dissabte i diumenge al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i també al Lluçanès. I avui començarem per Cardedeu amb l'Enric Rubió. Enric, endavant, tot teu.
3: Doncs mira, poca cosa, cada cop us porto menys esports i aquest cop gràcies una mica a l'Andreu, ja us ho dic, perquè com costen de trobar a vegades alguns partits. I és que només us portaré futbol segona catalana, i és que hem de dir que el Cardedeu rebrà el Mollatenc a casa en aquesta final de doble partit, ja que l'anada juguen a Cardedeu. A veure com quedarà tot plegat, us ho portarem dilluns, a veure si tenim sort, com a mínim, amb algun dels esports que us portem des d'aquesta emissora. Ja anem cap a l'agenda cultural i comencem explicant-vos que per aquí mateix, per Cardedeu, pel poble de Zona, estem parlant. Avui mateix, a 7:15 del vespre, a la Tèxtil Rasi, tindrem la primera de les xerrades del cicle En Natura de Cardedeu, la d'avui amb el títol Jardins que protegeixes amb el bosc, que és un cicle de xerrades que es duen a terme des de l'Ajuntament d'aquí la vila, emmarcats en el món de la natura. I seguim ben a prop d'aquí també amb una altra molt bona iniciativa, i és que Sant Antoni a Vilamajor, també avui divendres, però a 7:00 PM, s'inicia la segona temporada del servei de préstec, alerta, préstec de llavors, amb una xerrada sobre com produir les nostres pròpies llavors, a recàrrec d'Ernest Tàsies, membre de la cooperativa Les Rafardes, una cooperativa on fa molta, molta i bona feina, especialitzada en la producció, difusió i venda de llavors ecològiques de varietats locals i tradicionals. Gràcies a ells, moltes d'aquestes no s'han perdut. I ara marxem fins a Cànoves, ja que Parc Natural del Montseny, i és que des d'avui i fins diumenge estaran immersos en la Festa Major d'estiu, amb activitats durant tot el cap de setmana per a tots els públics i edats. Faran festa grossa. I qui també està de festa grossa, i ja per acabar aquest repàs, és la Garriga, i és que a pocs llocs es viu el Corpus com es viu en aquesta població. És que tot plegat començarà a 6:00 PM amb una ballada de sardanes, seguit d'un sopar i del passacarrers. Dia gros en aquesta vila del centre del T17. Així que res, esperem que passeu un bon cap de setmana i ens veiem dilluns.
2: Doncs, Enric, que tinguis molt bon cap de setmana. I nosaltres...
3: Igualment.
2: I nosaltres ara ens anirem cap a Sant Feliu de Codines amb la Laia de Déu. Laia, explica'ns.
4: Jo, ja sabeu que d'esports ja no tinc res, o almenys res que jo hagi sabut trobar. Però bé, sí que us porto algunes activitats per aquest cap de setmana, que curiosament també en són poques. Però bueno, comencem per Sant Feliu de Codines, i és que avui divendres a 7:00 PM a la sala de plens de l'Ajuntament hi ha un nou acte de benvinguda als nous veïns i veïnes de Sant Feliu. És obert a totes les persones empadronades al municipi, i ja dissabte hi ha la 53a pujada a Sant Feliu de Codines en un acte organitzat per l'escuderia Vall d'Altenes i Sant Feliu de Codines. L'itinerari que seguirà la cursa serà per la BP 1432, direcció Sant Feliu de Codines, i això serà durant tot el matí, pràcticament fins a 6:15 PM. I com cada primer diumenge de mes, podeu gaudir d'una visita guiada gratuïta al Museu Municipal de Can Xifreda entre 11:00 i 2:00, però aquest cop també podreu visitar el campanar de l'església i el Museu del Rellotge. I ara anem cap a Caldes de Montbui, perquè, de fet, un dels pocs actes que es farà aquest, durant tot el cap de setmana, és el Caldes Flors, omplirà un dels carrers de l'eix central del municipi, del casc antic del municipi, amb catifes de flors, i després, doncs, diumenge passaran algunes de les colles de cultura popular, i ja està, i Caldes no hi ha res més. I ara anem cap a Vigues i Riells del Fai, perquè l'activitat d'aquest cap de setmana serà la fira de proximitat el diumenge a Riells del Fai. Això sí, recordeu que la 53a pujada a Sant Feliu de Codines també passa per aquí, també passa per Vigues i Riells. I per tancar aquesta agenda és el torn del Moianès, perquè aquest dissabte el Mas de la Plana de Santa Maria d'Oló torna a la tercera edició de El Planazo, un petit festival que uneix artistes ben diversos, des de Mèxic fins a França, fins a artistes més locals, com Rita Pagès, en dues jornades de concerts i converses que durarà tot el cap de setmana. I ja per acabar, Castellterçol, diumenge a 6:00 PM, al Centre Espai Escènic, podeu anar a veure el film Estrany Riu, de Jaume Claret i Muixart. I ja està, fins aquí, o no?
2: Doncs, Laia, també bon cap de setmana per tu, i ens veiem dilluns que ve.
4: Igualment.
2: I nosaltres seguirem cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan. Isaac.
5: Saps com te guifré, tindrem la novena edició de la Tipat de Tapes de Sant Joan de les Abadeses, com ja vam parlar aquesta setmana a l'entrevista. aquesta proposta gastronòmica en què hi prendran part 11 establiments del municipi i també 3 de maridatge. Els talonaris tindran un preu de 22 euros i, com a novetat, inclouran un tiquet específic per a la beguda ja marcat per reforçar el maridatge de la mostra. S'esperen unes 700 persones i també recordar que l'any passat es van vendre 5.000 tiquets. I continuem per la 14a edició de la Festa Major Infantil. Per aquesta tarda també comença a Can de Bànol de 5 a 8. Es votarà la Pobilleta i l'Arouet a la biblioteca, que també es podrà votar demà dissabte al matí de 10 a 12. I després hi haurà la caminada nocturna, això avui, a càrrec de l'AFA de l'Escola del Pirineu. I dissabte continuarà la festa amb art urbà per als petits artistes, el joc de cartes Fem Memòria al Ripollès, i a partir de les 4 també hi haurà la cercavila amb els capgrossos dels infants de l'Escola Pirineu i els grallers de Can de Bànol, que sortirà de la residència geriàtrica. I tot seguit es proclamaran la Pobilleta i l'Arouet. Després entraran els premis del concurs de dibuix a la plaça coberta i hi haurà jocs de fusta gegants. L'endemà també continuarà la gresca amb un matí d'inflables. I dissabte no marxem de Can de Bànol, perquè tal com vam repassar l'entrevista, tindrem aquest preludi del Festival Flama amb el concert de l'orquestra Diversiones. Abans d'ells actuaran Mami Pipes, que el fan motors amb el seu directe fresc i animat. I la festa continuarà amb disco 80-90 amb una secció d'èxits inolvidables a partir de les 8 del vespre. Això serà allà al pati de l'antiga Escola Pirineu del carrer Coll i Verdolet. I a Camprodon tenim un nou concert gratuït del Microclima de Primavera, aquest cop amb Arnau Serrallonga al Pla de Bonaire, a partir de les 6 de la tarda. A Ripoll tindrem un rei, un discurs oficial i tot a punt de sortir del guió amb sàtira política, humor sense filtres i rialles assegurades, amb l'espectacle de Memocràcia de l'humorista Toni Albà al Teatre Comtal a partir de les 7 de la tarda. I a Setcases tindrem una xerrada titulada Meteorologia i Seguretat a muntanya amb Eloi Cordomí, i també una xerrada als bombers de muntanya amb rescats i vivències amb el grup GRAE a la sala dels estudis a la tarda. A Vilallonga de Ter hi haurà la Festa Major d'Abella amb un dinar popular, inflable, jocs infantils i passejades amb poni. I a la tarda una festa amb DJ Bertrand i tastet de menjar fred. Diumenge a Vallfogona al Ripollès tindrem la quarta Fem Via, una caminada solidària pel Ripollès al matí amb 3 recorreguts de 20, 14 i 5 quilòmetres, i també us destacaré l'audició de sardanes de Sant Joan de les Abadesses amb la cobla La Principal de Banyoles al passeig Comte Guifré a les 6 de la tarda. Dir-vos que a Can de Bànol, això me n'havia oblidat, el diumenge, ja ho dic bé, hi ha aquesta activitat al Cercle Can de Bànolenc per celebrar el Dia Internacional de la Dansa amb caiguda en dos o cloc, duet amb entrades a partir de 10 euros. I per acabar, en els esports, aquest cap de setmana a Molló hi haurà la Molló Trail, que són dues curses d'11 i 25 quilòmetres que començaran a les 9 del matí des de la plaça Migjorn.
2: Doncs, Isaac Muntades, que tinguis molt bon cap de setmana, i nosaltres acabarem, com sempre, el repàs i l'agenda del cap de setmana des d'aquí, des de les emissores del nou FM. Andreu, sabem que queda poquet per l'esport, és a dir, no hi ha gaires esdeveniments esportius, però sí que et fa il·lusió, escombrem cap a casa...
6: Però comencem primer pels esports.
2: Comencem primer pels esports? Perfecte. Val.
6: Mira, tres partits.
2: Val.
6: A la tornada del play-off per a pujar a l'hoquei Lliga, on el Martinelli a Manlleu ho té molt complicat, ja que ha de remuntar un resultat advers. A la pista del Vilafranca, el partit es jugarà diumenge a les 4 i 10 minuts passades i el partit es podrà veure en directe per al Nou TV. I els altres dos partits, ara també hi ha final de play-off d'equips de la comarca d'Osona que s'estan jugant pujar a tercera catalana. Pel que fa diumenge, Sant Vicenç contra Sant Perenca, és a dir, derbi de la Vall del Gès, Sant Pere de Torelló contra Sant Vicenç. El partit es disputarà diumenge a Sant Vicenç a 6:45 de la tarda, i el grup 8 de la quarta catalana per pujar a tercera catalana enfronta el Centelles amb el Vigues dissabte a 6:45 de la tarda. Uh-huh. No hi ha res més d'esports.
2: No hi ha res
6: ja
2: més.
6: Ja està.
2: Doncs ara sí,
6: Va, sigo. Vols que t'ho expliqui?
2: Explica'm.
6: L'Enric ja ha fet un tastet.
2: Exacte, ha fet un tastet, però escombrem cap a casa. Què hi feu a la Garriga aquest cap de setmana? Perquè teniu un cap de setmana ple,
6: Sí, és cap de setmana de Corpus, i bé, com l'Enric ha comentat, avui hi ha la Ballada de Sardanes, el sopar amb el concert de Corpus, i després aquest passacarrers nocturn amb la Pallofa, que és un... això es va implementar l'any passat, que és un passacarrers així amb músiques populars que fa l'Enramada, que és la Federació de Balls Populars de la Garriga, i bé, doncs també els barris participen, posant doncs una taula amb menjar, també algú de beure, i bé, doncs la jornada comença així el divendres, aquest cap de setmana de Corpus. Dissabte, doncs, també hi ha diferents activitats, però el que més s'ha destacat aquí és a partir de la nit, on hi ha el sopar popular, I després, a les 11 hi ha concert de la Ludwig Band a la Garriga, gratuït, que això doncs, un concert de la Ludwig Band gratuït ara ja costa més de trobar-ho, i després també doncs, acabarà la festa amb el DJ local, DJ Tiwi. I diumenge doncs, és el dia de les catifes, on la Garriga s'omple de clavells, on la gent doncs, munta les seves catifes, i el poble, doncs, la veritat, que queda de postal amb els carrers plens de flors, clavells, i també doncs, destacar que al final del diumenge s'acaba doncs, amb l'ofici solemne del Corpus, hi ha la processó, i també doncs, per part de l'enramada i del Front Diabòlic que organitzen també la seva processó amb, amb un to més, podríem dir, més beligerant i no tan cristià i religiós, i també s'acaba amb la clavellada, que un cop és al final de la jornada, doncs tots els clavells que s'han muntat i totes les catifes, hi ha guerra de clavells.
2: Això no ho sabia.
6: Sí, hi ha una el diumenge, sí.
2: Que curiós.
6: És el final de la festa.
2: Doncs, Andreu, moltes gràcies. I ara, d'aquí poc, començarem amb l'agenda cultural d'aquí a Osona i a Lluçanès.
6: Perfecte.

0: Doncs com dèiem, seguim amb per l'agenda cultural i acabarem també amb l'agenda cultural d'Osona i el Lluçanès. Ja tenim aquí a punt en Jordi Vilarrudà. Jordi, què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: Avui ho faràs tot tu, en Miquel no hi és?
1: Avui tot a càrrec meu.
0: Exacte, doncs quan vulguis.
1: A veure, de fet començarem per parlar de fires, que seria el tema que normalment toca l'amic Miquel R. I són algunes de les que hi ha aquest cap de setmana, perquè en coincideixen tres de destacades de fires. A Vilanova de Sau, la Fira d'Herbes Remeieres, que històricament s'havia fet, que havia estat activa més de 30 edicions, canvia. Aquest any es diu Fira de Sau, o sigui que canvia de Fira d'Herbes Remeieres, però es diu Fira de Sau, i es fa allà mateix, a Vilanova de Sau. La fira tindrà lloc el diumenge, amb activitats diverses durant tot el matí. De fet, ara acaba d'arribar en Miquel R, que encara ho explicarà més bé que jo, perquè de fet és ell el que ha treballat aquest tema, i les altres fires que hi ha, la Ratafia Centelles, la Fira del Fang, el Caràmic Sant Julià de Vilatorta, potser que li cedim la paraula amb en Miquel R, que els oients tindran informació més fidedigna.
0: Miquel, què tal?
2: Ho feies molt bé, perquè ho coneixes molt bé, també, tot aquest sector. Bé, tema fires, això, aquesta arrencada del mes de juny, és una arrencada potent, sempre és un mes així de fires, d'aquestes de primavera, i, com molt bé deies, aquesta fira que canvia de nom, canvia una mica de format, que està molt bé, eh? A vegades saber trobar el moment que dius aquesta fira ja ho ha donat tot. És una fira, aquesta d'Herbes Remeieres, que va néixer l'any 92, en el seu moment va ser molt pionera dins del sector, molt específica a l'entorn de les Herbes Remeieres, havia arribat a portar molta gent. Què va passar? Avui, fins i tot, estan de moda les herbes medicinals, les herbes remeieres, i de fires d'aquestes, d'aquest sector, han florit, mai més ben dit, una mica tot arreu. Per tant, la de Vilanova de Sau, que és un lloc que també exigeix anar dispersament i tot plegat, havia anat decaient, havia anat quedant amb algunes parades també molt de gent de fora que hi parava, i aquest any van dir, fem foc nou, li canviem el format, li canviem el nom, Fira de Sau, amb molta més implicació també veïnal, i per tant una fira que no oblida les herbes remeieres, perquè també hi haurà algunes parades, però sí que reforça els tallers, amb molta més presència. Per exemple, hi haurà una xerrada de la cuinera Maria Nicolau, que està fincada també al poble, i per tant propostes renovades, també canvia d'escenari, es trasllada a la zona esportiva, que li donarà més amplitud, i per tant, donem-li una oportunitat a veure què tal aquest renaixement de la Fira de Sau. Com molt bé deia, fires de la Ratafia, aquesta ja molt consolidada també, en 17a edició, o aquesta el Keràmic, aquesta el que havia ser l'antiga Fira del Topí, en el seu moment també va fer el mateix procés una mica a Sant Julià, ara li van donar un caràcter així més experiencial a l'entorn del flanc, és el Keràmic, a Sant Julià de Vilatorta, en aquest cas dissabte, i per tant, si el temps acompanya, també acostuma a ser una fira amb molta gent. Hi han més cosetes al cap de setmana, més petites, per exemple, pels amants del manga, del còmic i tot plegat, torna aquesta fira que apareix ja per 5a edició al recinte final del Suca, el Big Freak, amb això, qui vulgui anar a veure una mica autors del sector, les clàssiques conferències, presentacions de llibres, desfilades de cosplay, això al recinte final del Sucre, tant dissabte com diumenge. I bàsicament això, recordar també que aquest dijous era Corpus, i per tant hi ha, aquí a Osona no tenim allò una gran activitat, diguéssim, vinculada al Corpus, però per exemple qui vulgui veure l'ou com balla encara ho pot veure a l'Església dels Dolors durant tots tres dies, només passant per davant, perquè es pot veure des de fora, singular, o Ceba, per exemple, també van recuperar una catifa de flors diumenge i una mica de processó que fan a l'entorn de la plaça de l'Església per rememorar una mica la festa del Corpus.
0: Doncs cap de setmana ple d'activitats, de més de cultura popular, però també de cultura, per exemple, Jordi.
1: Doncs sí, tenim coses, tot i que estem ja a les portes d'un cap de setmana que serà el proper, en fi, amb moltes coses, i entre elles el gran esdeveniment del Cabró Rock. Però mentre esperem això, aquest cap de setmana també hi ha propostes, potser una de les més destacades, ens anirem una mica lluny, no gaire, però una mica més lluny, al Pens, al Lluçanès, que el Pens queda com una mica així, una mica lluny de tot arreu, però va val la pena anar-hi perquè és preciós, tothom que ho conegui ja ho sap, i aquest cap de setmana ho serà una mica més perquè el Festival de l'Humor Pixa't de Riure que es fa al poble arriba a la 5a edició. Són 2 dies d'activitats, de propostes entorn de espectacles de circ, d'espectacles de carrer, clown, és a dir, el nom ja ho diu tot, Pixa't de Riure, és un festival per riure i passar-ho bé. I avui comença, per exemple, avui divendres amb un espectacle per públic familiar i després amb un espectacle, diguem, per públic adult ja, que és el vespre al casino, amb la Maite Guevara, que és una clown destacada. Demà dissabte hi ha com mitja dotzena de propostes més, potser una de les que destacaria més d'una de les figures del clown que tenim a Catalunya, que és molt coneguda, que és la Xurri, que preestrena un espectacle nou que es diu Brota a mitja tarda, després la festa s'acaba a la nit amb un cabaret gamberro que en diuen ells, que és una mica un barreig de tot el que s'ha vist durant el dia, però vaja, són 2 dies per anar a gaudir el pens d'aquest festival una mica brigadets, per si fa aquesta fresqueta, perquè allà el pensen i fa. De totes maneres, no és l'única cosa que hi ha aquest cap de setmana. Algunes més, per exemple, el dissabte al vespre, un concert a la Jazz Cava, que es presenta un grup nou que està sorprenent bastant, que és un grup que ha muntat 2 biguetans, en Gil Codina i l'Edu Vergés, es diuen Moniats, ha sorprès força, i a la Jazz Cava faran un concert a 11:15 de la nit. També, parlant de música, tenim un músic molt conegut, o força conegut, si més no, que és l'Enric Montefusco, és el líder d'una banda que són els Stan Steel. És una banda de culte de l'escena barcelonina de fa molts anys, i ha fet un llibre, en aquest cas vindrà a presentar a Vic un llibre més, per tant, bé més com a autor que no com a músic, a la casa de Camp de Saba, al jardí, al migdia, diguem, en format vermut. El llibre és una novel·la gràfica, o sigui, que ha treballat ell amb l'argument en col·laboració amb un dibuixant que és l'Oriol García Quera, que és molt conegut també, i es diu Vida i obra d'un titiritero, que l'ha editat una editorial basca, l'editorial Chalaparta, i parla una mica de les anades i vingudes que ha tingut el seu grup també, de la seva de quan es va dissoldre, de com van tornar amb els Stan Steel, una mica d'aquesta vida de grup. La novel·la aquesta es presenta a les 12 del migdia i l'Enric Montefusco també farà un petit acústic amb temes del grup, evidentment. Alguna altra cosa que destaquem, per exemple, que el Teatre Cafè Orient de Prats tanca la primera temporada, que ha fet la primera temporada sencera, Prats de Lluçanès, des de que es va inaugurar la reconstrucció del teatre el mes de setembre passat, ha tancat ara la temporada, que ha anat molt bé, amb propostes moltes vegades de proximitat, com a mínim un espectacle cada mes, ha tingut bona assistència, tot anant bastant rodat fins ara, i aquest diumenge s'acaba a les 6 de la tarda amb un monòleg d'humor del Roger Coma, un actor que hem vist en papers, en sèries, en pel·lícules, Com si fos ahir, per exemple, el més recent, té un monòleg que es diu No ho hauria de fer, que serà també una manera de tancar, ja que parlàvem d'humor abans, rient aquesta temporada del Teatre Orient de Prats. I destacaríem també només que fer un apunt que comença el cicle Clàssica Jove. Quan s'acaba tota l'activitat, els teatres i tothom ja tanca per l'estiu, això l'Atlàntida encara diu, no, nosaltres ens hi posem un parell de mesos més, o fins a mitjans de juliol. Cicle Clàssica Jove, que vol acostar precisament la música clàssica a nous públics. Hi haurà concerts, i ara anirem parlant més endavant. De moment, aquest dissabte és un inici molt petit, és un escape room que es farà a mig matí, pensat per joves d'entre 10 i 13 anys, sobre la figura de Robert Schumann i de Clara Schumann, que era la seva dona. I això és a l'Atlàntida, per tant, joves d'aquestes edats que vulguin participar en aquest escape room, que és la primera activitat del Clàssica Jove, que passin per l'Atlàntida, però que abans passin per la web per fer una inscripció, perquè això sí és amb inscripció prèvia. I ja està, només potser encara faríem un apunt més per destacar, per exemple, els lectors i que hagin llegit la novel·la Terra Magra del nostre company i amic periodista torellonenc Gerard López i volen resseguir els escenaris de la novel·la, poden anar diumenge a 4:45 de la tarda, davant de l'Ajuntament de Santa Maria de Besora, que farà un recorregut molt fàcil, durant un parell d'hores caminant i parlant de la novel·la i llegint textos, doncs, fins de Santa Maria cap al Castell de Lleés i el Panteó dels Carlins, que són dos escenaris d'aquesta novel·la, de Terra Magra. Hi haurà l'autor, en Gerard López, i dos historiadors, en Gerard Verdaguer de Torelló i l'Agustí Dalmau de Ripoll, que també, doncs, amenitzaran el recorregut explicant la història d'aquests indrets, que són els llocs on passa l'acció de la novel·la. I així acabem aquest cap de setmana, les propostes que hi ha, i, en fi, la setmana que ve, com dèiem, doncs, després del Primavera Sound que fan a Barcelona, que és com una cosa més sofisticada i més internacional i més això, doncs després tenim el nostre cabró.
0: Exacte. I esperem que aguanti el temps aquest cap de setmana, també?
1: Sí, diríem que, a veure, en principi no hauríem de patir, però sí que per qüestions, doncs, clar, de com és el propi festival, doncs la gent del Pixat de Riure del Pens estaran molt al cas. Algunes coses es fan a cobert, però més aviat la majoria de coses són al carrer i, és clar, no deixa d'haver-hi allà sempre aquest risc de que la tarda faci algun ruixat.
0: Sempre és millor tenir un pla B, en aquest cas. Doncs Miquel i Jordi, bon cap de setmana i ens veiem divendres que ve.
2: Bona setmana.
0: Adéu, que vagi bé. I com ja sabeu, els divendres dediquem aquesta estoneta a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals d'avui. Nosaltres començarem per aquesta.

Doncs ara mateix estem sentint I Knew It, I Knew You, de la Taylor Swift, perquè l'artista ha aconseguit un nou somni, i és que l'estatunidenca ha aconseguit la històrica i llegendària saga de Toy Story i l'ha aconseguit musicalitzar amb la seva veu i la seva música. Posa música per cinquena vegada en aquesta història d'aquestes joguines, les més famoses del món, amb aquesta cançó que sentim amb tocs de country, que ens recorda aquella Taylor Swift de fa uns anys. Nosaltres seguirem per aquesta.

Doncs estem sentint a la reina del pop, a la Madonna, amb aquesta cançó Love Sensation, i és una part del seu àlbum, el proper, que sortirà, que es diu Confessions 2. I nosaltres acabarem per aquesta cançó d'aquí.

Ens acomiadem amb aquesta cançó d'Àlex Barrent, Passenger. Ens acomiadem avui al Territori 17. Sabeu que hi tornarem el dilluns, a la zona del matí puntuals, amb més seccions, més entrevistes i més històries. Que tingueu molt bon cap de setmana.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui, nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions, avui hi ha hagut i encara hi ha afectacions a les carreteres, com a la B10. També hi ha hagut afectacions a la Nacional 150 a Barberà, a l'AP7 i també a la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de la ciutat i que confluiran ara al migdia a Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins a una d'aquestes columnes, concretament anem fins plaça Espanya, on està la nostra companya l'Esther Minguell, que està seguint precisament una d'aquestes columnes. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs centenars de docents aquí encara a plaça Espanya, perquè aquesta columna està engegant amb una mica de retard, perquè estan esperant autocars que venen del Penedès i de Lleida, i de seguida engegarà per la Gran Via i aniran fins a Arc de Triomf, on començarà aquesta manifestació, una proposta, una protesta que des d'aquí preveuen massiva després del rebuig al preacord amb el govern i que, segons professors i mestres, ens han explicat aquí que demostra que calen moltes millores al sistema educatiu i que van molt més enllà del salari dels docents. Des de la CGT i USTEC, també des de la COS i la Intersindical, reclamen a Educació que reobri les converses amb el comitè de vaga i que la negociació de les millores ha de deixar de banda l'acord del mes de març. Anuncien una escalada de les protestes que han de concretar encara i han de consensuar, però sí que han anunciat convocatòria de vaga pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa, la selectivitat i també la discussió en comissió al Parlament dels pressupostos d'educació.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
1: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius que aconseguir la condonació del FLA, també el finançament autonòmic i que l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
3: Algunes coses haurien de passar mesos. El finançament i l'efectivitat de l'amnistia...

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'Estratègia Comarcal de Bases 2026-2030 i el Programa d'Actuacions Comarcal 2026-2027. Dins el marc estratègic, l'ENS supramunicipal té 6 reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, de la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
2: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits, i de vegades si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, doncs impulsar projectes doncs pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
1: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica des del Ripollès. Però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
3: El tema de residus, estem treballant molt, doncs, amb els canvis de que ja s'han fet de contenidors, està el tema de tancar també, el tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors, doncs que l'escorxador és un tema que, com ja sabeu, en el darrer ple ja es va aprovar aquesta assignació que tenim i que és una realitat ja pràcticament, doncs es començaran les obres ja d'immediat. Com bé dèiem, és un tema que per nosaltres és una activitat econòmica del sector primari que veiem molt interessant.
1: El document també contempla idees per a projectes tractors de futur, com per exemple redefinir el model de l'hospital comarcal.
3: I avui precisament en el Consell que tenim de govern, doncs perquè també va sortir la demanda, doncs que s'ha de fer aquesta taula comarcal per l'hospital, no? Això doncs és un tema que ens atrem, és un tema que des del Consell mirarem de banderal, però és un tema que hem de parlar amb tots els elements de la comarca, amb tots els grups polítics, amb tots diferents estaments. Per tant, aquesta taula sí que pensem doncs, d'engegar-la tan aviat com puguem.
1: També n'hi ha d'altres, com reorientar els serveis socials cap a l'activació i l'autonomia o desplegar un projecte formatiu comarcal alineat amb el teixit productiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc de Johnny Greenwood, Shine Betsur i la Rajasthan Express. Seguim amb Cucanya i la seva reivindicació del folklore i la llengua occitana. Descobrim el nou projecte del Canalón de Timbiquí des de Colòmbia, recomanem un concert de la Gramophone All Stars i recordem la publicació de Speaking in Tongues de Talking Heads. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. El Centre d'Educació Ambiental Alter és una associació sense ànim de lucre dedicada a l'educació a través de la descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i social, així com de la seva recuperació, conservació i difusió.
1: El malbaratament alimentari és un problema mundial que afecta tant els països del nord com del sud global. A Catalunya es llencen cada dia 720.000 quilos de menjar, una xifra alarmant que equival a 260.000 tones anuals. Al Ripollès tenim la possibilitat de contribuir a la solució d'aquest problema mitjançant l'aposta per l'economia circular i el consum de productes locals i de temporada. Amb petits gestos, com ara consumir productes locals i de temporada o aprofitar les restes d'aliments, podem contribuir a minimitzar el malbaratament alimentari i a promoure un sistema alimentari més sostenible. Descobreix i afegeix productes locals del Ripollès a la teva cistella de la compra i explora receptes de cuina que permetin l'aprofitament de les restes.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses van valorar positivament la prova pilot per monitoritzar la generació de residus al sector turístic del municipi a partir de l'adequació i digitalització d'àrees de recollida selectiva en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès. El conseller comarcal de Dinamització Turística, Joan Sàrria, explicava des de la colònia Lleudet que fa 10 mesos es van col·locar 4 àrees de contenidors tancats amb 5 contenidors cadascuna. N'hi ha una en aquest polígon industrial i la resta són en direcció Ripoll, Ogassa i Olot. Són uns contenidors que només s'obren amb targeta i, segons Sàrria, l'objectiu és clar.
2: Hi ha dos grans objectius. Un és implementar aquesta sostenibilitat turística a través d'aquesta regulació de les persones i, sobretot, dels establiments turístics que, a través de les targetes, utilitzen aquestes àrees. D'una banda, controlar aquest fet i, d'una altra, amb la col·locació de videocàmeres, també controlar que aquests establiments i aquestes persones facin un ben ús d'aquestes àrees.
1: Instal·lar aquestes àrees ha tingut un cost de 128.000 euros. Sàrria va recordar que la totalitat de la inversió a la comarca d'aquest pla ha estat de 3.5 milions d'euros i que s'ha finançat gràcies als fons Next Generation provinent de la Unió Europea. L'alcalde de Sant Joaní, Ramon Roquer, va detallar que van apostar per un model híbrid que combina dos models de recollida de residus, la recollida porta a porta per tot l'àmbit urbà i el sistema de contenidors bilaterals tancats d'aquestes quatre àrees pensades per les cases aïllades, els disseminats i el sector turístic com les cases de turisme rural. L'alcalde estava satisfet de com havia funcionat fins ara.
3: Pràcticament a un any d'aquesta implantació estem parlant ja d'un 70% de recollida selectiva. És un tant per cent molt alt. Això demostra el bon ús que s'està fent d'aquestes àrees. De fet, els usuaris veuen positivament el fet de que estiguin tancades i que precisament hi hagi un ús restringit perquè realment en fan ús de les àrees aquells que els hi corresponen fent ús. I això es valora molt bé. De fet, hem passat d'unes àrees obertes, abandonades, en el sentit de que moltes vegades estaven plenes d'escombraries, tant a dins els contenidors com a fora. Ara estem van d'unes àrees amb uns models de contenidors que són uns dels millors. Estem parlant d'un model easy, la bilateral, que porta incorporat aquest sistema digital i, per tant, estem parlant d'un bon producte.
1: Roquer va felicitar els usuaris pel civisme a l'hora d'utilitzar aquestes àrees i va avançar que Sant Joan ja s'acosta al 80% de recollida selectiva al conjunt del municipi gràcies a un model que també aposta pel compromís dels veïns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions d'avui, provoquen encara ara afectacions en diverses vies, com són la B10, la Nacional 240 a Tarragona, la C31 a Sant Adrià del Besòs, però també han afectat aquest matí a la P7 i la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de Barcelona i que confluiran ara al migdia al Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins a una d'aquestes columnes, connectem amb la nostra companya, l'Esther Minguell, que precisament està seguint una d'aquestes columnes. Esther, ha arrencat ja aquesta marxa. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, hem arribat uns quants ja Arc de Triomf. Està ja tenyit amb el groc de les samarretes de professors i mestres que esperen l'arribada de totes aquestes columnes que comentaves i que estan avançant pel centre de Barcelona. Sí que són aquí els que venien en bicicleta i esperen poder començar aquesta protesta que ja s'intueix massiva després del rebuig al preacord amb el govern. La Intersindical, la COS, USTEC i CGT, convocants de la vaga, que segons Educació té un seguiment del 9% amb la informació del 30% dels centres educatius, doncs des d'USTEC també David Caño explica que seguiran el que els docents han decidit a la consulta i organitzaran noves protestes.
3: No tenim cap altra opció. El que ens ha dit els treballadors i treballadores és que hem de continuar lluitant i només podem guanyar si ho fem junts i juntes. Per tant, la nostra prioritat i voluntat és fixar uns objectius unitaris, unes mobilitzacions i vagues unitàries. Nosaltres pensem que ha de ser, en el llarg d'aquest final de curs ja, incrementar molt la lluita per fer-ho possible.
2: Els sindicats exigeixen al govern que les negociacions es facin amb el comitè de vaga i anuncien nova jornada de protestes el dia 9 de juny, coincidint amb les proves de selectivitat, la visita del Papa i el debat del pressupost d'educació en comissió parlamentària.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: Fins ara, bon dia.
1: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Ell ja s'ha fixat d'objectius aconseguir la condonació del FLA, el finançament econòmic autonòmic, volíem dir, i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
4: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia, en mesos. El posava directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
1: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la C-12 al FES al setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distreure mentre prenia un cafè al volant i va perdre el control del vehicle i va envair el sentit contra.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El mal estat de l'asfalt de la ronda de Castelladral de Ripoll a l'entrada del carrer Progrés venint des de la C-17 per la rotonda de l'Institut Abat Oliva és un mal endèmic. L'asfalt d'aquell tram està en molt mal estat i hi ha alguns forats al llarg de la via. El motiu de l'elevada degradació és que el carrer fa la funció de carretera interurbana, ja que connecta l'entrada de la C-17 amb la C-26 o la Nacional 260 cap a Sant Joan de les Abadeses. En el darrer ple, l'alcaldessa Sílvia Oriol va explicar que podran arreglar l'asfalt d'aquella zona.
2: Informar que hem rebut una subvenció de 65.000 euros per part de la Diputació per asfaltar la zona de Castelladral al carrer Progrés. Els serveis tècnics de la casa quantifiquen en uns 130.000 euros l'import total d'aquesta actuació, per tant estem pendents que la Generalitat n'assumeixi la resta, que en principi ens van dir que no hi havia d'haver problema, per tant confiem en que els diners acabin arribant.
1: Al setembre del 2022 ja es va fer una actuació de reasfaltatge de la via amb un cost global de 162.000 euros pagats per la Generalitat. Per entendre la magnitud del trànsit que hi circula, l'Ajuntament va instal·lar uns aforadors i, sense comptar autocars, motos, furgonetes i camions, entre l'1 de novembre de l'any passat fins al març, van passar-hi 1,1 milions de cotxes. Pel carrer, que és de titularitat municipal, hi circulen molts camions i els caps de setmana s'acumulen molts turismes provenents de l'àrea metropolitana de Barcelona que es dirigeixen cap a la vall de Camprodon. Ara, a més, hi ha una congestió de trànsit major provocada pel tall d'un carril a la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses per l'esllavissada a la corba de Ribamala, que es va produir al març i en què es fan unes obres que s'allargaran fins a l'agost.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc de Johnny Greenwood, Shine Betsur i la Rajasthan Express. Seguim amb Cucanya i la seva reivindicació del folklore i la llengua occitana. Descobrim el nou projecte del Canalón de Timbiquí des de Colòmbia, recomanem un concert de la Gramofon All Stars i recordem la publicació de Speaking in Tongues de Talking Heads. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts es donarà el tret de sortida de la quarta edició dels pressupostos participatius organitzats per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses amb l'ajuda de la consultora Neòpolis, perquè els veïns decideixin el destí de 50.000 euros del pressupost municipal. Hi haurà una sessió informativa i d'elaboració compartida de propostes a la sala de plens del consistori a les 7 de la tarda. La sessió servirà per ajudar els assistents a escollir propostes que són vàlides. Gerard Quiñones, de Neòpolis, recorda que hi ha algunes limitacions.
2: La condició principal o les dues principals serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat debat, per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, doncs l'haurem de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. També n'hi ha d'altres, com són que efectivament ha de ser una competència municipal perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no? No puc contradir la legalitat o els plans municipals aprovats, etc.
1: El període de presentació estarà obert del 3 al 23 de juny amb dos inclosos i podran participar totes les persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb Sant Joan, ja sigui de manera individual, en grup o en representació d'una entitat. Les propostes es podran presentar en línia a través del web participa.santjoandelesabadeses.cat o amb la butlleta física que es podrà dipositar a les urnes habilitades a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme Palau de l'Abadia i a la Biblioteca Municipal Josep Picola. Només es podrà posar una proposta per butlleta i un cop s'hagi acabat el termini, es valoraran tècnicament per veure si són vàlides. En cas que no ho siguin, es justificarà el perquè. A més, també se'n podran descartar si l'Ajuntament té previst executar-les en un termini curt de temps. Quiñones explica el següent pas.
2: Quan tinguem ja les propostes analitzades, les que hagin sigut vàlides continuen posant-se a debat amb la ciutadania. Torna a ser un segon moment important de diàleg amb veïns i veïnes, on a través d'una dinàmica participativa oberta a tothom qui vulgui venir, no només els que han presentat propostes, els seleccionarem de les vàlides que hem rebut les 10 o 12 que passen a la fase final de votació. Això és una jornada que tenim previst per després de l'estiu, al mes de setembre, i tindrà una darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre, aproximadament.
1: L'any passat va votar un 15% del cens, que és una xifra important dels votants per un procés participatiu, que són les persones empadronades de més de 16 anys. En la primera edició va guanyar la palanca de la colònia Lleudet, l'espai de xupluc al pati de l'escola Mestre Andreu, en la segona i en la darrera edició l'arranjament del camí de l'Arsa Mala del Molí Petit al riu Ter, que es troba actualment en fase de licitació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules després d'aquest 65% dels docents que hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Anem ara a saber com s'està anant aquesta jornada de vaga amb la manifestació unitària que està tenint lloc a Barcelona, concretament a Arc de Triomf. Allà hi tenim a la nostra companya Esther Minguell. Com estaran tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs la manifestació avança pel passeig Lluís Companys, direcció al Parlament de Catalunya, una marea groga que reclama millores pel sistema educatiu, la dimissió de la consellera Esther Niubó i que crida a proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. La jornada d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta. Els sindicats reclamen al govern reobrir les negociacions amb el comitè de vaga i anuncien una nova aturada el dimarts 9 de juny. Isard Pardas és el portaveu de la CGT.
3: Nosaltres fem una crida a la mobilització del dia 9 perquè no pot ser que tinguem una educació concertada, una educació privada que té molts tints de religiosa i a la qual nosaltres no hi estem d'acord. Tota l'educació ha de ser pública i alhora, perquè el dia 9 també és la discussió del capítol de pressupostos que fa referència a educació i nosaltres li exigim al govern del PSC, però també als grups de l'oposició que s'omplen la boca defensant els serveis públics, defensant l'educació i després voten uns pressupostos que no afecten i que no aborden l'emergència educativa.
2: Vostè que ha dit que consultarà centre a centre per establir un document clar de les reivindicacions dels professors i mestres. Seguiran pressionant el govern en noves protestes, però adverteixen que cal un procés de reflexió que continuarà el proper curs.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: Fins ara, bon dia.
1: I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat al seu executiu que posi la directa aprofitant l'estabilitat que, segons ha dit, aportaran els pressupostos que el Parlament preveu aprovar, com sentíem, al juliol. Illa ha fixat com a prioritats dels pròxims dos anys la condonació del deute del FLA, el desplegament del nou model de finançament i també l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia. I el Servei Català de Trànsit impulsarà una nova campanya de sensibilització adreçada als motoristes davant l'augment de la sinistralitat mortal d'aquest col·lectiu a les carreteres catalanes. Fins al 31 de maig, 21 motoristes han perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya, el 40% del total de víctimes mortals registrades aquest any. La majoria dels sinistres mortals s'han produït a la demarcació de Barcelona, sovint en accidents en solitari, i afecten principalment homes de més de 45 anys. I el Primavera Sound ha defensat la suspensió d'una part de la programació d'ahir a la nit per motius de seguretat davant la pluja intensa i les fortes ratxes de vent. L'organització assegura que els escenaris principals eren els més exposats al temporal i que no es podien garantir les condicions de seguretat.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Aquest pròxim dissabte, el Motoclub Abadeses ha organitzat una jornada d'iniciació al trial que es farà al Bike Park de davant de l'Institut, a la zona de la Coromina del Bac, de les 10 del matí a la 1 de la tarda. Per tal d'aconseguir tenir participació, membres del Motoclub van anar a l'escola per explicar-los l'activitat i van tenir una bona resposta, ja que compten amb 22 nens i nenes inscrits, que són d'entre primer i sisè de primària. És una activitat gratuïta destinada als nens del poble i fins aquest divendres hi ha temps d'inscriure's, ja que s'han de donar d'alta els pilots per tal de tramitar una assegurança. Ivan Gil, del Motoclub, explica que el difícil no era convèncer els nens.
2: Perquè una cosa és que un nen estigui disposat a venir i una altra cosa més difícil és que un pare estigui disposat a que el seu nen petit aprengui anar amb moto. I clar, era un interrogant que teníem que ens feia una mica de respecte, però hem tingut bona resposta en principi.
1: Gil detalla què es trobaran els nens que vinguin en aquesta jornada d'iniciació.
2: Tindrem unes motos elèctriques de diferents marques, com per exemple Beta, Mecatecno, Torrox, les bicicletes aquestes KTM que són d'equilibri, i després, a més, la Federació Catalana de Motociclisme portarà un circuit inflable que fa 10 metres per 20 i els nens podran anar amb moto per allà dintre amb totes les mesures de seguretat de casc, proteccions...
1: Actualment el Motoclub Abadeses i l'Ajuntament estan en converses per trobar un nou espai per poder practicar l'esport, ja que per un tema logístic han de deixar el solar on són actualment.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dilluns va ser el primer dia de feina pels quatre agents del nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, que substitueixen l'extint cos de la policia local dissolt l'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més i amb Esquerra Republicana a l'oposició en contra. Aquest any escatxens a la policia local ha generat cert debat a la ciutadania per si hi havia prou seguretat al municipi. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer de Més va justificar l'extinció de la policia local perquè en les últimes dècades tenien un cos format per només tres agents, quan la llei obliga a tenir un cos de sis agents i un caporal, que és molt extens i es necessiten molt recursos per mantenir-lo. A més, no és obligatori per llei tenir aquest cos si la població té menys de 10.000 habitants. L'alcalde també recordava això.
2: En dels últims tres processos de selecció per contractar policies municipals, dos van quedar deserts i un va guanyar una persona que sempre, diem, va mostrar l'interès de marxar del poble perquè no volia exercir aquesta tasca a Sant Joan.
1: Els agents de l'extint cos havien de formar-se un any a l'acadèmia i sortir en tasques concretes que no podien exercir a Sant Joan, com ajudar en temes judicials, desnonaments i detencions que es produeixen de manera puntual al poble. Una feina que, segons deia l'alcalde, ja fan els Mossos d'Esquadra. Roquer insistia que el nou cos s'adaptava millor a la vila i prova d'això és que es van presentar 28 persones al procés de selecció. Un procés que s'ha allargat perquè els candidats van haver de passar proves teòriques i físiques, un cas pràctic i un psicotècnic. L'alcalde tenia paraules d'elogi per ells.
2: Comencen motivades, amb il·lusió, tenen perfils molt joves, els hi veig molta vocació de servei, en què volen que Sant Joan i els vins de Sant Joan recuperin aquesta sensació de seguretat, que és la que s'ha de tenir, no tant perquè Sant Joan sigui un poble ni problemàtic ni que li hagin de passar moltes coses, però sí que és veritat que no es pot evitar que de tant en tant doncs, puguin passar coses i hem d'estar preparats.
1: La idea és que puguin treballar matins, tardes i també algunes nits durant els mesos de juliol i agost i tinguin presència en activitats extraordinàries. Entre les tasques que desenvoluparan hi ha les de tancar i obrir edificis públics, evitar l'incivisme, controlar la zona verda, atendre els veïns i comerços o vigilar la seguretat viària. Tot plegat de manera coordinada amb els Mossos i amb l'agent cívic del municipi. Esquerra havia criticat l'extinció de la policia local i creuen que aquest darrer any el municipi ha quedat desprotegit. El portaveu republicà Sergi Albric havia alertat fa un any que el nou cos no tindria competència en algunes matèries com les ocupacions, els delictes o el trànsit. Roquer no es va mossegar la llengua.
2: Esquerra ens té acostumats a intentar desgastar sempre l'equip de govern, intentar contrarrestar aquelles notícies que poden ser positives amb aquelles que poden trobar, que puguin doncs, deslluir doncs, allò que s'està fent, que s'està executant, que s'està treballant, i per tant aquesta posició d'estar de forma permanent i constantment en campanya, realment crec que no, ni els hi aporta res a ells, ni ens aporta res als que governem, ni aporta res al municipi.
1: En canvi, va dir que Més havia defensat una posició coherent i pragmàtica des del principi.
3: Ara va.

0: Era mitja tarda i queia un plogim suau. El cel tapat, escuts de cendra i mort.
1: Presoners d'un món
0: de possibilitats.
1: De nens podrits per tots els estats.
0: Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada dels nens. Es mutilaven els uns als altres
1: i els postres es fonien amb la

0: Ara per tot arreu on vaig veig la llum fondre's en blaus, verds, turqueses, òxids i vermells. L'univers antic...
1: Ja són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
3: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
4: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
5: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
1: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire Díez. Sònia Kerr.
6: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
6: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva la repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
1: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
6: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
1: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
6: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
1: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
8: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaurana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Ha començat la segona part, 18-13 a favor del conjunt català.
1: Fem un cop d'ull també al temps per saber si ja han passat l'episodi d'aiguats. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat. Bàsicament, al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem-hi amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb accions reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i al Maresme.
6: Prop d'un centenar de docents han fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers després de passar per Llinars i Cardedeu. Després

0: la Ciutadella i són molts els que es concentren davant del Parlament. Hi ha 90.000 persones, segons els sindicats, que xifren el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
1: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
2: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
3: Elles contra nosaltres.
4: Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
0: La vaga educativa d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar la reivindicació dels docents.
5: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima. Necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
0: El dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, on faran sentir la seva veu. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
6: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
0: Per ara es manté la concentració dels docents repartits aquesta hora a la Ciutadella i també davant del Parlament.
7: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat d'aquesta consulta. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
8: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
9: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
7: De la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
10: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
9: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
7: I més enllà dels docents, avui també jornada de vaga general a les biblioteques, en concret a les portes dels exàmens de selectivitat. És una aturada que serà indefinida tots els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona.
9: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que es plantilla en aquest cas de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga d'avui.
7: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
11: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
12: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar.
11: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions. Notícies en

0: Xarxa.
1: Passant 10 minuts a les dues, entrem en matèria política i comencem parlant del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez, que ha promès que mai no havia tingut coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díaz. Sánchez ha dit que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
2: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díaz li generen decepció, preocupació i indignació. I ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
3: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia. Como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
2: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
1: A Catalunya, el president Salvador Illa demana al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei de l'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
5: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que heu anat treballant durant aquests darrers anys.
4: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del Fla i el finançament autonòmic, que aportaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
5: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
4: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un dia més anem coneixent més detalls de la visita del Papa a Barcelona, prevista per la setmana vinent. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin en temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat que hi haurà per l'arribada de Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé dels més grans i rellevants que s'han fet mai a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt Pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4/5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
7: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
6: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
1: Justament la visita també implica un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
2: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
1: I en el compte enrere per la visita del Pontífex a Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari.
2: Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que pugui fer alguna referència als casos d'abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
8: És possible que sigui un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el Papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es portin.
2: Justament l'Associació de Víctimes d'Abusos al Si de l'Església, Reparació Integral Ja, ha convocat una concentració a Madrid coincidint amb aquesta visita del Papa.
1: És un quart de tres, ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic fet a Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a 8 aerogeneradors. Són més grans i amb més potència, tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i en l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
9: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Culladetes al Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
10: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar, renovar abans d'ocupar més territori.
9: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
1: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí, especialment a les comarques de Girona.
2: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall de la línia R3 de Rodalies pel xoc d'un tren en un arbre que havia caigut a la zona de Vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia i s'ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Una altra conseqüència de l'episodi ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els de caps de cartell com Massive Attack, Bad Gyal o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
0: Notícies en xarxa.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
12: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
11: Un abonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
1: Daltabaix polític a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrufó. La Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i d'Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins l'equip de govern i obre un procés de reflexió per valorar-ne la continuïtat. Girona FM, Pau Villafañe.
13: Tot després que la Junta de Govern local, Junts i Esquerra, hagin votat a favor de l'adjudicació en base a la legalitat del procés. I, per altra banda, Guanyem Girona hagi votat en contra basant-se en un informe que, segons l'alcalde, avala l'interès general de l'equipament i revocaria l'adjudicació per començar un procés d'estudi sobre el model de gestió. Així ho ha explicat l'alcalde de Girona, Lluc Salellas.
14: Si hem votat contràriament a aquesta adjudicació és perquè portem setmanes treballant i justificant a través d'informes que existeix un interès general que, tal com preveu la normativa i la mateixa llei de contractes, justifica que es pugui resoldre sense adjudicar un procés de contractació com aquest.
13: Unes discrepàncies que han fet palesa una esquerda dins l'equip de govern, i és que tant Junts com Esquerra han explicat que la confiança s'ha trencat i que obren un període per valorar la continuïtat del pacte de govern.
1: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen un nou tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona.
2: És el segon en pocs dies, després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, que està passada nit, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors dels trets sense ferits.
1: Una de cada 5 empreses de la indústria del plàstic aturen puntualment la producció pels encariments provocats per la guerra a l'Orient Mitjà.
2: L'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstic assegura que el conflicte ha augmentat més d'un 30% el preu mitjà de les matèries primeres i que per assumir-ho les empreses estan reduint la capacitat de les seves fàbriques. Segons un estudi publicat avui mateix, a Catalunya el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any.
1: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar a la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
16: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
15: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
17: I també a la premsa es publica en llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
15: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
1: I atenció a aquesta troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre.
2: Els textos van ser localitzats a les cobertes de 2 dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
1: Canal Tele, Honor Bartomeu.
18: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En 2 d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
19: El fet que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
18: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
1: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
20: Bon dia, Marta. En joc el partit de quarts de final de la competició del CAO. El conjunt blaugrana s'està enfrontant a l'Atlético Valladolid. Segona part, 29-19, domina clarament el conjunt català. I el Barça de bàsquet jugarà demà a les semifinals del play-off el títol de la Lliga CB a Múrcia, en perdre-hi el Palau Blaugrana, amb polèmica al final contra l'equip murcià per 87-90. Xavi Pascual, tècnic del conjunt català.
21: Serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment, ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
20: I la penya rep aquest vespre al Palau Olímpic de Badalona el Baskonia, segon partit de la sèrie de quarts de final. Tenen l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar, per tant, un tercer i definitiu partit a Vitòria. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, el Sabadell busca avui la remuntada davant el Real Madrid-Castilla per aconseguir el bitllet a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que es prepara per penjar el cartell de no hi ha entrades. Escoltem Ferran Costa.
3: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
20: Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a la Tercera Federació. I diumenge, a 16:45 de la tarda, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Els badalonins buscaran la gran remuntada, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i també a la xarxa Més. Partidassos aquest cap de setmana de futbol, tots plegats a la xarxa Més.
1: Gràcies, Joan Barberà, estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts, arribem ja a 3:15, fem una petitíssima pausa i seguim amb més actualitat. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: La xarxa de comunicació local.
22: Continguts en xarxa.
15: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
23: ¿Qué has encontrado?
24: Un lugar. He encontrado un lugar.
15: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
24: És maravilloso. ¿A que sí?
25: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
24: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
15: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
24: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
23: ¿Qué más?
26: ¡Yo tengo el poder!
15: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba 2 dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
27: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
28: Ya no hay nada más que decir.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació. I ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva aquesta repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
0: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid, últims minuts de partit, clar domini català. El Barça guanya 35 a 22.
0: Cop d'ull al temps després de l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya. Luismi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, a primera hora del divendres, plovia a bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran al ronso a gran part de la costa del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis. Mi al control de so i tenim l'Ival López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb pedalades reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i també al Maresme, tot plegat, per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf de Barcelona. Han desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Allà hi tenim l'Esther Minguell. Bon dia, Esther.
9: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen encara el parc de la Ciutadella i són molts els que ara es concentren davant del Parlament després de la manifestació en què han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000, diuen els sindicats, que xifren també el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública pública i de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
2: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
10: Elles contra nosaltres, ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
9: La vaga d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï en el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
11: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure a admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar doncs, aquest conflicte. Si no, continuarem igual el curs que ve i l'altre i l'altre.
9: El dimarts que ve hi ha convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
12: Sembla que el govern, una vegada darrere l'altre, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
9: Es manté la concentració doncs, de docents repartits a aquesta hora per la Ciutadella i també davant del Parlament amb un to més elevat de protesta.
0: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
13: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
5: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
1: Notícies en xarxa.
0: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
5: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
5: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
0: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al seu govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, ha dit, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, també el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
15: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
14: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
15: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
14: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Seguim coneixent detalls de la visita del Papa a Catalunya. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents, recordem, i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellvé, bon dia.
16: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt Pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
17: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
16: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
0: La visita també implicarà un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
5: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran també d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
0: Ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic de Catalunya. Es tracta de la central de Colladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a només 6 aerogeneradors. Això sí, són més grans i amb més potència. Tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
18: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Colladetes del Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
19: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
18: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
0: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí. Ha estat especialment a les comarques de Girona.
5: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall a la R3 de Rodalies pel xoc d'un tren amb un arbre que havia caigut a la zona de vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la 1 del migdia. Una altra conseqüència ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els caps de cartells com Massive Attack, Guiel o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
21: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
20: Una Bonet que ha recordat que d'aquí a dos anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
0: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sant Vicenç i Ona Torelló.
22: Sant Vicenç dels Horts presenta la seva primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que preveu començar a funcionar el 2027, arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar un 20% de l'energia a famílies vulnerables. Lluís Cosí n'és el president.
23: No triar si arribar a final de mes o arribar a final de segle. Ja siguis llogater, tinguis un pis, puguis disfrutar de l'energia sostenible.
22: El projecte compta amb el finançament de la Generalitat i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
24: L'Ajuntament de Torelló prepara una campanya per explicar la nova ordenança municipal de residus que preveu un sistema de bonificacions per premiar la responsabilitat ciutadana. Totes les llars rebran material didàctic per conèixer el funcionament d'aquest servei. Ho explica Laia Pedrós, tècnica mediambiental.
25: Estem preparant un díptic que aviat el tindrem acabat. Juntament anirà un imant amb els productes que van a cada fracció i farem una bustiada a tots els ciutadans perquè puguin tenir aquesta informació.
24: Amb aquest sistema, l'ús correcte de les fraccions d'orgànica, resta i multiproducte pot suposar una reducció directa de fins a 15 euros.
0: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
27: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
26: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
28: I també a la premsa es publica en llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
26: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
0: Atenció a la troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, situada a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre.
5: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
0: Canal T, Leonor Bartomeu.
29: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
30: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
29: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
0: Al Baix Empordà, la Fira de Circ al carrer de la Bisbal aposta per la nova creació en la 31a edició. Més de 50 espectacles i 11 estrenes formen part de la programació d'enguany. La cita reunirà 46 companyies del 17 al 19 de juliol i amb una forta presència de talent català. Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
2: La Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més de 50 espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, explica la importància de la Fira del Circ pel municipi.
3: Per nosaltres, com dic, sempre és molt important doncs, donar suport en la cultura, en aquest cas a la Fira del Circ, perquè és una activitat molt arrelada. Després de 31 edicions encara la gent ho demana, els carrers de la Bisbal s'omplen i que, per tant, per nosaltres, doncs, poder participar i poder ser, portar part del nostre garet de sorra en aquesta activitat, doncs, ens omple d'orgull.
2: La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçant el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com un punt de referència on el circ contemporani pugui créixer, experimentar i connectar amb el públic.
0: Al Vallès Occidental, la música de cambra torna a Sant Cugat. Seran les nits de juliol dins el cicle Nits de Música al Claustre. El cicle comptarà amb 3 concerts enguany. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
4: El quartet Gerard estrena el cicle el 4 de juliol amb el concert Quartets de Beethoven i Ravel. El 10 de juliol serà el torn de la Copla Jovenívola de Sabadell, que enguany celebra el 50è aniversari, i el 17 de juliol actuarà Cris Joanico, que presentarà el seu darrer disc Rosa dels Vents. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defineix què és aquest festival.
6: Parlar de les nits del claustre és parlar, doncs, de viure, no?, una experiència musical i artística amb una autèntica joia del romànic català i europeu. I que sempre és un espai privilegiat, un marc incomparable que tenim els santcugatencs.
4: Els concerts tindran un preu de 12 euros i les entrades es podran adquirir anticipadament al web santcugat.cat/nitsalclaustre i a l'oficina de turisme a partir d'avui mateix. Si saps on vols anar,
0: estem escoltant el grup Buhos, que acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta més amb la col·laboració de Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català. Escollit per mi. Ara que estic convençut que no viurem presonat i que ja no poso...
5: Si saps on vols anar, posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per a tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, Històries d'aquella niña. Posa't a caminar.
0: Arriben amb els esports amb molt de ritme. I arriba també en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
7: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana ha guanyat l'Atlético Valladolid 38-24 i jugarà demà les semifinals de la competició del CAO. El Barça de bàsquet es jugarà demà a les semifinals del play-off al títol de la Lliga ACB a Múrcia. Ahir el Palau Blaugrana van perdre contra l'equip murcià en el segon partit 87-90 i tot es decidirà demà. La penya rep aquest vespre el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació. En futbol a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la primera federació, avui a les 9 de la nit, Sabadell-Real Madrid-Castilla, partit de tornada de les semifinals en lluita el bitllet per ser a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. A l'anada, el conjunt català va perdre per 2-0. Per tant, avui han de remuntar. Ferran Costa és el tècnic del conjunt arlequinat.
8: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
7: Queden unes 200 entrades per arribar al màxim de 12.000 entrades venudes, de posar el cartell de no hi ha entrades. Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a tercera federació. Diumenge, a un quart de 7 de la tarda, també en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 de l'anada favorable al Cornellà. Els badalonins que entrenen Miquel Azparren volen la gran remuntada.
9: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí, y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
7: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, Calafell, Liceo i Igualada, Barça. En futbol sala, demà comença la semifinal Barça-Inter Movistar. La cita a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
10: Al final, estos partidos se suelen ganar por pequeños detalles, por el que cometa menos errores, por hacer fuerte el factor cancha. Yo creo que mañana se va a ver un partido de los que, bueno, de los que gusta aquí en el Palau, ¿no? De los que esa afición quiere, que ha recuperado esa ilusión con su equipo, pues quiere volver a disfrutar, y nosotros queremos que disfruten.
7: En tenis, el català Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros. I en hoquei sobre patins, notícia d'última hora, el partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga Masculina entre el Vilafranca i el Manlleu queda suspès fins a nova resolució, segons ha informat el Club Patí Manlleu. El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club posonenc després que guanyessin la Lliga, celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant-se suspès un partit que s'havia de fer en directe diumenge a la xarxa Més i a les televisions locals.
0: Gràcies, Joan, per aquesta última hora dels esports. Veurem en què acaba tot plegat. De moment, nosaltres ens hem d'acomiadar. Falten una mica més de 3 minuts per les 3. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Milers de docents han tornat a sortir avui al carrer per reclamar que el govern els escolti. La jornada de vaga general avui arriba l'endemà. Recordem-ho que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
1: A l'àmbit polític, Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Aire Díaz. Del president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació, i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
5: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, saber negociar els pressupostos generals de l'Estat amb el govern espanyol, diu que si hi ha contingut i un interès real del PSOE. Així ho ha expressat en una entrevista amb preguntes dels estudiants de l'UPF, que han apuntat que per negociar cal que l'executiu espanyol, ha dit, presenti una proposta i que no sigui només una declaració. Tot plegat, recordem-ho, després de l'anunci del president espanyol de posar en marxa la maquinària per tramitar els pressupostos. Sobre les investigacions del PSOE, Junqueras ha assenyalat que són escèptics en determinades acusacions. Avui que hem sabut que l'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert els corresponents procediments sancionadors, que preveuen multes que poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros, fruit d'inspeccions com aquesta. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. I parlem del Castell de Montjuïc, que estrena espais expositius amb la mostra Viure, Conviure i Sobreviure, Brigades Internacionals i Multilingüista. Amb l'ajuda de documents a l'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La 27a edició del Festival de Música de la Vall de Camprodon va presentar-se a Molló amb un cartell de luxe per aquest estiu. El director artístic de l'esdeveniment, Jordi Palau, va dir que el Festival de Música de la Vall de Camprodon està plenament consolidat. Sentim-lo.
2: Com a festival d'artesania, què vol dir això? Doncs que per nosaltres continua sent molt important que els concerts siguin de petit format i que aportem a la vall artistes que normalment només treballen en formats més grans. Això ens diferencia d'altres festivals. No tenim, de moment, el projecte de convertir-nos en un macrofestival com els hi ha passat a molts altres festivals.
1: Enguany, aquest festival organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon amb la col·laboració dels ajuntaments ha patit la baixa de 7 cases. Sentim el president de la Mancomunitat, Joan Faig.
3: Em sap greu aquesta vegada destacar doncs, que només som 5 dels 6 municipis. I en aquesta ocasió, doncs, 7 cases per motius interns no ha acabat formant part d'aquesta edició, com sí que venia fent en totes les últimes edicions. I des d'aquí doncs, també m'agradaria, més enllà de celebrar que aquesta edició sigui el més exitosa possible, intentar doncs, també des de la Mancomunitat seguir treballant perquè els 6 municipis que formen part de la Vall de Camprodon tornin a formar part d'aquest festival de cara a les pròximes edicions.
1: El festival arrencarà a la plaça Sant Pau de Sant Pau de Segúries amb Pep Sala i Simone Lambrex, que presentaran Bàsic. Es tocaran les cançons més icòniques de la seva trajectòria musical, com els temes del grup Sau. Vindrà amb un format íntim acompanyat d'una guitarra i un teclat, mentre que Lambrex, amb qui ha compartit projectes des de 1997, és una violinista belga establerta a Catalunya que l'acompanyarà amb el violí fent veus. Artur Blasco i Cati Plana presentaran dues històries a la sala de ball de Molló, portant un repertori de folklore del Pirineu i adaptat gràcies a l'acordió diatònic, cercant una sonoritat senzilla i clara. La inconfusible veu del cantautor mallorquí Tomeu Penya es podrà sentir a la plaça de l'Om de Llanàs, acompanyat de Simó Pucubí, fent les segones veus i de la seva guitarra, repassarà els èxits de la seva trajectòria musical. Passar-la bé és el títol del recital que portaran Anna Roig i Carles Velda, que fusionaran la veu amb l'acordió diatònic a la sala cooperativa de Vilallonga de Ter. Finalment, el festival conclourà el monestir de Sant Pere de Camprodon amb la companyia Elèctrica d'Arma. Sentim a Palau.
2: Tots coneixem l'Elèctrica d'Arma, tots coneixem els temes de l'Elèctrica d'Arma, sobretot alguns molt concrets, alguns doncs, fins i tot extrets de la tradició popular, folklòrica i passats pel sedàs del seu diguem-ne pop-rock, però només els hem vist en grans escenaris. Què fem a Camprodon? Doncs no tindrem equip de so, és un concert acústic, ells es posen en rotllana i tindrem el públic al seu voltant. És un concert limitat a 125 persones.
1: Tots els concerts tindran un aforament limitat i un preu d'11 euros, gratuït pels menors de 10 anys, que augmenten fins als 16 si es vol conèixer l'artista una estona abans. Les entrades ja estan a la venda.
4: ¿Qué estás tocando?
5: Una canción que he compuesto yo.
4: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
5: No lo sé.
4: La tocaste para ella, tócala para mí.
5: Bueno, es que no la recuerdo.
4: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
5: Sí, jefe.

Hola. Busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Cavallera BTT, la marxa cicloturista de bicicleta de muntanya organitzada pel Vall Cavallesa, celebrarà la 20a edició aquest diumenge. La prova, que reunirà cap a 250 ciclistes, començarà a 8:45 del matí i sortirà des del parc de l'estació de Sant Joan de les Abadeses. Hi haurà 4 circuits diferents i cap dels 3 és fàcil perquè hi ha punts crítics i tècnics. Així ho explicava el director de la prova, Xavier Guillaume.
2: Tornar als orígens, que és des de la prova L, que és la llarga, fer 2 circuits més, aprofitant aquest, retallant-lo. Ja ha sortit un L de 45 quilòmetres amb 2.000 positius, tècnicament dura, que això ja és xitxa, retallant un tros, que seria l'inici d'aquest tram, que és el més tècnic i el més dur, ens surt una de 34-35 amb 1.400, que això és el que es havia anat fent sempre a la Cavallera, i llavors encara n'hem fet un altre de més curt, pels que diuen, hòstia, a mi és que encara 35 quilòmetres amb 1.400, per mi és massa, doncs encara n'hem fet un de més curt, que són uns 18 quilòmetres amb 700.
1: Guillaume insisteix que es tracta d'una pedalada i ningú s'ha de preocupar si queda primer o últim, perquè es tracta de passar-s'ho bé. Hi haurà un marcatge mínim que es posarà en trencants i punts conflictius, per tant el GPS serà obligatori. La Cavallera BTT tindrà també un circuit infantil que serà tancat i adaptat pels més petits. Les inscripcions seran de franc i es faran el mateix dia de la cursa. Es tracta d'una activitat dinamitzada pels monitors del Consell Esportiu del Ripollès i s'entregarà una medalla commemorativa a tots els participants.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats a l'Eire 10. El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre 10 li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat avui tenir cap coneixement sobre les seves activitats. També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprenen.
2: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: El president Salvador Illa demana en clau interna al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els dos anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del FLA, el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia.
3: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
1: Els col·legis de metges demanen responsabilitat a totes les parts per buscar una sortida a les vagues de facultatius. Els òrgans col·legiats els costa d'entendre que els espais de diàleg no hagin tingut un paper central a la cerca de solucions i enfatitzen que els metges necessiten sentir-se escoltats. El Consell dels Col·legis reclama finançament suficient a la Generalitat per millorar les condicions de l'exercici de la medicina a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona. És el segon en pocs dies després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors d'aquests trets. I una troballa fortuita a la finca de Casa Coll, a Vilalba dels Arcs, ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre. Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional. Els informes apunten que els textos datarien de finals del segle XIV i de principis del XV i es treballa la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va demanar al darrer ple perquè es continuen produint talls de llum a la zona de la Coromina del Bac. El seu portaveu, Sergi Albric, va recordar que en alguna altra sessió plenària, des de l'equip de govern, se'ls havia dit que havien sol·licitat un informe a l'empresa. Aquesta no l'havia facilitat i, per tant, se l'havia amenaçat de rescindir-li el contracte. Albric va preguntar si l'Ajuntament disposava ja de l'informe. Aquesta va ser la resposta de l'alcalde Ramon Roquer.
2: Jo, com em vaig comprometre, em vaig reunir amb l'empresa que gestiona l'enllumenat a la part de l'Eixample i Coromina i els hi vaig dir que els hi rescindríem el contracte perquè enteníem que no estaven complint, perquè jo entenc que si un té una licitació per una gestió eficient d'un enllumenat, aquest enllumenat ha de funcionar. No és un tema econòmic, ni tan sols d'inversió, simplement hi ha totes unes mesures preventives que han de fer que aquell enllumenat funcioni. Es van comprometre i van prometre que no serien tan deixats, tal qual, tan deixats, i que per tant estarien molt més a sobre d'aquest enllumenat, que farien els informes que havien de fer ja a petició del grup d'Esquerra des de feia molt de temps, i que ens els farien arribar. I després d'aquests mesos seguim sense rebre aquests informes. Per tant, molt malament per part de l'empresa.
1: L'alcalde va dir que el tornarien a reclamar i Albric va preguntar-li això.
3: Aquestes reunions que es fan amb l'empresa de la Coromina, entenc que més enllà de dir-ho a paraula, deu haver-hi alguna documentació escrita de fer arribar alguna petició a l'empresa en forma ja, no?, una notificació per part de l'Ajuntament. Al final una cosa es pot dir de viva veu, però entenc que l'important és que es notifiquin les coses per escrit perquè hi quedi constància. Per tant, més enllà d'aquestes converses, entenc que hi ha alguna comunicació que, si per tant sol·licitem l'expedient, podrem veure doncs que s'ha notificat a l'empresa.
1: Roquer va dir-li que no, però que veient el cas hauran de sol·licitar-ho per escrit. Els republicans també van demanar sobre els talls que s'estaven produint al barri de la Plana. En aquest cas, el consistori creu que s'hauran de dividir les potències perquè la línia d'allà està massa carregada. Això significa posar-hi un fil nou. Ja ho han parlat amb l'empresa local que gestiona aquella part de l'enllumenat.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu, Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc de Johnny Greenwood, Shine Betsur i la Rajasthan Express. Seguim amb Cucanya i la seva reivindicació del folklore i la llengua occitana. Descobrim el nou projecte del Canalón de Timbiquí des de Colòmbia, recomanem un concert de la Gramofon All Stars i recordem la publicació de Speaking in Tongues de Talking Heads. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Després per celebrar el part sense dolor, ensenya-li a cantar una cançó d'amor. I amb aigua mineral, dóna-li un bany al cap, un nom original.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La 27a edició del Festival de Música de la Vall de Camprodon va presentar-se a Molló amb un cartell de luxe per aquest estiu. El director artístic de l'esdeveniment, Jordi Palau, va dir que el Festival de Música de la Vall de Camprodon està plenament consolidat. Sentim-lo.
2: Com a festival d'artesania, què vol dir això? Doncs que per nosaltres continua sent molt important que els concerts siguin de petit format i que aportem a la vall artistes que normalment només treballen en formats més grans. Això ens diferencia d'altres festivals. No tenim, de moment, el projecte de convertir-nos en un macrofestival com els hi ha passat a molts altres festivals.
1: Enguany, aquest festival organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon amb la col·laboració dels ajuntaments ha patit la baixa de 7 cases. Sentim el president de la Mancomunitat, Joan Faig.
3: Em sap greu aquesta vegada destacar doncs, que només som 5 dels 6 municipis. I en aquesta ocasió doncs, 7 cases per motius interns no ha acabat formant part d'aquesta edició, com sí que venia fent en totes les últimes edicions. I des d'aquí doncs, també m'agradaria, més enllà de celebrar que aquesta edició sigui el més exitosa possible, intentar doncs, també des de la Mancomunitat seguir treballant perquè els 6 municipis que formen part de la Vall de Camprodon tornin a formar part d'aquest festival de cara a les pròximes edicions.
1: El festival arrencarà a la plaça Sant Pau de Sant Pau de Segúries amb Pep Sala i Simone Lambrex, que presentaran Bàsic, es tocaran les cançons més icòniques de la seva trajectòria musical, com els temes del grup Sau. Vindrà amb un format íntim acompanyat d'una guitarra i un teclat, mentre que Lambrex, amb qui ha compartit projectes des de 1997, és una violinista belga establerta a Catalunya que l'acompanyarà amb el violí fent veus. Artur Blasco i Cati Plana presentaran dues històries a la sala de ball de Molló, portant un repertori de folklore del Pirineu i adaptat gràcies a l'acordió diatònic, cercant una sonoritat senzilla i clara. La inconfusible veu del cantautor mallorquí Tomeu Penya es podrà sentir a la plaça de l'Om de Llanàs, acompanyat de Simó Pucubí, fent les segones veus i de la seva guitarra, repassarà els èxits de la seva trajectòria musical. Passar-la bé és el títol del recital que portaran Anna Roig i Carles Velda, que fusionaran la veu amb l'acordió diatònic a la sala cooperativa de Vilallonga de Ter. Finalment, el festival conclourà al monestir de Sant Pere de Camprodon amb la companyia Elèctrica d'Arma. Sentim a Palau.
2: Tots coneixem l'Elèctrica d'Arma, tots coneixem els temes de l'Elèctrica d'Arma, sobretot alguns molt concrets, alguns doncs, fins i tot extrets de la tradició popular, folklòrica i passats pel sedàs del seu diguem-ne pop-rock, però només els hem vist en grans escenaris. Què fem a Camprodon? Doncs no tindrem equip de so, és un concert acústic, ells es posen en rotllana i tindrem el públic al seu voltant. És un concert limitat a 125 persones.
1: Tots els concerts tindran un aforament limitat i un preu d'11 euros, gratuït pels menors de 10 anys, que augmenten fins als 16 si es vol conèixer l'artista una estona abans. Les entrades ja estan a la venda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comencem parlant d'un incendi, 18 dotacions dels bombers treballen per apagar el foc en una nau de Montesa Onda, el polígon industrial Torre del Rector a Santa Perpètua de Mogoda. Allà hi ha el nostre company de Vallès Visió, Albert Maspons. Bona tarda, Albert.
2: Molt bona tarda. Doncs segueixen les tasques que estan fent els bombers per intentar extingir aquest incendi que s'ha originat ara fa pràcticament 2 hores. L'avís s'ha donat quan faltaven 2 minuts per les 3 de la tarda. Des del primer moment, una de les dificultats amb la que s'han trobat els cossos d'emergència, els bombers, ha estat el vent que està bufant en aquesta zona del Vallès, que els està dificultant molt les coses i, de fet, aquesta és la seva principal preocupació per poder apagar directament aquestes flames. Des de la Protecció Civil es recomana tancar portes i finestres d'aquells veïns que els hi pot arribar al fum. Això sí, han avisat que no hi ha cap mena de risc químic.
1: Moltíssimes gràcies, Albert. Gràcies per la feina. Estarem molt atents a veure com evoluciona aquest foc. Més qüestions. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin el temps, els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent, un dispositiu policial que desplegarà més de 5.000 agents i un dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya. Planteja, per exemple, nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista i estarà coordinat perquè, evidentment, hi hagi seguretat. Joana Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
3: Comportarà, sí o sí, problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
1: Precisament la visita implicarà un reforç important al transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat, on també hi serà Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats. Darrer punt, el grup Buhos acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat que compta amb la col·laboració especial de l'Eire Díaz, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, ara en solitari.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Cavallera BTT, la marxa cicloturista de bicicleta de muntanya organitzada pel Vall Cavallès, celebrarà la 20a edició aquest diumenge. La prova, que reunirà cap a 250 ciclistes, començarà a 8:45 del matí i sortirà des del parc de l'estació de Sant Joan de les Abadeses. Hi haurà 4 circuits diferents i cap dels 3 és fàcil perquè hi ha punts crítics i tècnics. Així ho explicava el director de la prova, Xavier Guillaume.
2: Tornar als orígens, que és des de la prova L, que és la llarga, fer 2 circuits més, aprofitant aquest, retallant-lo. Ja ha sortit un L de 45 quilòmetres amb 2.000 positius, tècnicament dura, que això ja és xitxa, retallant un tros, que seria l'inici d'aquest tram, que és el més tècnic i el més dur, ens surt una de 34-35 amb 1.400, que això és el que es havia anat fent sempre a la Cavallera, i llavors encara n'hem fet una altra de més curt, pels que diuen, hòstia, a mi és que encara 35 quilòmetres amb 1.400, per mi és massa, doncs encara n'hem fet un de més curt, que són uns 18 quilòmetres amb 700.
1: Guillaume insisteix que es tracta d'una pedalada i ningú s'ha de preocupar si queda primer o últim, perquè es tracta de passar-s'ho bé. Hi haurà un marcatge mínim que es posaran trencants i punts conflictius, per tant el GPS serà obligatori. La Cavallera BTT tindrà també un circuit infantil que serà tancat i adaptat pels més petits. Les inscripcions seran de franc i es faran el mateix dia de la cursa. Es tracta d'una activitat dinamitzada pels monitors del Consell Esportiu del Ripollès i s'entregarà una medalla commemorativa a tots els participants. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts es donarà el tret de sortida de la quarta edició dels pressupostos participatius organitzats per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses amb l'ajuda de la consultora Neòpolis, perquè els veïns decideixin el destí de 50.000 euros del pressupost municipal. Hi haurà una sessió informativa i d'elaboració compartida de propostes a la sala de plens del consistori a les 7 de la tarda. La sessió servirà per ajudar els assistents a escollir propostes que són vàlides. Gerard Quiñones, de Neòpolis, recorda que hi ha algunes limitacions.
2: La condició principal, o les dues principals, serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat de debat, eh? Per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, doncs l'haurem de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, eh? És a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. També n'hi ha d'altres, com són que efectivament ha de ser una competència municipal perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no? No puc contradir la legalitat, els plans municipals aprovats, etc.
1: El període de presentació estarà obert del 3 al 23 de juny amb dos inclosos i podran participar totes les persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb Sant Joan, ja sigui de manera individual, en grup o en representació d'una entitat. Les propostes es podran presentar en línia a través del web participa.santjoandelesabadeses.cat o amb la butlleta física que es podrà dipositar a les urnes habilitades a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme Palau de l'Abadia i a la Biblioteca Municipal Josep Picola. Només es podrà posar una proposta per butlleta i un cop s'hagi acabat el termini, es valoraran tècnicament per veure si són vàlides. En cas que no ho siguin, es justificarà el perquè. A més, també se'n podran descartar si l'Ajuntament té previst executar-les en un termini mini curt de temps. Quiñones explica el següent pas.
2: Quan tinguem ja les propostes analitzades, les que hagin sigut vàlides continuen posant-se a debat amb la ciutadania. Torna a ser un segon moment important de diàleg amb veïns i veïnes, on a través d'una dinàmica participativa oberta a tothom qui vulgui venir, no només els que han presentat propostes, es seleccionarem de les vàlides que hem rebut les 10 o 12 que passen a la fase final de votació. Això és una jornada que tenim previst per després de l'estiu, al mes de setembre, tindrà una darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre aproximadament.
1: L'any passat va votar un 15% del cens, que és una xifra important dels votants per un procés participatiu, que són les persones empadronades de més de 16 anys. En la primera edició va guanyar la palanca de la colònia Lleudet, l'espai de xupluc al pati de l'escola Mestre Andreu, en la segona i en la darrera edició l'arranjament del camí de l'Arsa Mala del Molí Petit al riu Ter, que es troba actualment en fase de licitació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els bombers demanen evacuar les naus pròximes per l'evolució de l'incendi a la planta d'Onda, al polígon de la Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda. Hi treballen hores d'ara ja 28 dotacions. La nau ha col·lapsat i el foc continua actiu. Les flames han començat a la coberta i s'han expandit a tota la instal·lació. Treballen des de fora perquè el volum de les flames no els ha permès entrar a l'interior amb l'objectiu d'evitar, sobretot, tot que el foc es propagui a les edificacions al voltant. Protecció Civil ha demanat als veïns que no s'apropin a la zona i que tanguin portes i finestres. I retards també el corredor sud de Rodalies a causa d'un altre incendi en un tren de mercaderies que ha quedat aturat entre Tarragona i Altafulla. La circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Reus ha quedat aturada, després s'ha reprès, però els trens a la R13, R15, R16 i R17 circulen per via única en el tram. Els bombers hi treballen, tot i això, el tren no duia mercaderies perilloses. I avui nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit a Mustec. Yolanda Segura, la portaveu d'aquest sindicat, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar.
2: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima, necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
1: I el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar aquest bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: I la Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per a la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol, amb una programació que reunirà més d'una cinquantena d'espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçar el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com a punt de referència on el circ contemporani pugui créixer.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest pròxim dissabte, el Motoclub Abadeses ha organitzat una jornada d'iniciació al trial que es farà al Bike Park de davant de l'Institut, a la zona de la Coromina del Bac, de les 10 del matí a la 1 de la tarda. Per tal d'aconseguir tenir participació, membres del Motoclub van anar a l'escola per explicar-los l'activitat i van tenir una bona resposta, ja que compten amb 22 nens i nenes inscrits, que són d'entre primer i sisè de primària. És una activitat gratuïta destinada als nens del poble i fins aquest divendres hi ha temps d'inscriure's, ja que s'han de donar d'alta els pilots per tal de tramitar una assegurança. Ivan Gil, del Motoclub, explica que el difícil no era convèncer els nens.
2: Perquè una cosa és que un nen estigui disposat a venir i una altra cosa més difícil és que un pare estigui disposat a que el seu nen petit aprengui anar amb moto. I clar, era un interrogant que teníem que ens feia una mica de respecte, però hem tingut bona resposta en principi.
1: Gil detalla què es trobaran els nens que vinguin en aquesta jornada d'iniciació.
2: Tindrem unes motos elèctriques de diferents marques, com per exemple Beta, Mecatecno, Torrox, les bicicletes aquestes KTM que són d'equilibri, i després a més la Federació Catalana de Motociclisme portarà un circuit inflable que fa 10 metres per 20 i els nens podran anar amb moto per allà dintre amb totes les mesures de seguretat de casc, proteccions...
1: Actualment el Motoclub Abadeses i l'Ajuntament estan en converses per trobar un nou espai per poder practicar l'esport, ja que per un tema logístic han de deixar el solar on són actualment.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va demanar al darrer ple per què es continuen produint talls de llum a la zona de la Coromina del Bac. El seu portaveu, Sergi Albric, va recordar que en alguna altra sessió plenària, des de l'equip de govern, se'ls havia dit que havien sol·licitat un informe a l'empresa. Aquesta no l'havia facilitat i, per tant, se l'havia amenaçat de rescindir-li el contracte. Albric va preguntar si l'Ajuntament disposava ja de l'informe. Aquesta va ser la resposta de l'alcalde Ramon Roquer.
2: Com em vaig comprometre, em vaig reunir amb l'empresa que gestiona l'enllumenat a la part de l'Eixample i Coromina i els hi vaig dir que els hi rescindríem el contracte perquè enteníem que no estaven complint, perquè jo entenc que si un té una licitació per una gestió eficient d'un enllumenat, aquest enllumenat ha de funcionar. No és un tema econòmic, ni tan sols d'inversió, simplement hi ha totes unes mesures preventives que han de fer que aquell enllumenat funcioni. Es van comprometre i van prometre que no serien tan deixats, tal qual, tan deixats, i que per tant estarien molt més a sobre d'aquest enllumenat, que farien els informes que havien de fer ja a petició del grup d'Esquerra des de feia molt de temps, i que ens els farien arribar. I després d'aquests mesos seguim sense rebre aquests informes. Per tant, molt malament per part de l'empresa.
1: L'alcalde va dir que el tornarien a reclamar i Albric va preguntar-li això.
3: Aquestes reunions que es fan amb l'empresa de la Coromina, entenc que més enllà de dir-ho a paraula, deu haver-hi alguna documentació escrita a fer arribar alguna petició a l'empresa, en forma ja, no?, una notificació per part de l'Ajuntament. Vull dir, al final una cosa es pot dir de viva veu, però entenc que l'important és que es notifiquen les coses per escrit perquè hi quedi constància. Per tant, més enllà d'aquestes converses, entenc que hi ha alguna comunicació que, si per tant sol·licitem l'expedient, podrem veure doncs que s'ha notificat a l'empresa.
1: Roquer va dir-li que no, però que veient el cas hauran de citar-ho per escrit. Els republicans també van demanar sobre els talls que s'estaven produint al barri de la Plana. En aquest cas, el consistori creu que s'hauran de dividir les potències perquè la línia d'allà està massa carregada. Això significa posar-hi un fil nou. Ja ho han parlat amb l'empresa local que gestiona aquella part de l'enllumenat.

0: Nou episodi del Col·lectius en Xarxa. Lluís Rodríguez Lago, com estàs?
1: Què tal, Manel?
0: Setmana de Sant Jordi,
1: sí,
0: dia de Sant Jordi,
1: fi.
0: O dies propers a Sant Jordi, depenent
1: sí,
0: de quan i on i com ens escolteu.
1: Sí, perquè això és molt propi de les...
0: Totalment, no? de les ràdios.
1: De les ràdios,
0: de les ràdios
1: sí.
0: Però dia de Sant Jordi, si ens esteu escoltant Venga. A través de plataformes, és Sant Jordi, i depenent de les ràdios, doncs un dia o l'altre, però segur que dies propers a Sant Jordi. Mm. Nosaltres avui, Lluís, no podríem passar de llarg, lògicament.
1: No.
0: Què estaríem fent, realment. Però, com sempre, volem sortir-nos una mica dels marges i portar-vos també recomanacions doncs, inspiradores, reivindicatives, i també que ens aportin coses més enllà d'una bona estona de lectura. No? És a dir,
1: aprenem...
0: una miqueta més enllà.
1: Exacte,
0: que aprenguem
1: sí, sí.
0: alguna cosa, no? O que traguem algunes conclusions.
1: Perfecte.
0: Això està bé, et sembla bé?
1: M'encanta.
0: Molt bé, doncs va. Avui, al Col·lectius en Xarxa,
1: Lectures Queer.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: I ara, Lluís, comencem a xerrar, però abans, com a lector directament i com a escriptor, jo et diria d'èxit, bueno. El territori català, diguem-ho clar, com veus aquest Sant Jordi en quant a oferta de llibres, a literatura?
1: Home, sempre està molt bé. L'altre dia vaig llegir que, o vaig sentir a la ràdio també, que el dia de Sant Jordi
0: sí?
1: es ven com... No sé quin percentatge que després, durant l'any...
0: No es torna a recuperar mai.
1: És una cosa bàrbara. A mi m'agrada Sant Jordi. I el reivindico aquest any, a més, que hem tingut algun altre escriptor
0: sí.
1: de renom
0: sí.
1: que ens l'ha volgut... Ha tingut ganes d'esborrar-lo.
0: Ho he llegit, i a més va ser a Ràdio 4 que ho explicava. Que a més, jo coincideixo una mica amb la gent que deia que era una mica més per cridar l'atenció que no pas.
1: Tenia ganes
0: perquè
1: que...
0: Jo crec que sí, perquè
1: però
0: era una mica...
1: Però senyor li compren els llibres...
0: Bueno,
1: com,
0: però
1: no?
0: clar, era...
1: Jo en tinc a casa, d'aquest senyor.
0: A dues setmanes o tres de Sant Jordi, dir que per què no esborrem la història del drac, del cavaller i de la princesa i no sé què,
1: I
0: no sé
1: quantos... Del libro...
0: I que el dia... Sí, no ho sé. Jo crec que deixem-lo debat d'aquest home,
1: banda,
0: perquè no sé
1: banda.
0: Molt bé l'estratègia que ha marcat. També m'agradaria veure la seva editorial com va estar gestionant una mica aquesta crisi, perquè és un tema
1: aquesta.
0: Important
1: sí,
0: també,
1: sí,
0: veure com
1: sí.
0: s'està visquent des de dins. A veure, la literatura LGTBI ha experimentat, com dèiem, un creixement notable en els darrers anys, amb l'aparició de noves veus editorials especialitzades i també una major diversitat d'històries, però tot i així sembla encara, Lluís, que hi ha molt poca visibilitat dins del circuit literari general i fet que dificulta també doncs, que molts lectors hi accedeixin doncs, amb facilitat. És a dir, hi ha oferta, però no arriba encara al gran públic, no?
1: I no arriba tampoc a les grans editorials. Jo crec que algunes sí, però has de tenir una miqueta de nom, em fa l'efecte a mi.
0: Total, és a dir, que ja has de tenir com una miqueta de trajectòria perquè aposten potser més aviat pel teu nom i no tant per al contingut de primeres, no?
1: De vegades, sí.
0: Hi ha excepcions,
1: hi ha excepcions.
0: Però és veritat que en vam parlar, estic recordant amb el Pablo Wessling, que una mica ens explicava
1: Total,
0: una mica això.
1: Exactament.
0: És a dir, jo vaig haver de fer uns quants llibres abans perquè el primer que me'n publiquessin ja tingués com una garantia
1: sí.
0: d'èxit, no? Pel que fa a autors, doncs dèiem que existeixen referents importants tant en l'àmbit clàssic com en el contemporani, però encara hi ha un cert desconeixement entre els lectors, tot i la qualitat i també la rellevància d'aquestes figures doncs que no sempre ocupen un lloc central en el panorama literari, cosa que contribueix a aquesta manca de visibilitat, no? El típic rànquing aquell que treuen el dia de Sant Jordi al vespre, no? Per 3CAT,
1: sí.
0: TV3 antigament, no?
1: Sí.
0: Que al final els noms. A vegades, Lluís, en això em mullo, són gairebé tots els presentadors de la pròpia cadena
1: sí.
0: que surten al llistat dels primers,
1: sí.
0: gairebé
1: sí, sí.
0: sempre.
1: Això a vegades passa amb els premis, també.
0: Que jo no vull dir que no venguin llibres, que segur
1: no.
0: que en venen i que són boníssims, però és veritat que en aquests rànquings encara són noms molt comercials, no?
1: Clar,
0: i amb temàtiques molt,
1: molt
0: concretes.
1: Molt de persones molt accessibles, perquè les veiem cada dia, no només a Sant Jordi, no?
0: Sí, sí. I després, com es representa o quina representació es dona al col·lectiu, també, dins de les novel·les, doncs, més genèriques, sembla que a poc ens anem a allunyar una mica doncs aquell personatge gay, no?, que la seva raó de ser en aquell llibre és ser gay, bàsicament.
1: Exacte.
0: Que això passa una mica al cine i a les sèries, que sembla
1: sí.
0: que cada cop es va fent una mica menys, però
1: encara passa.
0: I sembla que la literatura doncs encara és una de les coses que encara cauen aquests estereotips, no?, o amb històries com molt marcades i papers que neixen i moren i l'única aportació que tenen aquella obra
1: és aquesta
0: és la
1: representació.
0: Ser,
1: exacte,
0: formar part del col·lectiu LGTBI. Per tant, això ho hem d'anar canviant a poc, no? I s'ha d'anar convertint. Dit això, doncs anem a parlar amb el nostre convidat, perquè també tenim moltes ganes de que ens expliqui coses i parlar també de tota la feina que també està fent a xarxes socials.
2: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I avui al Col·lectius en xarxa posem el focus en la literatura queer amb un convidat que segur que molts ja heu vist a xarxes socials o l'heu escoltat. Ell és en Joan Usó i és historiador i també patrimonialista que s'ha fet un lloc a internet recomanant llibres amb mirada LGTBI, apropant autors, històries i també referents que sovint queden fora doncs, aquest circuit que dèiem més visible, no? O més generalista que us explicàvem ara. Amb ell volem parlar doncs, de la feina que fa, que és molt important doncs, donar espai a aquest lectures i també aprofitarem, ja que

0: estar ara farà un parell d'anys a fer vídeos per a internet, bueno, a fer el bobo realment al principi. I ho vaig fer perquè quan vaig començar no vaig trobar en aquell moment com ningú que creara el contingut que jo m'agradaria consumir, no? Doncs parlava sobretot de llibres queers i abans que llegia una miqueta més d'assajos i tal, pues que no trobava ningú que parlara d'això. Aleshores pues, vaig dir, si no ho fa ningú és perquè igual no hi ha ningú que ho faci. Aleshores vaig pensar pues, que podria ser jo el primer en fer-ho.
1: I creus que avui dia és fàcil trobar literatura LGTBI o encara costa que arribi al gran públic?
0: Jo penso que si saps buscar pots trobar-ne. No és algo com viral la literatura queer, però avui en dia és, jo diria que és com molt més fàcil de que, jo no sé, quan vas començar a llegir, quan jo estava en tercer de l'ESO, per exemple, me costava molt més trobar literatura queer, i ara que pues, les xarxes s'han expandit tant i n'hi ha tantíssimes publicacions anuals, crec que és més fàcil. Això no vol dir que trobar literatura queer de qualitat siga fàcil.
1: Val.
2: Clar, amb
0: Perquè
2: això que
0: avui
2: ens... Sí,
0: en dia...
2: amb això que ens segueix
0: Sí,
2: Joan,
0: perdó.
2: justament, de que s'ha de saber trobar i que pots trobar doncs, autèntiques joies, no sé si també falta una mica més la complicitat de les grans editorials, no dèiem al principi, i no potser doncs, una cosa que vagi més a editorials molt concretes o especialitzades que sí que fan una aposta una miqueta més gran.
0: Pues sí, és totalment això, que les editorials grans, pues, de quan en quan de treuen algun llibre per los gais, saps? Antes normalment ho traien el dia de l'orgull, el juny i tal, i ara ni tan sols això, publiquen igual un al llibre dels centenars de llibres que publiquen a l'any. Aleshores, sí que se nota una miqueta, pues, el balance, no?, que hi ha.
1: També amb les biblioteques, no? Que sovint trobem algunes que tenen grans o seccions, no?, dedicades a la literatura LGTB, que potser el que diem sempre, no?, a vegades necessitem un espai específic, però potser la fita del camí seria estar per tot arreu, no? Però moltes altres encara no estan optant tampoc per donar aquest espai, no?
0: No, sobretot per la meva zona, jo soc del País Valencià, soc de Vila-real, que igual els futboleros coneixereu el poble pel futbol i tal, però la meva biblioteca d'ací sí que té pues, col·leccions i tal, però me'n vaig en seguida als pobles del voltant, me'n vaig a, jo què sé, a Onda, a Betxí, si entrem més cap a l'interior, trobar un llibre queer una miqueta novedós, podríem dir, una miqueta que estigui ara de moda, és impossible, quasi. O
1: Impossible,
0: sigui,
2: eh? No sé si pot haver
0: Però
2: una
0: està molt mal, la veritat.
2: influència, doncs, justament això, perquè la Comunitat Valenciana en gran part també governa el Partit Popular i voltants. No sé si també pot haver una influència en això, en el moment polític, no només a València, sinó doncs, que estem visquent global, que segurament doncs, l'oferta que hi ha a les biblioteques públiques doncs, potser també es pot veure repercutit.
1: I diu no ho sé perquè és molt prudent.
2: Sí.
0: A veure, pues, realment el Partit Popular du manant relativament poc, saps? Des de les últimes eleccions. Aleshores, tampoc seria... O sigui, no veuria bé tirar només la culpa a ells, o sigui, també el PSOE, que és el que ha estat manant fins ara al País Valencià, pues, jo crec que també té la culpa, no?, un poc de no promocionar aquest tipus de lectures. I jo crec que també és prou feina dels bibliotecaris i les bibliotecàries d'encarregar-se d'oferir una col·lecció diversa per a la gent del poble, saps? No només oferir grans bestsellers i autors internacionals, sinó que també toca pues, oferir autors d'ací, del poble del que siga la biblioteca, però també autors i autores de LGBT que escriuen novel·les i literatura LGBT.
2: Amb això, tornant de nou al contingut que fas a xarxes, que de nou et felicitem perquè fas una molt bona feina. Deies que quan vas començar doncs, era una mica tot experimental, no?, per veure una mica doncs, com anava la cosa, quina resposta havia. A dia d'avui, parla'ns una mica de la comunitat que has aconseguit crear també al voltant d'aquests vídeos, d'aquestes recomanacions, i no sé si també s'està convertint una mica en un punt de suport on la gent potser també et pregunta o et demana recomanacions com si fossis gairebé un bibliotecari digital, no? Si també la gent a vegades t'escriu i et diu, escolta, si he llegit això, que no sé si t'has trobat ja en situacions com aquestes, que hi ha com aquest feedback.
0: Bueno, sí, primer, moltes gràcies.

0: Per l'enhorabona. Sí, la veritat és que no tinc una comunitat molt gran de lectors, però sí, jolín, sobretot són gent que de tant xerrar i tant pues, preguntar coses i compartir lectures, hi ha gent que s'ha convertit en amiga i tot, vull dir, és molt bonic, per exemple, tenia una amiga que, bueno, ara tinc una amiga, antes era, pues, això, una seguidora, podem dir, que és d'un poble proper a Sial, de Vila-real, i xerrant, parlant de llibres i tal, vam començar a quedar i ara som amics. Però sí, o sea, hi ha molta gent que... Bueno, molta gent, entenguem-lo. Hi ha algunes persones que me pregunten i xerrem de llibres i, no sé, també li recomanen, no? Al final estic un poc en deute en ells, també, perquè són ells els que me fan pues, créixer com a creador de contingut i, per tant, pues, jo els torno el favor, pues, recomanar-los lectures.
1: I en aquesta literatura amb la que t'has especificat més, no? Diries que estem donant, o les persones que escriuen sobre literatura queer, estan donant prou espai a la diversitat del col·lectiu, encara estem en una fase com inicial de no representativitat de tothom. Com ho veus, això? Podem trobar fàcilment, per exemple, literatura jo què sé, del món trans, per exemple, o novel·les amb personatges.
0: A veure, és un poc el que he dit al principi. A veure, hi ha novel·les i hi ha bones novel·les. El problema és que, doncs jo què sé, literatura queer en la nostra llengua no hi ha tanta, pot ser. Sabeu? O comparat en... És clar, avui en dia en la quantitat de produccions i de llibres que se trauen diàriament, evidentment la proporció de literatura queer que ja és molt gòtica, és molt menor, però a veure, n'hi ha, però potser no la suficient, no? No la que voldríem. I no només parlo d'escriure llibres, sinó també parlo de traduir-los, no? Després parlaré d'algun llibre i no només parlaré d'autors catalans, sinó també autors que són de fora i que jo penso que cal traduir i que les editorials, sobretot les editorials catalanes, crec que no estan fent un esforç gran per traduir aquests llibres i apropar aquesta cultura queer d'altres llocs del món que se podria extrapolar perfectament a la nostra realitat i traduir-la perquè nosaltres la puguem llegir.
2: Clar. Doncs mira, Joan, aprofitant el que ens deies i avui aprofitant-nos una mica també d'aquesta bona feina que fas a la xarxa, et volíem demanar recomanacions per aquest Sant Jordi, que no ens hem de perdre, bones recomanacions literàries, i t'hem demanat que ens facis un petit rànquing, no?, del 5 a l'1, doncs d'algunes d'aquestes recomanacions, que si vols podem començar. A veure, qui col·loques a la cinquena posició d'aquest rànquing particular que farem avui?
0: D'acord. He llegit 5, però hauria pogut llegir 10. O sea, m'ha
2: Segur.
0: costat moltíssim tallar en 5 llibres, però bé, anava a parlar d'un poc els últims que m'he llegit. D'acord. Comence per... no sé si ho voleu recte o què,
2: Sí,
0: però
2: tant,
0: és
2: i
0: El
2: tant.
0: diario
2: Sí,
0: del
2: sí, tant.
0: ladrón de Jean Genet, que no sé si coneixeu a Jean Genet, però Jean Genet és una persona loquíssima, ¿vale? Jean Genet és un home que va néixer en 1910 d'una mare prostituta i un pare completament absent. D'acord? Sa mare no se podia fer càrrec d'ell i aleshores va passar tota la seva infància en cases d'acollida i en centre de menors. ¿Vale? Com no tenia pues, una família molt estructurada, que diguem, va començar a anar com a presons d'estes infants, d'estes adolescents, que no me'n recordo ara com se diuen,
2: Centres de menors, no?
0: perquè el xaval se... Perdona, perdona.
2: Algun centre de menor, no? Algú centres de
0: Sí,
2: menors,
0: centre de
2: no?
0: menors i tal, perquè el xaval se dedicava a furtar. Vale. Quan va ser major d'edat, el van tirar de les cases d'acollida i se va dedicar a viure en el carrer. D'acord? Se va convertir en una persona sense sostre. I el xic, pues, quan se va fer major, va descobrir la seva sexualitat i pues, va començar a explotar-la. No? Evidentment, en Genet era pues, homosexual i en els seus diversos llibres, que comença a escriure-los quan li claven en la presó i li diuen que ha de complir cadena perpètua, és a dir, que no tornarà a eixir de la presó mai més, ahir comença a escriure i comença a publicar llibres una miqueta subits de tono, no? Podríem dir, una miqueta rojos, sabeu. Aleshores, els intel·lectuals de l'època van fer força per alliberar-lo de la presó, per atreure-lo de la presó, i durant un temps va estar fora, viatjant pel món, donant suport a causes minoritzades i tal, hasta que va publicar un altre llibre que es diu Querelle de Brest, que és una altra novel·la que és una miqueta difícil de aconseguir perquè fa molt que no se fan revisions d'aquest llibre, i que és una novel·la completament sexual, eròtica. O sigui, és una novel·la guarra completament, d'acord?
1: Wow.
0: Pues, sí, però bueno, este llibre és com la seva obra més important, el diari del lladre en català, i wow. Parla bàsicament d'això, és un diari de la seva vida, no? Com, pues, ell, com se dedica a viatjar per tota Europa, la major part del llibre de fet és en Barcelona, d'acord? Passa molt de temps vivint en Barcelona i conta com era un poc la vida en els carrers de Barcelona abans de la Guerra Civil, i com se dedicava ella a demanar diners, a demanar limosna, bàsicament, i a enganyar a gais pel carrer per a que li donaren diners i bàsicament prostituir-se. O sigui, és un llibre que és una locura, la veritat.
1: Déu-n'hi-do. I a la Digues.
0: Bueno, sí, perdona, No obstant, és el que estava dient-vos una miqueta antes, que és un llibre que en català crec que el van publicar com en els 90, i des d'aleshores no s'ha reeditat. Aleshores, avui en dia és com molt complicat trobar aquest llibre en català tot, i que sí que s'ha editat, és impossible trobar-lo en llibreries i molt complicat trobar-lo també en llocs de segona mà, perquè es veu molt a poc, sabeu?
1: Per la quarta posició, què tenim?
0: Per la quarta posició he optat per un poc d'eròtica, d'acord? Perquè, bueno, he optat per aquest llibre que se diu Les experteses, de Jaume Creus. Jaume Creus el coneixem perquè és, pues, això, un traductor i un poeta prou bo, però és veritat que havia publicat menys novel·les. Este llibre és una col·lecció, una antologia de relats, contes, microrelats, no sé, de caràcter eròtic homosexual, d'acord? Este llibre m'ha fet molta gràcia perquè era la primera vegada que veia un llibre sobre eròtica homosexual en català, i no vaig dubtar en llegir-me, perquè... I la veritat és que és un llibre de molt bona qualitat, eh? O sigui, les històries que són històries super, super curtetes, de fet, no sé si ho veieu, però
2: sí,
0: el llibre
2: molt finet, sí,
0: no
2: sí.
0: Té més de 170 pàgines, crec que té 160 i pico, i és un plaer llegir aquest tipus de relat, sobretot en la nostra llengua, no? Me va agradar moltíssim.
2: Molt bé.
0: I damunt, si algú està interessat en llegir
2: sí.
0: Més eròtica, la col·lecció d'este llibre el va publicar una editorial catalana que se diu El Geminada, d'acord? Que va traure una col·lecció de literatura eròtica que se diu Idilis, d'acord? La col·lecció. I té tot una sèrie de publicacions relacionades amb l'eròtica, no només eròtica homosexual, sinó eròtica de tot tipus, això és la nostra llengua, i no sé, estic...
2: Molt bé.
0: És molt guai.
2: Doncs aquest en quarta posició, i entrem ja en la pole position, en el top 3. Qui marques en aquesta... Exacte, qui marques en aquesta tercera posició d'aquest pòdium?
0: No podia parlar de llibres queers sense mencionar a Paul Wask, que és com, no sé, és el meu, crec que és el meu escriptor preferit. Crec que aquest xic ho fa molt bé. La seva poesia, la veritat és que m'agrada una miqueta menys que la seva narrativa, que la seva novel·la, però bé, per això li he dit parlar d'Oferta a les mans del paradís crema, d'acord? Aquesta és la seva segona novel·la, és un llibre que podríem dir que és un llibre distòpic, parla d'una distopia, d'acord? Però podem veure que està com inspirat, molt inspirat en la Barcelona dels anys 80, d'acord? I parla, pues, un poc de tots els problemes de la Barcelona dels 80. Pues, parla de com era la militar als mariques, com era, pues, això, amagat de tenir relacions d'amagades perquè estava molt mal vist ser homosexual. Després també parla una miqueta de la crisi de l'UVIH que hi havia en aquell entonces, i tota l'estigmatització que envoltava aquesta enfermetat, i també, pues, no només l'estigma per part a nivell social, sinó també l'estigma d'una persona mateixa tindre l'UVIH i com, pues això, com ho percep la teva família. D'acord? No sé, és un llibre que m'ha agradat moltíssim, a més, i ser aire distòpic que envolta la novel·la, no? Perquè no ho he dit, però també és com si hi haguera molta contaminació, un canvi climàtic molt, molt desenvolupat, molt dut a l'extrem, i no sé, és un llibre perfecte per a parlar de, això, de pues, ser gay, ser jove, i de, que, i de voler a les teves amigues, d'estimar a les teves amigues.
2: És molt important.
1: Segona posició.
0: Segona posició. Conforme s'ha acabat, vaig agranant un poc cap a casa, no? I vaig a parlar d'un editorial i d'un autor valencià. Vaig a parlar d'este llibre que es diu Guerra, Victòria demà, de Carles Fenollosa, de l'editorial Drassana. D'acord? Este llibre el van publicar a finals de l'any passat, el 2025, i m'ha agradat moltíssim. O sigui, va ser un dels meus llibres preferits de l'any. És un llibre que parla de la guerra civil, bueno, parla de la Segona República, la guerra civil i la postguerra. Tot això vist des del punt de vista d'un home, un metge, valencianista i homosexual. Aquesta novel·la m'ha agradat moltíssim perquè, tot i que el protagonista és un home homosexual, no és que siga això la base de la història. Saps? No, l'homosexualitat no és la base de la història. De fet, només apareix com una parella sexual seua, si no m'equivoque, al llarg de tot el llibre, i com que no té massa rellevància en la trama total del llibre. Este llibre és, us el recomano moltíssim, o sea, és una carta d'amor a la ciutat de València i com va canviar des de la Segona República a totes les reformes que van haver després de la guerra, i també parla moltíssim de tota la repressió i de tots els exiliats que van haver valencians cap a França i cap a altres països de Llatinoamèrica. No sé, és un llibre que vos recomano moltíssim, moltíssim llegir. Ho feia molt de temps que no sentia algo així per un llibre.
2: Que bé, doncs ens en quedem amb moltes ganes de poder-lo llegir, el llegirem, i ara, gran responsabilitat, aquesta primera posició d'aquest rànquing, avui aquí col·loques.
1: M'ha encantat perquè jo el tinc a la llista per llegir aquest.
2: Sí, és a dir, hi ha hagut aquí un maig.
0: Sí.
2: Molt bé,
0: sí.
2: Molt bé.
0: Pues, vos el recomano moltíssim. He estat molt de temps pensant, o sea, vaig estar literalment un quart d'hora pensant i dient, vale, o sea, aquesta és la decisió més important de la meva vida, és llegir el primer llibre que vas a parlar. El llibre que he llegit és L'herència de Matthew López, traduït per Joan Sallent, d'acord? El va publicar Coma Negra en col·laboració amb Teatre Lliure, perquè tenen una col·lecció que col·laboren, d'acord, de pues, obres que produís Teatre Lliure i que se publiquen en Coma Negra, d'acord? Mm. Este llibre és perfecte, d'acord? És tot el que vull en un llibre. Parla de gais, d'acord? I s'ha escrit d'una manera tan bonica, o sea, tan ben fet, a mi me pareix total. El llibre parla un poc... El llibre està basat com al 2016, d'acord? I és com... Els protagonistes són una parella de gais que pertanyen, per dir d'alguna manera, a l'aristocràcia cultural, no vol dir econòmica, però cultural, de Nova York, d'acord? Mm-hmm. És com tot el rato cultura, tot el rato comentant altres llibres, altres obres de teatre, òpera que n'hi havia, que es publicaven en aquell moment, no sé, exposicions de museus, o sigui, és, a nivell cultural és com molt enriquidor el llibre. I hi ha un moment del principi, això no és un spoiler, però sí, al principi sí. Del llibre, com que se separa la parella perquè busquen coses diferents, i com cadascú comença a conèixer diferents persones, homes, gais, de Nova York, que no sé, com que se veuen diferents realitats, se nota encara moltíssim esa seqüela que va deixar el VIH en la ciutat, d'acord? Sobretot en l'estigma de les persones homosexuals, d'acord? I bueno, no només en l'estigma, sinó també persones homosexuals que van patir la malaltia i que van morir, d'acord? Mm. O sigui, és un llibre que m'ha parecer preciós, o sigui, és un llibre d'aquests que te deixen el cor en planet quan acabes de llegir-te'l. I a més, és una obra de teatre que moltíssima gent no solem llegir, bueno, a mi passa veritat. Que no solem llegir obres de teatre perquè sent que se publiquen molt menys que les novel·les, per exemple, però crec que en aquesta vida s'ha de menjar de tot i pues, també s'ha de llegir de tot, d'acord?
2: És veritat.
0: Aleshores, per començar en algun moment a llegir obres de teatre, vos recomano començar per L'herència, perquè és una obra de teatre molt poc obra de teatre, de fet, té com 400 pàgines, que per una obra de teatre és molt. O sigui, penseu que tot se té que interpretar, se té que actuar en un teatre, sabeu? Mm-hmm. De fet, he estat buscant-lo i quan la van dur a terme, aquesta obra de teatre, no van poder-la fer tot en un dia perquè no era viable per als actors i van, mm-hmm. la van tenir que fer en dos dies diferents, en dues sessions diferents. I cada sessió durava 3 hores i pico, d'acord? O sigui, que tot aquest llibre se va interpretar en 7 hores en els teatres. O sigui, és una brutalitat. Mm-hmm.
2: Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i sobretot per la feina que també has fet avui, aquesta lecció tan minuciosa de tots els temes i llibres que ens has ofert. Per tant, gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: Ai, gràcies a vosaltres per convidar-me. Ha sigut un plaer.
2: Escolta, per acabar, no sé si després de llegir tants llibres i tants que tens darrere de l'habitació des d'on ens estàs parlant, no sé si t'has plantejat potser treure un llibre en algun moment o això de moment encara no t'hi atreveixes a donar aquesta passa.
0: Jo crec que és massa complicat. De moment, sí, crec que seguiré només llegint.
2: Llegint. Bueno, molt bé.
1: Està bé,
2: doncs,
1: està bé.
2: Si la cosa canvia, ja ho explicarem. Gràcies, Joan. Una abraçada.
1: Que vagi bé. Clar.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Adéu. I nosaltres, adéu, Lluís, ho deixarem gràcies. Aquí, però recomanant, ja hem recomanat llibres, sí. Però també música, per què no?, per acompanyar també doncs, aquests llibres a Sant Jordi, sí. No?
1: Mira, marxem amb Right Back de Carly Gell.
2: Molt bé.
1: I amb això, i amb aquesta, amb aquests 5 llibres, que jo ja tinc quin autoregalar-me i quin demanar perquè me'n regalin.
2: I segur que la gent que ens ha estat escoltant i veient, doncs, han agafat bona nota també d'aquests llibres. Que passeu un bon Sant Jordi, que vagi molt bé.
1: Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dilluns va ser el primer dia de feina pels quatre agents del nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, que substitueixen l'extint cos de la policia local dissolt l'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més i amb Esquerra Republicana a l'oposició en contra. Aquest any i escaig sense la policia local ha generat cert debat a la ciutadania per si hi havia prou seguretat al municipi. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer de Més va justificar l'extinció de la policia local perquè en les últimes dècades tenien un cos format per només tres agents, quan la llei obliga a tenir un cos de sis agents i un caporal, que és molt extens i es necessiten molt recursos per mantenir-lo. A més, no és obligatori per llei tenir aquest cos si la població té menys de 10.000 habitants. L'alcalde també recordava això.
2: En dels últims tres processos de selecció per contractar policies municipals, dos van quedar deserts i un va guanyar una persona que sempre, diem, va mostrar l'interès de marxar del poble perquè no volia exercir aquesta tasca a Sant Joan.
1: Els agents de l'extint cos havien de formar-se un any a l'acadèmia i sortir amb tasques concretes que no podien exercir a Sant Joan, com ajudar en temes judicials, desnonaments i detencions que es produeixen de manera puntual al poble. Una feina que, segons deia l'alcalde, ja fan els Mossos d'Esquadra. Roquer insistia que el nou cos s'adaptava millor a la vila i prova d'això és que es van presentar 28 persones al procés de selecció. Un procés que s'ha allargat perquè els candidats van haver de passar proves teòriques i físiques, un cas pràctic i un psicotècnic. L'alcalde tenia paraules d'elogi per ells.
2: Comencen motivades, amb il·lusió, tenen perfils molt joves, els hi veig molta vocació de servei, en què volen que Sant Joan i els vins de Sant Joan recuperin aquesta sensació de seguretat, que és la que s'ha de tenir, no tant perquè Sant Joan sigui un poble ni problemàtic ni que li hagin de passar moltes coses, però sí que és veritat que no es pot evitar que de tant en tant doncs, puguin passar coses i hem d'estar preparats.
1: La idea és que puguin treballar matins, tardes i també algunes nits durant els mesos de juliol i agost i tinguin presència en activitats extraordinàries. Entre les tasques que desenvoluparan hi ha les de tancar i obrir edificis públics, evitar l'incivisme, controlar la zona verda, atendre els veïns i comerços o vigilar la seguretat viària. Tot plegat de manera coordinada amb els Mossos i amb l'agent cívic del municipi. Esquerra havia criticat l'extinció de la policia local i creuen que aquest darrer any el municipi ha quedat desprotegit. El portaveu republicà Sergi Albric havia alertat fa un any que el nou cos no tindria competència en algunes matèries com les ocupacions, els delictes o el trànsit. Roquer no es va mossegar la llengua.
2: Esquerra ens té acostumats a intentar desgastar sempre l'equip de govern, intentar contrarrestar aquelles notícies que poden ser positives amb aquelles que poden trobar, que puguin doncs, deslluir doncs, allò que s'està fent, que s'està executant, que s'està treballant, i per tant aquesta posició d'estar de forma permanent i constantment en campanya, realment crec que no ni els aporta res a ells, ni ens aporta res als que governem, ni aporta res al municipi.
1: En canvi, va dir que Més havia defensat una posició coherent i pragmàtica des del principi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Els bombers han donat per estabilitzat poc després de les 7 de la tarda l'incendi de la planta de Montesa Gondà del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, un incendi que ha començat a 3:45. El foc ha calcinat completament la fàbrica, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. 30 dotacions dels bombers han actuat en un succés que, per sort, no ha causat ferits. El cap d'intervenció dels bombers és Eduard Martínez.
2: Ara mateix ja tenim l'incendi estabilitzat i de forma imminent, propers minuts, hora màxim, doncs el donarem ja per controlat. Altra de les preocupacions que teníem era l'afectació de la columna de fum a la població. També hem establert com a objectiu tàctic monitoritzar en tot moment quina era l'evolució d'aquesta columna, quin era el plomall de la columna i quina podia ser l'evolució o l'afectació a la població.
1: L'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza, ha dit que si bé no se sap amb certesa l'origen del foc, hi ha indicis que podria haver començat en una coberta equipada amb plaques solars. Més temes. L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per aquest motiu, el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors. Poden haver sancions entre els 60 i els 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Escoltem la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
3: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat en molts dels casos dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
1: I Sant Vicenç dels Horts presenta la primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que aspira a començar a generar energia renovable a partir de 2027. Preveuen arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar el 20% de l'energia a famílies vulnerables. I la música de cambra torna al Jardí del Claustre les nits de juliol a Sant Cugat, al cicle Nits de Música al Claustre, que comptarà amb 3 concerts. El Quartet Gerard estrenarà el 4 de juliol amb el concert de Beethoven i de Ravel. I el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. El conjunt blaugrana ha guanyat el Valladolid per 38-24 i jugarà demà a les 5 de la tarda les semifinals.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El mal estat de l'asfalt de la ronda de Castelladral de Ripoll a l'entrada del carrer Progrés venint des de la C-17 per la rotonda de l'Institut Abat Oliva és un mal endèmic. L'asfalt d'aquell tram està en molt mal estat i hi ha alguns forats al llarg de la via. El motiu de l'elevada degradació és que el carrer fa la funció de carretera interurbana, ja que connecta l'entrada de la C-17 amb la C-26 o la Nacional 260 cap a Sant Joan de les Abadeses. En el darrer ple, l'alcaldessa Sílvia Oriol va explicar que podran arreglar l'asfalt d'aquella zona.
2: Informar que hem rebut una subvenció de 65.000 euros per part de la Diputació per asfaltar la zona de Castelladral al carrer Progrés. Els serveis tècnics de la casa quantifiquen en uns 130.000 euros l'import total d'aquesta actuació, per tant estem pendents que la Generalitat n'assumeixi la resta, que en principi ens van dir que no hi havia d'haver problema, per tant confiem en que els diners acabin arribant.
1: Al setembre del 2022 ja es va fer una actuació de reasfaltatge de la via amb un cost global de 162.000 euros pagats per la Generalitat. Per entendre la magnitud del trànsit que hi circula, l'Ajuntament va instal·lar uns aforadors i, sense comptar autocars, motos, furgonetes i camions, entre l'1 de novembre de l'any passat fins al març, van passar-hi 1,1 milions de cotxes. Pel carrer, que és de titularitat municipal, hi circulen molts camions i els caps de setmana s'acumulen molts turismes provenents de l'àrea metropolitana de Barcelona que es dirigeixen cap a la vall de Camprodon. Ara, a més, hi ha una congestió de trànsit major provocada pel tall d'un carril a la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses per l'esllavissada a la corba de Ribamala, que es va produir al març i en què es fan unes obres que s'allargaran fins a l'agost.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses van valorar positivament la prova pilot per monitoritzar la generació de residus al sector turístic del municipi a partir de l'adequació i digitalització d'àrees de recollida selectiva en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès. El conseller comarcal de Dinamització Turística, Joan Sàrria, explicava des de la colònia Lleudet que fa 10 mesos es van col·locar 4 àrees de contenidors tancats amb 5 contenidors cadascuna. N'hi ha una en aquest polígon industrial i la resta són en direcció Ripoll, Ugassa i Olot. Són uns contenidors que només s'obren targeta i, segons Sàrria, l'objectiu és clar.
2: Hi ha dos grans objectius. Un és implementar aquesta sostenibilitat turística a través d'aquesta regulació de les persones i, sobretot, dels establiments turístics que a través de les targetes utilitzen aquestes àrees. D'una banda, controlar aquest fet i, d'una altra, amb la col·locació de videocàmeres, també controlar que aquests establiments i aquestes persones facin un ben ús d'aquestes àrees.
1: Instal·lar aquestes àrees ha tingut un cost de 128.000 euros. Sàrria va recordar que la totalitat de la inversió a la comarca d'aquest pla ha estat de 3.5 milions d'euros i que s'ha finançat gràcies als fons Next Generation provinent de la Unió Europea. L'alcalde de Sant Joaní, Ramon Roquer, va detallar que van apostar per un model híbrid que combina dos models de recollida de residus, la recollida porta a porta per tot l'àmbit urbà i el sistema de contenidors bilaterals tancats d'aquestes quatre àrees pensades per les cases aïllades, els disseminats i el sector turístic com les cases de turisme rural. L'alcalde estava satisfet de com havia funcionat fins ara.
3: Pràcticament a un any d'aquesta implantació estem parlant ja d'un 70% de recollida selectiva. És un tant per cent molt alt. Això demostra el bon ús que s'està fent d'aquestes àrees. De fet, els usuaris veuen positivament el fet de que estiguin tancades i que precisament hi hagi un ús restringit perquè realment en fan ús de les àrees aquells que els hi corresponen fent ús. I això es valora molt bé. De fet, hem passat d'unes àrees obertes, abandonades en el sentit de que moltes vegades estaven plenes d'escombraries, tant a dins els contenidors com a fora. Ara estem van d'unes àrees amb uns models de contenidors que són uns dels millors, estem parlant d'un model easy bilateral que porta incorporat aquest sistema digital i, per tant, estem parlant d'un bon producte.
1: Roquer va felicitar els usuaris pel civisme a l'hora d'utilitzar aquestes àrees i va avançar que Sant Joan ja s'acosta al 80% de recollida selectiva al conjunt del municipi gràcies a un model que també aposta pel compromís dels veïns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per controlar l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montesa Onda al polígon Torre del rector de Santa Perpètua de Mogoda. El foc ha calcinat completament la nau, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. Els bombers no descarten un col·lapse secundari. 32 dotacions han treballat en aquest succés que, per sort, no ha causat ferits. El cap d'intervenció dels bombers és Eduard Martínez.
2: Amb aquesta nau, diguéssim, l'afectació ha estat total i, per tant, no és recuperable ara mateix. El que sí que, evidentment, tota la zona de producció que no hi ha quedat absolutament afectada, no té cap mena d'afectació, doncs aquí sí que s'hi podrà treballar. Amb aquesta nau, no. L'estructura està danyada, està col·lapsat, tenim col·lapse estructural important i, de fet, encara no permetem els accessos i estem monitoritzant, diguéssim, quina és l'evolució d'aquesta estructura, perquè preveiem que pugui haver algun col·lapse fins i tot secundari.
1: I en el compte enrere de la visita del pare, del Sant Pare, que farà Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari. Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que es pugui fer alguna referència als abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
3: És possible, ha sigut dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el Papa. Si bé arribaran, no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es portin.
1: Els Mossos d'Esquadra de les comarques gironines avisen que han detectat un repunt a les taxes màximes d'alcoholèmia a la demarcació, explicant que fa uns anys era estrany trobar taxes que superessin el límit administratiu del 0,60 mg per litre i que en comptades ocasions s'acostaven a l'1. Ara, en canvi, els Mossos avisen que és habitual trobar-ne en positius de més d'un gram per litre. També alerten de l'ús del mòbil, que segueix sent un dels motius més habituals d'accident. I del debat polític a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrofó, la Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins de l'equip de govern i també al mateix temps obre un procés de reflexió per valorar-ne aquests dies la seva continuïtat. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'Estratègia Comarcal de Bases 2026-2030 i el Programa d'Actuacions Comarcal 2026-2027. Dins del marc estratègic, l'ens supramunicipal té 6 reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després d'un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, de la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
2: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits, i de vegades si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, doncs impulsar projectes doncs pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
1: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica des del Ripollès. Però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
3: El tema de residus, estem treballant molt, doncs, amb els canvis de que ja s'han fet de contenidors, està el tema de tancar també, el tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors, doncs que l'escorxador és un tema que, com bé sabeu, en el darrer ple ja es va aprovar aquesta assignació que tenim i que és una realitat ja pràcticament, doncs es començaran les obres ja d'immediat. Com bé dèiem, és un tema que per nosaltres és una activitat econòmica del sector primari que veiem molt interessant.
1: El document també contempla idees per a projectes tractors de futur, com per exemple redefinir el model de l'hospital comarcal.
3: I avui precisament en el Consell que tenim de govern, doncs perquè també va sortir la demanda, doncs que s'ha de fer aquesta taula comarcal per l'hospital, no? Això doncs és un tema que ens atrem, és un tema que des del Consell mirarem de banderal, però és un tema que hem de parlar amb tots els elements de la comarca, amb tots els grups polítics, amb tots diferents estaments. Per tant, aquesta taula sí que pensem doncs, d'engegar-la tan aviat com puguem.
1: També n'hi ha d'altres, com reorientar els serveis socials cap a l'activació i l'autonomia o desplegar un projecte formatiu comarcal alineat amb el teixit productiu.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Ubuntu és un projecte socioeducatiu que vetlla per l'educació integral de les persones, ja siguin infants, joves, adults o grans, de la comarca del Ripollès.
1: A través del joc lliure, els infants no només descobreixen el món que ens envolta, sinó que també aprenen, experimenten i desenvolupen habilitats essencials per a la vida. És en aquesta llibertat lúdica on es fomenta la creativitat, l'autonomia i la capacitat de resolució de problemes, aspectes crucials per a la seva maduresa personal i social. Des d'Ubuntu, som ferms defensors del lleure educatiu i el considerem com un dret fonamental de tots els infants. Treballem de bracet amb la natura i l'entorn, com escenaris privilegiats on els infants poden interactuar, explorar i aprendre de manera significativa. Creem i oferim espais específics per a infants, on el contacte amb la natura, l'aprenentatge pràctic i l'experiència directa amb l'entorn enriqueixen la seva comprensió del món. Volem que cada infant tingui l'oportunitat de viure experiències enriquidores que fomentin el seu creixement personal i col·lectiu. I tu? Com pots col·laborar per garantir que cada infant tingui l'oportunitat de descobrir, aprendre i créixer en un entorn enriquidor i segur?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts es donarà el tret de sortida de la quarta edició dels pressupostos participatius organitzats per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses amb l'ajuda de la consultora Neòpolis, perquè els veïns decideixin el destí de 50.000 euros del pressupost municipal. Hi haurà una sessió informativa i d'elaboració compartida de propostes a la sala de plens del consistori a les 7 de la tarda. La sessió servirà per ajudar els assistents a escollir propostes que són vàlides. Gerard Quiñones, de Neòpolis, recorda que hi ha algunes limitacions.
2: La condició principal, o les dues principals, serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat de debat, eh? Per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, doncs l'haurem de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, eh? És a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. També n'hi ha d'altres, com són, que efectivament ha de ser una competència municipal perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no? No puc contradir la legalitat, els plans municipals aprovats, etc.
1: El període de presentació estarà obert del 3 al 23 de juny amb dos inclosos i podran participar totes les persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb Sant Joan, ja sigui de manera individual, en grup o en representació d'una entitat. Les propostes es podran presentar en línia a través del web participa.santjoandelesabadeses.cat o amb la butlleta física que es podrà dipositar a les urnes habilitades a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme Palau de l'Abadia i a la Biblioteca Municipal Josep Picola. Només es podrà posar una proposta per butlleta i un cop s'hagi acabat el termini, es valoraran tècnicament per veure si són vàlides. En cas que no ho siguin, es justificarà el perquè. A més, també se'n podran descartar si l'Ajuntament té previst executar-les en un termini curt de temps. Quiñones explica el següent pas.
2: Quan tinguem ja les propostes analitzades, les que hagin sigut vàlides continuen posant-se a debat amb la ciutadania. Torna a ser un segon moment important de diàleg amb veïns i veïnes, on a través d'una dinàmica participativa oberta a tothom qui vulgui venir, no només els que han presentat propostes, es seleccionarem de les vàlides que hem rebut les 10 o 12 que passen a la fase final de votació. Això és una jornada que tenim previst per després de l'estiu, al mes de setembre, i una darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre aproximadament.
1: L'any passat va votar un 15% del cens, que és una xifra important dels votants per un procés participatiu, que són les persones empadronades de més de 16 anys. En la primera edició va guanyar la palanca de la colònia Lleudet, l'espai de xupluc al pati de l'escola Mestre Andreu, en la segona i en la darrera edició l'arranjament del camí de l'Arsa Mala del Molí Petit al riu Ter, que es troba actualment en fase de licitació.

Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap els dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular de sota l'arc.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dilluns va ser el primer dia de feina pels quatre agents del nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, que substitueixen l'extint cos de la policia local dissolt l'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més i amb Esquerra Republicana a l'oposició en contra. Aquest any escaig sense la policia local ha generat cert debat a la ciutadania per si hi havia prou seguretat al municipi. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer de Més va justificar l'extinció de la policia local perquè en les últimes dècades tenien un cos format per només tres agents, quan la llei obliga a tenir un cos de sis agents i un caporal, que és molt extens i es necessiten molt recursos per mantenir-lo. A més, no és obligatori per llei tenir aquest cos si la població té menys de 10.000 habitants. L'alcalde també recordava això.
2: En dels últims tres processos de selecció per contractar policies municipals, dos van quedar deserts i un va guanyar una persona que sempre, diem, va mostrar l'interès de marxar del poble perquè no volia exercir aquesta tasca a Sant Joan.
1: Els agents de l'extint cos havien de formar-se un any a l'acadèmia i sortint amb tasques concretes que no podien exercir a Sant Joan, com ajudar en temes judicials, desnonaments i detencions que es produeixen de manera puntual al poble. Una feina que, segons deia l'alcalde, ja fan els Mossos d'Esquadra. Roquer insistia que el nou cos s'adaptava millor a la vila i prova d'això és que es van presentar 28 persones al procés de selecció. Un procés que s'ha allargat perquè els candidats van haver de passar proves teòriques i físiques, un cas pràctic i un psicotècnic. L'alcalde tenia paraules d'elogi per ells.
2: Comencen motivades, amb il·lusió, tenen perfils molt joves, els hi veig molta vocació de servei, en què volen que Sant Joan i els vins de Sant Joan recuperin aquesta sensació de seguretat, que és la que s'ha de tenir, no tant perquè Sant Joan sigui un poble ni problemàtic ni que li hagin de passar moltes coses, però sí que és veritat que no es pot evitar que de tant en tant doncs, puguin passar coses i hem d'estar preparats.
1: La idea és que puguin treballar matins, tardes i també algunes nits durant els mesos de juliol i agost i tinguin presència en activitats extraordinàries. Entre les tasques que desenvoluparan hi ha les de tancar i obrir edificis públics, evitar l'incivisme, controlar la zona verda, atendre els veïns i comerços o vigilar la seguretat viària. Tot plegat de manera coordinada amb els Mossos i amb l'agent cívic del municipi. Esquerra havia criticat l'extinció de la policia local i creuen que aquest darrer any el municipi ha quedat desprotegit. El portaveu republicà Sergi Albric havia alertat fa un any que el nou cos no tindria competència en algunes matèries com les ocupacions, els delictes o el trànsit. Roquer no es va mossegar de llengua.
2: Esquerra ens té acostumats a intentar desgastar sempre l'equip de govern, intentar contrarrestar aquelles notícies que poden ser positives amb aquelles que poden trobar, que puguin doncs, deslluir doncs, allò que s'està fent, que s'està executant, que s'està treballant i, per tant, aquesta posició d'estar de forma permanent i constantment en campanya, realment crec que no ni els aporta res a ells, ni ens aporta res als que governem, ni aporta res al municipi.
1: En canvi, va dir que Més havia defensat una posició coherent i pragmàtica des del principi.

Tot això i molt més a Vampiresados cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor disc jockey del planeta Terra.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc de Johnny Greenwood, Shine Betsur i la Rajasthan Express. Seguim amb Cucanya i la seva reivindicació del folklore i la llengua occitana. Descobrim el nou projecte del Canalón de Timbiquí des de Colòmbia, recomanem un concert de la Gramophone All Stars i recordem la publicació de Speaking in Tongues de Talking Heads. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Cavallera BTT, la marxa cicloturista de bicicleta de muntanya organitzada pel Vall Cavallès, celebrarà la 20a edició aquest diumenge. La prova, que reunirà cap a 250 ciclistes, començarà a 8:45 del matí i sortirà des del parc de l'estació de Sant Joan de les Abadeses. Hi haurà 4 circuits diferents i cap dels 3 és fàcil perquè hi ha punts crítics i tècnics. Així ho explicava el director de la prova, Xavier Guillaume.
2: Tornar als orígens, que és des de la prova L, que és la llarga, fer 2 circuits més, aprofitant aquest, retallant-lo. Ja ha sortit un L de 45 quilòmetres amb 2.000 positius, tècnicament dura, que això ja és xitxa, retallant un tros, que seria l'inici d'aquest tram, que és el més tècnic i el més dur, ens surt una de 34-35 amb 1.400, que això és el que es havia anat fent sempre a la Cavallera, i llavors encara n'hem fet un altre de més curt, pels que diuen, hòstia, a mi és que encara 35 quilòmetres amb 1.400, per mi és massa, doncs encara n'hem fet un de més curt, que són uns 18 quilòmetres amb 700.
1: Guillaume insisteix que es tracta d'una pedalada i ningú s'ha de preocupar si queda primer o últim, perquè es tracta de passar-s'ho bé. Hi haurà un marcatge mínim que es posarà en trencants i punts conflictius, per tant el GPS serà obligatori. La Cavallera BTT tindrà també un circuit infantil que serà tancat i adaptat pels més petits. Les inscripcions seran de franc i es faran el mateix dia de la cursa. Es tracta d'una activitat dinamitzada pels monitors del Consell Esportiu del Ripollès i s'entregarà una medalla commemorativa a tots els participants.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va demanar al darrer ple perquè es continuen produint talls de llum a la zona de la Coromina del Bac. El seu portaveu, Sergi Albric, va recordar que en alguna altra sessió plenària, des de l'equip de govern, se'ls havia dit que havien sol·licitat un informe a l'empresa. Aquesta no l'havia facilitat i, per tant, se l'havia amenaçat de rescindir-li el contracte. Albric va preguntar si l'Ajuntament disposava ja de l'informe. Aquesta va ser la resposta de l'alcalde Ramon Roquer.
2: Tal com em vaig comprometre, em vaig reunir amb l'empresa que gestiona l'enllumenat a la part de l'Eixample i Coromina i els hi vaig dir que els hi rescindríem el contracte perquè enteníem que no estaven complint, perquè jo entenc que si un té una licitació per una gestió eficient d'un enllumenat, aquest enllumenat ha de funcionar. No és un tema econòmic, ni tan sols d'inversió, simplement hi ha totes unes mesures preventives que han de fer que aquell enllumenat funcioni. Es van comprometre i van prometre que no serien tan deixats, tal qual, tan deixats, i que per tant estarien molt més a sobre d'aquest enllumenat, que farien els informes que havien de fer ja a petició del grup d'Esquerra des de feia molt de temps, i que ens els farien arribar. I després d'aquests mesos seguim sense rebre aquests informes. Per tant, molt malament per part de l'empresa.
1: L'alcalde va dir que el tornarien a reclamar i Albric va preguntar-li això.
3: Aquestes reunions que es fan amb l'empresa de la Coromina, entenc que més enllà de dir-ho a paraula, deu haver-hi alguna documentació escrita de fer arribar alguna petició a l'empresa en forma ja, no?, una notificació per part de l'Ajuntament. Al final una cosa es pot dir de viva veu, però entenc que l'important és que es notifiquin les coses per escrit perquè hi quedi constància. Per tant, més enllà d'aquestes converses, entenc que hi ha alguna comunicació que, si per tant sol·licitem l'expedient, podrem veure doncs que s'ha notificat a l'empresa.
1: Roquer va dir-li que no, però que veient el cas hauran de sol·licitar-ho per escrit. Els republicans també van demanar sobre els talls que s'estaven produint al barri de la Plana. En aquest cas, el consistori creu que s'hauran de dividir les potències perquè la línia d'allà està massa carregada. Això significa posar-hi un fil nou. Ja ho han parlat amb l'empresa local que gestiona aquella part de l'enllumenat.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc de Johnny Greenwood, Shine Betsur i la Rajasthan Express. Seguim amb Cucanya i la seva reivindicació del folklore i la llengua occitana. Descobrim el nou projecte del Canalón de Timbiquí des de Colòmbia, recomanem un concert de la Gramofon All Stars i recordem la publicació de Speaking in Tongues de Talking Heads. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Mas la Sala és una cooperativa d'habitatge i producció sense ànim de lucre a Sant Pau de Segúries que treballa per la regeneració d'ecosistemes, la resiliència i la cooperació.
1: A la cooperativa Mas la Sala fa un parell d'anys que vam obrir la llibreria cooperativa La Lluerna, en el qual intentem treballar al màxim amb distribuïdores locals i de petites dimensions, i on la línia editorial o la línia dels llibres que hi tenim segueix els principis del pensament crític, l'ecologisme, feminisme, i pensem que així, també intercooperant amb les biblioteques i les escoles de la comarca i fomentant a través d'un munt d'activitats setmanals i mensuals de divulgació i presentació de la cultura, pensem que així estem donant resposta a un d'aquests ODS tan importants a nivell social com és el de la cultura i l'educació.
0: I tu? Ja llegeixes i t'informes per tenir un esperit crític?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El mal estat de l'asfalt de la ronda de Castelladral de Ripoll a l'entrada del carrer Progrés venint des de la C-17 per la rotonda de l'Institut Abat Oliva és un mal endèmic. L'asfalt d'aquell tram està en molt mal estat i hi ha alguns forats al llarg de la via. El motiu de l'elevada degradació és que el carrer fa la funció de carretera interurbana, ja que connecta l'entrada de la C-17 amb la C-26 o la Nacional 260 cap a Sant Joan de les Abadeses. En el darrer ple, l'alcaldessa Sílvia Oriol va explicar que podran arreglar l'asfalt d'aquella zona.
2: Informar que hem rebut una subvenció de 65.000 euros per part de la Diputació per asfaltar la zona de Castelladral al carrer Progrés. Els serveis tècnics de la casa quantifiquen en uns 130.000 euros l'import total d'aquesta actuació, per tant estem pendents que la Generalitat n'assumeixi la resta, que en principi ens van dir que no hi havia d'haver problema, per tant confiem en que els diners acabin arribant.
1: Al setembre del 2022 ja es va fer una actuació de reasfaltatge de la via amb un cost global de 162.000 euros pagats per la Generalitat. Per entendre la magnitud del trànsit que hi circula, l'Ajuntament va instal·lar uns aforadors i, sense comptar autocars, motos, furgonetes i camions, entre l'1 de novembre de l'any passat fins al març, van passar-hi 1,1 milions de cotxes. Pel carrer, que és de titularitat municipal, hi circulen molts camions i els caps de setmana s'acumulen molts turismes provenents de l'àrea metropolitana de Barcelona que es dirigeixen cap a la vall de Camprodon. Ara, a més, hi ha una congestió de trànsit major provocada pel tall d'un carril a la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses per l'esllavissada a la corba de Ribamala, que es va produir al març i en què es fan unes obres que s'allargaran fins a l'agost.

0: Moltes gràcies.
1: Cinc pometes té el pomer.

0: La mitjanit en punt i clavat. Fins aquí la primera part del concert, el que seria el propi concert. Ara vindran els bisos. De The Cure han tocat fins ara, déu-n'hi-do, 20 cançons d'èpoques molt diferents. L'últim, aquest End Song, de l'últim disc de la banda, aquest Songs of a Lost World, un disc que va suposar el retorn del grup als estudis de gravació després de més d'una dècada. Feia temps que The Cure no publicava cançons noves i aquest disc és excel·lent. I bé, doncs hi ha hagut temps per repassar un munt de cançons. Algunes, com que els fans de The Cure són molt fans de The Cure, algunes feia temps que no les tocaven. Per exemple, Alt End, una de les cançons que han tocat al mig del concert, del que portem fins ara, doncs feia gairebé una dècada que no la tocaven, igual que Mean Car o Too Late. Són cançons que habitualment no toquen gaire en directe i que sí estan tocant en aquesta gira que comença aquí, a Barcelona, i que segurament anirà modificant el seu repertori segons vagi avançant la gira, però sempre amb alguns clàssics que no hi falten, eh? Som els ICAT, en directe al Primavera Sound, i us estem oferint íntegrament el concert de The Cure. No sabeu com d'excepcional és que un festival com aquest cedeixi tanta estona, 2 hores i mitja, per un grup com The Cure, però és que The Cure té les seves pròpies gires, té el seu propi repertori, té la seva durada habitual, i si un festival els vol programar, ha de passar per això, que com a mínim el repertori es retalli, però no de forma significativa, i que sigui un concert generós. Espereu-vos, perquè ara venen unes quantes cançons. Bé, encara en tenim 3/4 d'hora de concert per davant, i ara ja es podeu imaginar, els bisos, totes aquestes cançons més estranyes, aquestes cançons més desconegudes, aquí no hi seran. Tot èxits. Des d'ara i fins a acabar el concert, fins a 3/4 d'una, som els ICAT, en directe.
1: Mean Car guitar solo and Too Late lyrics and some other stuff we're about to do. I would have learned this. I was trying to, but instead, because it's not funny, so I may as well, right? Por desgracia, todavía no puedo hablar español.
0: Això se li ha entès perfectament, oi, a Robert Smith?
1: Yeah, I'm here all week.
0: I parlava de com s'ha hagut d'aprendre de nou Mean Car o Alt End, d'aquestes cançons que us dèiem que no toquen habitualment en directe. Ara sí, eh? Hits des d'ara fins al final. 3/4 d'hora més de The Cure. Som a ICAT, en directe, al Primavera Sound.

doncs, començat ja els visos de Cure amb Lullaby, de Disintegration, i després aquest hot, hot, hot del disc Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Avui està parlant molt Robert Smith. Hi ha hagut un moment que ha dit fins i tot al públic: feu-me callar, sisplau. Encara queden unes quantes cançons més a aquest concert de The Cure, que ICAT us ofereix en directe des del Primavera Sound íntegrament. Fins a 3 quarts d'una, més èxits a The Cure.

Aquesta no era de les més conegudes, tampoc, eh? Però l'any 97 van treure un recopilatori de Cure que es deia Galore, i hi havia aquesta cançó inèdita, Wrong Number. Queden ja poques cançons. És el tram final del concert.

0: Anem al llit, let's go to bed. Una altra d'aquestes cançons pop de The Cure del seu disc Japanese Whispers era l'any 1983. És que tenen tantes cançons per tocar en directe The Cure. Ara ve una altra del mateix disc, molt coneguda.
1: This is called The Love Cats.
0: The Love Cats.

frosty tea. Homes should have each other with cream.

D'aquí 5 minuts seran 12:15. Som els d'ICAT en directe des del Primavera Sound amb el concert íntegre de The Cure. Tècnicament, ara ja és dissabte, oi? Però aquest concert ha començat un divendres. I els divendres, The Cure, han de tocar sempre una cançó. I quan no és divendres, també la toquen, eh?

Aquesta no podia faltar, oi? Friday, I'm in love. Els de Cure en directe al Primavera Sound. Farem el concert íntegre, això vol dir que encara queden un quart d'hora. Tres cançons, com a mínim. I déu-n'hi-do, quin repertori, eh? Portem 26 cançons ja han tocat The Cure. Això és totalment inèdit al Festival Primavera Sound. De fet, quan hi van actuar, van batre el seu rècord en l'última ocasió. Rècord del festival, més de 3 hores. Avui, doncs, 2 hores i mitja. I ara sonant Close to Me, un altre dels èxits en el tram final d'aquest concert de The Cure al Primavera Sound, sonant I Can't.

0: Why Can't I Be You? Una altra cançó de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Estan sonant moltes cançons aquest disc. Bé, queda una. Com a mínim una cançó. Abans no acabi aquest concert de The Cure i n'hi ha una que... jo crec que l'hem de tocar, sí o sí. Està claríssim.
1: This is the last one.
0: The last one. Ho confirma Robert Smith, és a l'escenari. The Cure en directe, a ICAT i al Primavera Sound.

0: Ja és una tradició que d'aquí ara acabi els concerts amb aquesta cançó, Boys Don't Cry. És un final habitual. A vegades canvien, perquè si hi ha alguna cosa canviant és el repertori de The Cure, que cada nit és diferent. Però aquesta l'havien de tocar, era la cançó Boys Don't Cry, una cançó que a més ha tingut moltes vides, ha sigut molt llarga la seva vida, perquè es va incloure el seu disc de debut a l'any 79, aquell Three Imaginary Boys, i després, l'any 86, es va tornar a llançar, quan es va fer el videoclip corresponent. Es va tornar a mesclar, es va fer una versió una miqueta diferent de Boys Don't Cry. I el 2026 l'han editada aquesta versió del 86 per primera vegada en vinil. És una cançó, per tant, d'actualitat. I ja sentíeu, escoltàveu a Robert Smith dient que esperava veure-us aviat. I és que encara queden discos i gires de The Cure a l'horitzó. Ens ha promès Robert Smith als fans que com a mínim publicaria un altre disc que ja té pràcticament acabat, com a mínim un, podrien ser dos, i que encara hauria de fer algunes gires més de comiat, diríem, fins que arribi aquesta temporada 2028-2029, que és quan Robert Smith ha fixat el final de la banda The Cure, un grup mític que va tocar aquí al Primavera Sound l'any 2012, va batre el rècord de llargada de concert del festival, més de 3 hores. Nosaltres hi érem, els d'ICAT, ja vam transmetre aquest concert i m'ha fet moltíssima il·lusió tornar 14 anys després a transmetre un concert de The Cure al festival Primavera Sound. Déu-n'hi-do, han sonat cançons molt diverses, gairebé una trentena de cançons de tota la seva trajectòria, amb algunes petites perles, aquelles cançons que toquen poc sovint en directe, algunes que feia més d'una dècada que no tocaven, i aquest era un concert també per als fans de The Cure que havia generat certa expectació perquè era el retorn als escenaris després d'un parell d'anys i hi ha hagut alguns canvis també a la formació, i és que el Nadal passat va morir als 65 anys Perry Beaumont, que és un dels músics que formava part històricament de la banda, i l'ha substituït Eden Gallup, el fill de Simon Gallup, un dels músics importantíssims de la banda. Sense ell gairebé podríem dir que no existeix The Cure. Bé, no existiria sense Robert Smith, això està claríssim. Doncs esperem que hàgiu gaudit d'aquesta transmissió íntegra d'aquest concert de The Cure. Déu-n'hi-do, han sonat un munt de cançons i algunes doncs són absoluts clàssics. Per exemple, Boys Don't Cry, l'any 2022, la van tocar a Wembley, The Cure, i era la interpretació número 1000 d'aquesta cançó en directe. Imagineu-vos si han fet concerts. The Cure és molt, molt generós, diríem, la seva gira es fa moltíssimes actuacions. Avui una de ben especial al Primavera Sound que us hem pogut oferir en directe la gent d'ICAT. Bé, nosaltres ho deixarem aquí. Dir-vos que, evidentment, el festival ara continua amb alguns noms propis destacadíssims, des de Pink Panthers a l'actriu Cara Delevingne o Skrillex, que serà el que tancarà aquesta zona on hi ha els escenaris més grans del Primavera Sound i on avui ha actuat The Cure en aquest concert que us hem ofert en directe als d'ICAT. Demà hi tornarem, perquè demà és dissabte i és un dia també intensíssim d'actuacions. Ja demà ens retrobem a l'antena d'ICAT, serà a partir d'un quart de 10 i, atenció, un quart de 10 us oferirem, aquest és el programa per demà, Russowski, una de les noves propostes de pop, diríem, digital o de bedroom pop, que val molt la pena, company de Ralph Fichu. Després Jimena Amarillo, una proposta queer, amb una cantautora molt especial, amb una música amb moltíssima personalitat. Tot seguit recuperarem un concert de la primera jornada, la inaugural, Yard Act, va estar molt bé realment aquest concert, i la cirereta del pastís, demà la transmissió també íntegra del concert de DXX, un grup que ha tocat aquí al festival, que l'any passat hi havia doncs diferents membres d'aquest trio que tocaven en solitari, però ara feia temps que no feien una gira conjunta, ja han fet algunes actuacions a Estats Units, però amb molta expectació per tornar a veure demà DXX aquí al Primavera Sound, un concert que us oferirem en directe a ICAT a partir de 3 quarts de la mitjanit, diríem, i fins la 1 de la matinada. Per tant, demà, 4 concerts en aquestes transmissions especials d'ICAT des del Primavera Sound. Russowski, Jimena Amarillo, Yard Act i DXX. Avui Déu-n'hi-do, teníem només una missió, però ha sigut intensa. Esperem que hagi gaudit d'aquest concert de The Cure, que us hem ofert íntegrament gràcies a la col·laboració dels companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio, a Conchi Vecino, a l'estudi d'ICAT, Martí Cuní, a tota la qüestió tècnica aquí, a aquests escenaris del Parc del Fòrum del Primavera Sound, Rosa Massaguer a la producció. Us ha parlat Josep Martín, ha estat un plaer. Crec que hem gaudit d'un gran concert de The Cure i demà més aquí al Primavera Sound. Us hi esperem, a reveure.
1: Escoltes i cas.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

0: diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.